0: organitzar aquí un concert de música rock. S'hi van donar l'autorització i quan se van donar compte, doncs era Divisió 250, que era un grup de música neonazi, se va emplenar de neonazis, de xavals superjoves, 300 o 400 neonazis, i els hi van fotre un gol. O sigui, què vull dir?
1: Que per què Santa juguen... Susana? Per què Santa Susana? Perquè, clar, crea atenció, no, deia perquè... 4.000 habitants, no sé.
0: No és Santa Susana, és l'espai territorial dels paunis. Paunis en si, o sigui, Paunis Motorcycle Club 1%, o sigui, els 1%, tenen allí el seu club i el que fan és habilitar el seu espai per poder fer aquesta trobada. O sigui, utilitzen la territorialitat, l'espai funciona com una zona que és segura, un punt de reunió i una forma de demostrar un domini simbòlic dintre d'aquestes subcultures. Mm. O sigui, Paunis tolera... Doncs que n'hi hagi, per exemple, concerts de música neonazi, que es faci aquest discurs neonazi de la mateixa manera que ho fa, per exemple, Hells Angels a Poblenou quan va permetre que es fes un concert neonazi dins del seu local, The Other Place, com a festa privada. O sigui, tornem al mateix. Agafen el que és els matisos grisos de la llei i agafen a polítics que possiblement en aquell moment no saben com gestionar-ho perquè no s'ho troben.
1: Ja.
0: Llavors, és l'espai perfecte per fer aquestes trobades.
1: Ha estat molt... Vaja, una radiografia fantàstica la que ens acaba de fer el Joan Caballero. Alba, això a Itàlia ho tenen molt per la mà, aquestes trobades feixistes i neonazis.
2: Sí, primer, si em permets, volia comentar una cosa de la intervenció de l'alcalde, que m'ha deixat molt sorpresa, no?, que quan li heu fet notar que estava parlant de... una concentració neonazi, d'idees neonazis, ha dit que tot és opinable, no? I voldria deixar clar que no és veritat que tot és opinable. Si estem en democràcia, el nazisme no és opinable, no és una opinió més, no? És un crim, és un delicte, per tant, no es pot promocionar, per tant, és una cosa realment molt greu. I sí, a Itàlia, malauradament, tenim molta tradició de festivals de música neonazis. Per diferents motius, no? Aquí a Itàlia... hi ha una normalització tant política com social del feixisme i això ha permès doncs, que aquests grups se sentin còmodes, no?, de venir aquí a Itàlia, perquè a diferència, per exemple, d'Alemanya, no?, a Alemanya, per exemple, no pots fer la salutació nazi pel carrer, no pots fer segons quines concentracions, en canvi, aquí a Itàlia doncs, no passa res. No?
1: Clar, aquest és un punt clau, la permissivitat, que també veiem aquí a Espanya. És a dir, la permissivitat que hi ha a Itàlia, que hi ha a Espanya, no és la mateixa que trobem a Alemanya, ara això ho deia l'Alba, justament.
3: Sí, aquí hi ha precedents de vincles entre l'extrema dreta catalana i l'extrema dreta espanyola. Per exemple, en l'etapa de Josep Anglada, de Plataforma per Catalunya, hi havia un vincle permanent amb grups que tenien un lligam estret amb col·lectius neonazis. Per exemple, penso en Espanya 2000, amb qui Josep Anglada s'havia reunit repetidament. Fins i tot en les eleccions del 2015, en les eleccions espanyoles, en un moment en què Josep Anglada doncs, ja estava desfenestrat o a punt de ser desfenestrat del projecte de Plataforma per Catalunya, encara s'estudiaven col·laboracions entre formacions com el Partido por la Libertad o la mateixa Espanya 2000 per esbrinar si es podien fer connexions electorals, no?, o coalicions electorals amb l'extrema dreta d'arrel catalana. Fins i tot amb grupuscles com Soluciona, que es presentava a Màlaga o pretenia presentar-se a Màlaga en aquelles eleccions del 2015, que estava liderat per un personatge com Armando Robles, que liderava Alerta Digital, un pseudodiari, no?, que havia negociat, per exemple, amb Anglada si es podia presentar.
1: I això no ho fa Aliança Catalana.
3: Això no ho fa Aliança Catalana.
1: Apropar-se a aquests grups neonazis.
3: És a dir, no hi ha un vincle directe entre els seus representants polítics o la gent que sabem ara que està dins el projecte amb certa notorietat d'Aliança Catalana, com el que sí que passava, per exemple, en Plataforma per Catalunya. Sí que hi ha lligams d'Aliança Catalana, per exemple, o hi ha hagut intents de contacte i fins i tot ho han publicitat amb Alternativa per Alemanya. Però hi ha una distància molt important entre la seva militància i el que passava a Plataforma per Catalunya. Deixa'm posar-te dos exemples molt ràpids de Plataforma per Catalunya i gent que tenia a la cuina del partit. Per exemple, Alberto Sánchez, que va ser regidor a l'Hospitalet de Llobregat, que havia flirtejat amb l'exhibició de símbols feixistes i nazis, per exemple, a les celebracions de l'Eurocopa, del títol de l'Eurocopa de la selecció espanyola el 2012.
1: I aquí no passa res.
3: O un altre cas, a mi em sembla encara més greu, el de Juan Gómez Montero, que va ser regidor a Manlleu i també a Santa Coloma de Gramenet, que va ser president de les Joventuts de Plataforma per Catalunya, que havia exhibit discursos clarament neonazis i que tenia un lligam estret amb Estado Nacional Europeo, que era una de les formacions que en David ho sap, no? Molt residual, però sí amb influència dins aquests cercles neonazis.
1: Vaja, al final la conclusió de tot això és que tenen estructura, que són allà i que sembla que no hi ha manera per actuar en contra d'això. Com a mínim aquí, a Espanya, i ara ens ho deia l'Alba, a Itàlia no l'han trobat.
4: Aquí, jo sí que recordaré, perquè nosaltres treballem amb una hipòtesi que ara us comento, però aquí s'han il·legalitzat... la més alta instància jurídica espanyola, Hammer, Skins i Blood & Honor. I nosaltres treballem amb la hipòtesi que...
1: Què és això?
4: Pues eren organitzacions molt vinculades al que deia ara el Joan, no? Aquest neonazisme clandestí, no? Que és un debat enorme, però nosaltres partim d'una hipòtesi de treball, que és que, en veritat, tot el que passa a Santa Susana és una reorganització, un canvi de noms del que era l'antiga esfera de Blood & Honor a Espanya, que han estat il·legalitzats. I el mateix debat, que avui no donarà temps, que vam tenir amb la llibreria Europa, que vam estar anys batallant pel seu tancament, sempre ho recordo, perquè no està mal recordar-ho, que el Tribunal Constitucional, amb sentència d'un magistrat català, per cert, va dir que primava la llibertat d'expressió l'any 2008, Eugeni Gay. Aleshores, després ens preguntem per què creix l'extrema dreta. Jo encara estic recuperant-me, no?, de que un representant públic democràtic no sàpiga dir que és una vergonya, no?, que es promogui el nazisme l'any 2026. Em queda, o sigui, boca badat. Ja entenc que com a alcalde vol dir que passi ràpid i que no passi res, però així, o sigui, amagant el cap sota l'ala no se soluciona.
1: Sí, sí, no, sí que sorpresa el fet que no pogués fer una declaració política, no? Sí. Des del principi jo li he demanat...
3: Una condemna política, sí. Això és el que ha sobtat més, sí.
1: Sí, clar, ell pot dir, no tinc res a fer-hi, però, òbviament, estem en contra del nazisme o del neonazisme i això no...
4: No fer-ho és fer una altra cosa, Com sempre en política.
1: Joan Serra, digues, perdona.
3: No, volia establir una paradoxa entre Aliança Catalana, que fa una defensa acrítica de l'actuació del govern de Benjamin Netanyahu, i tots aquests grupuscles neonazis que havien tingut connexió amb dirigents integrats dins de Plataforma per Catalunya, que en el seu ideari, fins i tot hi ha condemnes judicials, denigraven directament el poble jueu. Mm-hmm. Home, és una paradoxa, doncs, molt clara. No?
1: I tant. Joan Serra, David Fernández, Alba Sidera, Joan Caballero, gràcies a tots, que vagi molt bé.
3: Molt bon dia.
4: Gràcies, Joan.
1: Adéu.

0: Són les 9 i quart. Doctor Pedrós, Jaume Pedrós, què tal, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia, bon dia.
0: Com hem pujat la guàrdia amb l'antivirus que han arribat a confinar un vaixell amb un brot de gastroenteritis a Bordeus?
1: No estic d'acord.
0: No?
1: No, perquè...
0: No ens estem passant?
1: No, això passa cada dia. Cada dia hi han gastroenteritis a les escoles, a molts centres. Això és una alarma mediàtica.
0: Em refereixo que s'ha d'arribar a confinar un vaixell?
1: I però han parat, i els que estaven amb baixar han baixat i ha continuat el creuer. Episodis de gastroenteritis per un virus, com és aquest cas, es produeixen cada dia i cada dia s'actua. Jo crec que el que hem d'assenyalar de tot això és la importància de tenir bons protocols i bones eines de salut pública. O sigui, a fer entendre a la població que gràcies a això es protegeix a la població. I diu, va morir un ciutadà de 90 anys.
0: Un senyor de 92 anys.
1: No sabem quin era.
0: No, i a més han dit que no era per... Vaja, s'ha confirmat que no era per aquest brot de gastroenteritis, a més. Vull dir que...
1: Però amb una gastroenteritis normal, hi ha gent que es mor. Uh-huh. Però es mor de deshidratació, que és la complicació més important que dona una gastroenteritis. Però aquesta, i constantment, ara aquesta ha sortit perquè és un vaixell. El vaixell, què passa? La cadena d'alimentació, no sé, hi ha 2.000 persones, 3.000 persones, i clar, afecta molta més gent, i això impacta més.
0: Què t'està passant?
1: Estava trepitjant un cable i tenia una sensació de que es movia el terra.
0: T'imagines?
1: Imagina't, eh? Doncs jo crec que és això, eh? Jo crec que no ens hem... Està bé que la gent sàpiga que les coses no funcionen perquè sí, sinó perquè hi ha molts bons professionals que examinen, que actuen, que hi ha protocols, i l'important, una vegada més, ho vam dir-ho quan vam parlar de les polítiques de Trump sobre l'eliminació del pressupost, la participació dels Estats Units a l'OMS, uh-huh, i la seva reducció pressupostària en l'àmbit de la salut pública, l'important que és tenir un sistema sanitari fort, i quan diem fort, no... vol dir que té les estructures per protegir a la població, a tota la població, però, si em permeteu, els més vulnerables. En aquest cas, és un vaixell, no, que aquí segur que hi ha la gent, suposo que majoritàriament no eren vulnerables,
0: sí,
1: però
0: és
1: igual.
0: Sí, que tenen quartos a la butxaca.
1: Però
0: sí,
1: al final, és allò de dir, si protegim en aquests, estem protegint a tots. Mm-hmm. I això és el que ens hem de quedar.
0: Que avui a la cita prèvia, volíem parlar del meló del districte únic. Ara expliquem ben bé què és i per què és polèmic. Torna a estar qüestionat quan som a les portes de les proves d'accés a la universitat i en ple procés d'assignació, ho hem estat explicant, de les places MIR, perquè professionals sanitaris com metges, infermeres, comencin la seva formació en una especialitat.
1: Perdona, el MIR no té en principi que veure amb el districte universitari únic.
0: Però ara estem en aquest procés d'adjudicació.
1: Però el que passa és que podem contextualitzar-ho. Exacte. Tot, perquè tot això ve del fet de la necessitat de metges.
0: Exacte.
1: Que tenim a Catalunya. Podem parlar específicament de Catalunya. Per això hem convidat a la presidenta del Col·legi de Metges, perquè és la que s'ha fet més portaveu de la necessitat d'introduir canvis en el procés de selecció, prèvia, perquè tenim un forat que no s'ha atès durant dècades, que és una crisi sociodemogràfica. Sabíem, inclús jo, el president ho havia dit moltes vegades, escolteu, no s'ha fet cap previsió ni a Espanya ni a Catalunya sobre la necessitat de metges que té el nostre país. Ara, amb la vinguda de tants immigrants, això encara s'ha fet més palès, perquè la població és més gran. I aquesta necessitat de professionals no ha estat analitzada, i ara ens dona la paradoxa de que, ara en parlarem, perquè això al final són dades, de que en necessitem, però la realitat és que els acabem havent d'importar de països extracomunitaris amb sistemes de formació molt diferent i sense que hi hagi un cribatge de de formació com aquí s'exigeix, no?
0: Ho deies, ens acompanya la presidenta del Col·legi de Metges, la teva successora, l'Elvira Bisbe. Què tal, Elvira? Bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
0: I també la Susana Ruiz, l'especialista en salut aquí a CERC Catalunya. Què tal, Susana? Bon dia.
2: Bon dia a tots.
0: Començo per tu, per explicar, perquè la gent ho entengui, què és això del districte únic.
2: Si centrem una mica, és el sistema establert a l'Estat espanyol que permet que tots els estudiants puguin sol·licitar plaça en qualsevol universitat pública de l'Estat, independentment de la comunitat autònoma o fins i tot del país on hagin superat les proves d'accés. Aquesta fórmula limita l'accés d'estudiants locals a carreres amb molta demanda, com per exemple medicina, per l'alta arribada d'estudiants de fora.
0: I com funciona i quin és el problema amb tot això?
2: La mobilitat per si mateixa no és un problema o no hauria de ser-ho, però l'assignació de places es fa per nota i això afavoreix que estudiants d'altres comunitats autònomes amb qualificacions més altes puguin ocupar places a les universitats catalanes mentre estudiants catalans han de marxar fora si volen continuar els seus estudis. El problema és que la nota d'accés s'estableix amb criteris diferents i el grau d'exigència no és el mateix en tots els territoris. Mira, un exemple, Extremadura té un 13% d'excel·lents, mentre Catalunya només un 3,6%. És obvi que alguna cosa grinyola, perquè no són més tontos els catalans que els extremenys. Llavors, Roberto Elosua, degà de la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, ha centrat una mica aquesta qüestió.
3: La mitjana de la nota d'accés dels estudiants de Catalunya és 0,4-0,5 dècimes inferior a la d'altres comunitats autònomes i és de les més baixes de tot l'Estat. Això implica que pels estudiants catalans és més difícil accedir a graus molt competitius com pot ser medicina.
2: Segons dades del govern, el curs 2024-2025, els estudiants procedents d'altres comunitats autònomes van ocupar el 46%, gairebé la meitat, de les matriculacions de primer any a les facultats de medicina catalanes. En casos com la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat de Lleida, aquest percentatge va pujar fins al 70%.
0: Clar, aquí la cosa és que molts d'aquests estudiants, quan acaben la formació, quan són metges titulats, acaben marxant de Catalunya per anar-se'n a treballar a altres llocs.
2: Sí, de fet, la gran majoria d'estudiants de la resta de l'Estat i també alguns estrangers formats a Catalunya amb finançament destinat a les universitats catalanes, insistim, marxen per motius doncs, com l'arrelament o l'elevat cost de la vida a Catalunya, sobretot per l'habitatge.
3: Molts, quan acaben el grau, tornen al seu lloc d'origen a fer l'especialitat mèdica i perdem aquest talent que hem format a Catalunya.
2: I abans deien, Jaume, el MIR no hi té res a veure, però això és una miqueta el pèndol de Newton, no? No té res a veure amb el districte únic, però fins i tot els que, sent de fora, opten per fer el MIR aquí, l'especialitat aquí, la seva intenció és marxar un cop acabin aquesta formació. L'enquesta MIR, feta entre els metges que estan fent l'especialitat, mostra que el 70% dels residents de fora es plantegen abandonar la sanitat pública catalana.
0: Això passa

0: Els col·legis de metges de Catalunya, els degans de les facultats de medicina de les universitats catalanes proposen canvis per poder garantir un accés just, un accés equitatiu dels estudiants catalans a les places que s'oferten a la seva comunitat.
1: Clar. Sí, plantegen ja diverses fórmules sobre la taula. Una és que s'apliqui un model matemàtic que pugui corregir les diferències que hi ha entre comunitats en aquests sistemes d'avaluació que comentàvem per garantir l'equitat en l'accés a les universitats. Ens ho ha explicat el Roberto Elosua.
2: Utilitzar un sistema de percentils, de manera que es prioritzin un percentatge concret, o el 3%, o el 4%, o el 2%, el que correspongui, dels millors estudiants de cada comunitat autònoma com prioritaris per l'accés a graus competitius com pot ser medicina.
1: I d'aquesta manera s'evitarien aquestes diferències d'avaluació o quedarien pal·liades, no?, entre comunitats i l'accés a les places doncs seria més just.
0: Aquest és el retrat, Elvira, aquesta és la situació, la fotografia. Els estudiants empesos a marxar de Catalunya, els aspirants d'aquí a anar-se'n cap a fora.
3: De fet, no és gaire cert, eh?
0: Ah?
3: La nota de tall aquí a Catalunya és una mica més baixa que altres comunitats, eh? Tampoc els hi és fàcil de marxar a fer... Senzillament, nosaltres tenim un sistema més estricte, no? I quan compares sistemes d'exàmens diferents, posar la nota absoluta és un error, perquè no és equitatiu. O sigui, per dir d'una manera, posant exemple, si l'examen és molt fàcil, no?, un 9 pot ser equivalent a un examen difícil que tingui un 7. No? I això és el que passa. Quan hi ha sistemes diversos, la manera de ponderar és fer-ho en percentils. I això es fa a tot arreu, que hi ha aquesta situació de diferències, diguem, d'exàmens i proves. De fet, el mateix MIR ja fa servir el sistema de percentils entre anys, perquè, clar... no és igual de difícil cada any el mateix MIR. Per tant, ja tenen aquesta fórmula aplicada alguna vegada.
0: Però aquí la pregunta que es pot estar fent la gent a casa ara mateix. Els metges formats aquí estan més ben formats que els altres, que els de la resta de l'Estat, o no? O...
3: Si tinguéssim una prova d'accés única...
1: Homogènia, no?
3: No dic que ha de ser desitjable, eh? Perquè hi ha, diguem, assignatures diferents i temari diferent, no? Però sí que podries dir que si han tret pitjor nota, doncs és que estan menys preparats. Però amb una població de 8 milions, i estem parlant del rang de gent que està en l'excel·lent, el percentatge de gent brillant ha de ser superior que en comunitats autònomes que tenen 200.000 habitants o 300.000, i en canvi tenen un 15 o un 20% d'excel·lents. Clar, això és obvi que no s'està fent bé, no? I el districte únic tampoc és tan antic, eh?
1: Això no... 2000, principis del 2000, no?
3: Sí.
1: Uns 20
3: uns,
1: anys.
3: Uns 20 anys.
4: Jo volia ser més disruptiu, com que hi ha la doctora Bisba és la presidenta i ha de mesurar una mica més les paraules per ser... No, més afinar més. Jo ara faré un judici de valors. És a dir, hi ha comunitats autònomes que renuncien a tenir facultat de medicina perquè hi ha un ús pervers del districte universitari únic amb la inflació de notes per tenir estudiants estudiant aquí a Catalunya i que després recuperen. Clar, el problema no el tenen ells, el tenim nosaltres. I la primera contradicció és que estem els catalans amb els seus impostos estan formant a professionals... que el problema no és que vinguin de fora, el problema és que la seva intenció és marxar un cop s'hagin format. Per tant, estem deixant de formar gent que necessitem per aquí. I aquesta és la gran contradicció, per això...
0: I això com s'arregla?
4: Per això, bueno, amb la proposta que deia la doctora Bisba...
1: La que explicava el Roberto Elosua.
3: És la mateixa, estem d'acord,
1: eh? Junts.
3: Ho hem treballat, i ara sembla que hi ha una proposta del propi... que ve, diguem, del propi ministeri, amb la que... ens dona la raó de que l'equitat d'accés no és justa. És que no només ens passa a nosaltres. El que passa és que el drama que té Catalunya, que jo crec que és una mica el que potser no s'entén respecte a altres universitats, no només és que les famílies no puguin... No, els fills que volen estudiar aquí no puguin fer-ho...
0: Per la nota de tall.
3: Igual que els hi passa a altres comunitats, doncs que enviar el fill a estudiar fora de la teva pròpia comunitat autònoma és una despesa molt gran. O sigui, no només es passa a nosaltres, li passa a Mallorca, li passa a València, li passa al País Basc, passa a Galícia. O sigui que la gent hauria

0: de poder-se quedar a casa, si vol, no? A prop de casa, i que hi hagi un percentatge que vulgui optar, està superbé, no? Aquells que siguin més excel·lents. Però el problema és que, fixeu-vos què ens passa a nosaltres. Nosaltres tenim, com has dit tu, 46% de formació de metges d'altres comunitats que després marxen. Això vol dir que de les 1.300 que fins ara ofertàvem de places, només 800 tenen arrelament territorial. D'acord? Per tant, quan s'oferten les places MIR, catalans que puguin optar, ja només hi ha 800. Les altres places, les altres 600 places, s'han de ocupar per gent que ve d'altres comunitats autònomes. El dèficit és ja molt majúscul. Llavors ens trobem amb que, com aquests metges que hem format se'n van a casa seva, i la necessitat de metges a Catalunya és molt alta i mantingudament alta des de fa una dècada, doncs ens trobem que els hem d'importar de fora. Llavors, és un contrasentit.
1: I quan els hem d'importar de fora, ho dic per també assenyalar, si em permets, Elvira, que és dels metges extraformats a països extracomunitaris, quan els hem de, perdoneu l'expressió, importar, estem fent un mal servei en aquells països, perquè els estem deixant descapitalitzats de professionals que els necessiten. Però quan ven al nostre país, que la gent sàpiga, el nostre país, ara em refereixo a l'estat espanyol, un de cada tres ve a Catalunya. Un de cada tres ve a Catalunya. La comunitat autònoma de Madrid, que té 1 milió d'habitants menys, té només el 17%. És a dir, és una realitat que en el cas de Catalunya, està bé que ho expliquem pel conjunt d'Espanya, però la realitat de Madrid és diferent de la resta.
2: Aquí és més accentuat.
1: Sí. Però el cas de Catalunya és especialment accentuat. I aquí podem introduir que en l'element de l'entrada hi ha un tema que per nosaltres és molt nuclear, que és el tema del coneixement de la llengua. Per tant, veurem fins on arriba. La doctora Bisba està empenyada que aquest és un dels temes més importants que hi ha. Ja no només per la professió, és pel país, perquè si no es produirà una substitució sociològica de la professió, perquè, escolta, fer de metge és universal a tot arreu, però nosaltres necessitem un perfil de metges de primer nivell des del punt de vista de recerca i segurament de moltes especialitats, però sobretot el que necessitem és grans professionals molt ben formats per atendre les necessitats comunitàries. Nosaltres tenim una societat envellida, amb necessitats, amb patologies cròniques que puguin manegar, i per tant gent molt arrelada al país.
2: Que tampoc es tracta ara de sacralitzar tota aquesta colla de metges, que en són molts, i que segur que algú que ha anat al CAP últimament o a qualsevol metge, urgències on sigui, s'hi ha trobat, no? Amb metges que t'atenen, que efectivament són vinguts de l'estranger. Vull dir que sort que hi són, també, exacte, ara mateix, que si no, exacte, el sistema no s'aguantaria, no?
0: Exacte. El que passa és que sí que és veritat que estem arribant a unes tasses que ens preocupen molt. Les col·legiacions a Barcelona, nosaltres tenim 43.000 metges. Les col·legiacions
1: a Barcelona,
0: A Barcelona, eh? Les noves col·legiacions, pràcticament el 60%, són de metges estrangers.
1: Mhm. Extracomunitaris.
2: Clar, aquí el que passa és que...
1: Perdó, extracomunitaris, si em permés. De formació extracomunitària. Perquè el tema de l'origen, insisteixo, no l'hem d'estigmatitzar.
2: No. Això no vol dir que estiguin menys preparats. No necessàriament no, menys preparats. Ho dic perquè per la gent que t'escolti ara.
0: Sí, estem d'acord, estem d'acord. S'ha de dir que si venen és perquè són necessaris i benvinguts siguin. Nosaltres sí que estem treballant i hem anat... recentment, jo no sé si veu sentir la roda de premsa que es va fer també des de l'Organització Mèdica Col·legial, perquè estem treballant perquè quan s'homologui el títol de metge es faci com en els estudiants, diguem, d'espanyols, en la que s'avalua la competència. Mm-hmm. Perquè no és equitatiu, tampoc. O sigui, entren de sistemes diversos, de moments diversos, però no s'avalua mai la competència. Segur que n'hi han de molts bons i boníssims. I n'hi han d'altres que encara els falta una formació complementària, clar, perquè no tenen especialitat, que aquest és el problema. Els introduïm al sistema, però el sistema necessita especialistes. Uh-huh. I de moment hem de fer aquest pedaç de tenir metges no especialistes fins que tinguem l'especialista format perquè pugui ocupar aquella plaça.
2: Digues,
1: això, no, i això és el que estem reclamant perquè per això dic que a Madrid això els sorprèn moltíssim, perquè clar, aquesta realitat no la tenen, nosaltres sí que la tenim i la patim. Per això des de Catalunya es demana que el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, que ja té les estructures preparades per fer el que fan els països anglosaxons, que és quan un s'incorpora, avaluen el teu nivell de competència. I nosaltres no... Amb metges nascuts aquí o no nascuts aquí, fa molts anys que Catalunya està preparada i defensa que des dels col·legis professors pugui avaluar la competència d'aquells que no tenen diguéssim, el títol d'especialista homologat o realitzat.
2: Una solució passaria també per, no sé si, que la carrera de medicina es pugui estudiar a més universitats de Catalunya, a ampliar els llocs on es pot cursar la carrera, o baixar fins i tot la nota de tall.
0: No podem baixar la nota de tall. La nota de tall no depèn de que nosaltres diguem quina és la nota de tall, sinó depèn de la... És una fórmula que depèn de la... de la quantitat de demanda que té.
3: És oferta-demanda, no?
0: Sí, no té res a veure, o sigui, nosaltres aquest punt nosaltres no el podem modificar. El que l'altre punt que has dit, que és l'aposta que fa el govern català en aquests moments, no?, que és l'augment d'oferta de places, no diem que no sigui una bona solució, però això dona resposta als metges que necessitarem d'aquí 10 anys. Això ho hem de tenir present. Segona, ha d'anar acompanyada d'un augment diguem, equivalent de les places MIR, perquè si no estarem formant metges no especialistes i no metges que necessitem, que són els metges especialistes. Mm. Per tant, crec que benvinguts siguin que hi hagi més places...
1: I potser una tercera, no oblida, sí. Una tercera que si s'augmenten les places però no es modifica el districte universitari únic, el que fem és empitjorar el problema... des del punt de vista pressupostari, és a dir, acabarem formant molta més gent pels altres. Dic, home, sí, hem d'augmentar, sí, perquè necessitem... Sí, de fet,
0: són les tres coses. És millorar l'equitat, clar, com diu el doctor Pedrós, és millorar l'equitat perquè la proporció... Millorar l'equitat perquè la proporció de metges que venen de fora doncs, sigui la que és raonable i, a més, doncs, tenir la possibilitat, no?, de formar més metges especialistes, que és la clau.
2: Em pots xifrar això del raonable? Això, com ho quantifiquem? Una proporció raonable de professionals vinguts de fora?
0: No, el vingut de fora me refereixo de fora de Catalunya.
2: Sí, sí.
0: Perquè, clar, segur... A veure, la Catalunya és un territori amb punter des del punt de vista d'investigació, docència, sempre tindrà aquesta capacitat d'atracció que és bona, que gent molt brillant d'altres indrets vingui aquí a formar-se perquè té ganes de fer aquesta projecció professional. No crec que puguem posar un número, però era el que va condicionar que tots... inclús els nostres propis catedràtics i degans apostessin pel districte únic. Quan inclús autoritats deien no, perquè, escolta'm, si nosaltres financem hem de poder planificar les nostres necessitats. I pensaven que així es aconseguirien que vinguessin els millors. Què ha passat? Nosaltres la nota de tall ha baixat, per tant, en realitat venen gent que no és la més brillant del reste de l'Estat i després tornen i ens deixen aquella vacant.
2: I tenen xifrat quants metges calen a Catalunya? A Catalunya estem dient hi ha mancança de metges, hi ha d'haver la jubilació de tota la generació del baby boom.
0: La jubilació del baby boom ha sobretot aquesta darrera dècada i enguany serà l'últim any que jubilarem pràcticament més dels que de l'oferta formativa que fem. I ha fet a partir d'ara, a partir de l'any 2028, baixa a la meitat. I aquest, la jubilació del baby boom ja no serà el mateix. Augmentem l'oferta i és possible. M'has fet una pregunta que és difícil de respondre, perquè el problema que hem tingut és la manca de planificació.
2: Yeah.
0: Clar, l'augment de la demanda, ho explicava abans el doctor Pedrós, no hem planificat l'augment de la demanda. Hem augmentat 2 milions de població. Som els 6 milions que dèiem sempre i ara som 8 milions de població. Hem augmentat l'envelliment de la població d'una manera espectacular. La complexitat de la medicina ha augmentat moltíssim i, per tant, es necessita aspectes tecnificats que requereixen més professionals i més temps. I el model català, i això ho sento molt, però cal que ho diguem, el model català va apostar per aproximar, i jo crec que en un temps va donar una resposta bona a l'atenció sanitària el més propera, però quan ha augmentat tant la complexitat, que és el que ens hem trobat, de que Catalunya té molts més, per exemple, hospitals, té el doble d'hospitals que la comunitat que més en té, que és Andalusia. Clar, si tu tens més hospitals d'aguts, tens molta més necessitat de metges. Entereu? Clar, ara tots els països, pràcticament tothom, aposta per la concentració de la complexitat. Clar, si tu tens tot tan dispers, és caríssim i és molt difícil de tenir tants especialistes que sempre ens diuen, és que aquí ens falten anestesiòlegs, allà ens falten que no tenim cirurgians per operar, en aquest altre no venen gastroenteròlegs. Però clar, es va planificar per un sistema... I ara
1: per això nosaltres sempre vam demanar que aquest era un debat que necessitava grans consensos polítics. Sí. I ho diem perquè nosaltres hem hagut de cridar l'atenció a tots els grups polítics, perquè ja sigui el Parlament o ja sigui els plens municipals, doncs l'oposició demana un CAP o demana un hospital. És a dir, jo recordo l'època del començament del desplegament del model sanitari català, tots els alcaldes volien un hospital al seu, a totes les comarques, no? Que és el que deia ara la doctora Bisba. La necessitat de metges, si nosaltres agafem la ràtio de metge per habitant que hi ha a Europa, nosaltres no estem malament, estem a la mitja alta. El problema és com els organitzes. I per això és tan important, com deia la doctora Bisba, no només el tema del model hospitaler, sinó com els temes organitzats, els sistemes d'organització, que facin que això sigui factible, perquè inclús els alemanys, quan venen aquí, es queden... recordo l'època aquella que els alemanys, diguéssim, finançaven, o no sé si encara ho fan, però moltes de les inversions que es feien, no?, en fons europeus, i deien, escolta, però si nosaltres no tenim aquest nivell de concentració. És a dir, també hem d'educar a la població... Això darrere hi ha també un discurs, perquè també es parla de la concentració del centralisme de Barcelona. I escolta, que li diguin a un ciutadà d'Estocolm, de Göteborg, el centralisme d'Estocolm, que està a no sé quants centenars de quilòmetres. Aquí a Catalunya és inevitable que hi ha una àrea metropolitana que condiciona, però excepte els Pallars, la Vall d'Aran i les Terres de l'Ebre, tot està a una hora de Barcelona. I per tant, la complexitat, que vol dir el terciarisme, no tothom ha de poder fer de tot, sinó que, però sí que vol dir que els hospitals grans han de ser més generosos treballant, ja s'està fent amb...
2: en xarxa,
1: però s'ha de fer i que fixa't, ara ho veuràs, l'aspiració legítima de qualsevol especialista que toca tecnologia és poder fer la seva pràctica. És clar, si resulta que, no sé, ara per dir-ho, no sé si l'Uyer ho entendrà, però un cirurgià vascular que no pugui fer grans artèries i el destinen a fer només varices, doncs no voldrà anar a un hospital comarcal. Però aquest senyor, si pertany a un equip molt més gran, que és, jo què sé, doncs, un hospital clínic o un hospital terciari, i sap que un dia o dos dies a la setmana doncs podrà desenvolupar-se professionalment, és l'aspiració legítima, que és la manera també de fer atractiu, de retenir professionals en el territori.
2: Yeah.
1: És a dir, que es puguin, que la seva carrera professional pugui, diguéssim, desenvolupar-se en plenitud. I, per tant, escolta, nosaltres som un país que té moltes coses, però és un país petit. És petit. I jo crec que tot això, nosaltres creiem que és possible. I, de fet, per això vam donar suport a tota una sèrie de mesures que es van evidenciar durant la Covid, la necessitat d'enfortir aquests canvis, i que ara, doncs, aquest projecte de propostes que es diu Kairos, que ha impulsat el govern, en recull moltes d'aquestes. Però per fer això, que no només cal voluntat política, cal també voluntat i generositat per part de tots els actors. Tots hem de canviar, perquè la nostra societat, els coneixements, la recerca, l'atenció, tot això i les necessitats han canviat, i per tant haurem de canviar tots.
2: Susana. Bé, el Jaume, li he fet així un gest a la Marina fa una estona, deixa'm dir una cosa, clar, el Jaume ara ja ha una mica entrat. Un pensa, qualsevol persona que ens estigui escoltant, aliena al sistema sanitari, deu pensar, coi, si et ve molta gent de fora perquè no marxin, millorar-hi les condicions, que precisament perquè Catalunya és un destí llaminer, no?, des del punt de vista de la recerca i fins i tot de la pràctica clínica,
3: potser en millors condicions, doncs igual acceptes anar a casa teva per Nadal, per Setmana Santa i a l'estiu i quedar-te a treballar en un lloc que, a més, sabem que en els pròxims 10 anys, amb el nou clínic, amb el pol, no?, científic que es crearà allà a la zona de la, de la Diagonal, tot això serà un formiguer científic. Millorant les condicions, que són, com deia en Jaume, no, quan pensem en condicions sempre pensem en el salari, però no, també la conciliació, els horaris, l'organització...
1: El desenvolupament professional...
3: La recerca, capacitat tota. De poder fer recerca, docència, millorant tot això, no podríem retenir algun d'aquest talent que ens marxa perquè diu, és que per estar, perdoneu, però putejat aquí, doncs me'n vaig
1: però
3: a fer-ho a, meva,
1: dir,
3: a casa meva.
1: Sí. Però això que acabes de dir, perdona, no hi ha cap dada que ho sostingui. Perdona, No és veritat que els metges marxin.
3: No, jo dic els de fora.
0: Els espanyols que venen a formar-se a Catalunya.
1: Els de fora que venen aquí a formar-se, majoritàriament no dic que no, O sigui, a veure, que els salaris són baixos, és a dir, aquí ja obriria... Jo crec que el problema dels salaris és que aquí castigues els bons professionals. És a dir, quan aquest tema l'igualem a tots igual, ens equivoquem. Hi ha bons professionals que estan molt mal pagats i que haurien d'estar ben pagats. Això ho podíem extendre en altres àmbits. Però és que jo el que sostinc és que la majoria de la gent que ve a estudiar medicina a Catalunya hi ha un element de perversitat d'origen. És a dir, hi ha una necessitat de voler-se de les seves pròpies comunitats autònomes, perquè és que el cas de Lleida... o el cas de 70%.
3: Sí,
1: venen a estudiar per marxar. Si no venen per quedar-se.
0: De totes maneres, jo sí que crec. Crec que, ja, com diem, augmentar les places, canviar el sistema, diguem, d'equitat, que són tot necessaris, donen resposta d'aquí 10 anys. L'única resposta que tenim a curt plaç per poder donar resposta a la falta de metge que hi ha ara, avui, perquè d'aquí 10 anys s'han de veure com interferirà la IA, per exemple, com...
2: Que ja s'està fent servir, clar.
0: No, perquè tot això s'ha de tenir en compte pel que passarà d'aquí 10 anys. L'única, en aquests moments, mesura que tenim local per millorar és, sí, millorar la capacitat de retenir talent. Aquesta és una de les vies dels metges que són d'altres comunitats autònomes i que venen aquí i que aconseguim doncs, agafar-li i donar-li aquest punt perquè es pugui quedar encara que siguin uns quants anys fins que tinguem els que calen. I també alliberar hores de metge. Nosaltres estem insistint moltes vegades que dediquem els nostres metges especialistes professionals molt ben preparats a fer paperassa i feina que no té res a veure amb la feina de fer de metge. Sí, aquesta feina...
2: D'anar donant baixes, lliberes... d'anar... No?
0: Sí, només...
1: No, donant baixes.
0: A primària, si tu fessis... traguessis molta part de la burocràcia que en aquests moments fa el metge de primària...
3: Ordinador, Estem parlant d'ordinador.
0: Un terç de la seva activitat és burocràcia pura. Mm. Si això desaparegués, aflorarien aproximadament 120 o 130 metges especialistes.
2: I en això pot ajudar la intel·ligència artificial, potser?
0: Hi ha algunes coses que...
2: Han agilitzat tot el tràmit burocràtic.
1: I dient les coses clares. A veure, el sistema sanitari, per alguns sectors polítics i productius del país, és el calaix de sastre de moltes coses. Jo posaré l'exemple. Parlàvem de les baixes. No, les baixes formen part de l'acte mèdic. Jo de les baixes no... Però la gestió de la baixa té un part burocràtica
2: això,
1: que no caldria.
2: Això,
1: ara es van proposar, com fan els holandesos, que són dels models sanitaris més avançats del món, doncs tenen la figura de l'assistent clínic que ajuda a gestionar tota aquesta burocràcia, que és el principal problema de queixa que tenim a la professió, sobretot a l'atenció primària. Però jo posaré un exemple que és el més paradigmàtic, que és el justificant d'absència. És a dir, el justificant d'absència no és un acte mèdic, i són, vam calcular, milions... De...
0: La gent li diu baixa, que ho sapigueu.
2: Ja, ja,
0: que s'haja curta de 3 dies...
2: Que no necessita salir de la baixa, sinó...
1: No, i que no has anat al metge.
0: No.
1: És a dir, doctor, faci'm un justificant per la feina de que ahir vaig tenir una gastroenteritis. Això com pot ser? És a dir, el metge no pot certificar que vas tenir una gastroenteritis, però en canvi li fem fer una gestió que aquest és un problema dels patronals, del sindicat i del Ministeri de Treball. Diu, això no és una feina de metge. Que facin la... Escolta, durant la Covid va haver una cosa que era la declaració autoresponsable, sí. Però que se situï en aquella època, en aquell àmbit, però no se situï en l'àmbit de la consulta mèdica. Per això deia calaix de sastre. Això és un calaix de sastre. Ningú vol conflictes, que ho faci el metge. I llavors, quan resulta que hi ha problemes d'absentisme o hi ha problemes d'això, la culpa és del metge. Escolti, posi'ns d'acord perquè aquest tema no és un tema sanitari i, en canvi, està repercutint perquè no aporta valor a la feina que fa el metge i és el que el crema. Una de les coses que tenim estudiat que genera més burnout i més desgast professional és fer tantes tasques que no aporten valor pels pacients i per la pròpia assistència. Per tant, aquí més hi tenim terreny per recórrer. I aquí estalviaríem metges, perquè, és com deia la doctora Bisba, són 120 metges, 120 metges de primària ara al país. Bueno,
0: només a Barcelona.
2: Canviarien el paradigma, eh?
0: Es canvi.
2: Doncs, doctora Elvira Bisba, moltíssimes gràcies, presidenta del Col·legi de Metges, la substituta, la que ha agafat el relleu del Jaume Pedrós, del doctor Pedrós, gràcies a tu també.
1: El Col·legi de Metges.
2: El Col·legi de Metges, què he dit?
3: Sí, aquí a Catalunya
1: relleu,
3: no encara.
1: Aquí encara no, i a casa meva tampoc,
2: no,
1: eh?
2: Però que torni quan vulgui,
1: a casa meva
2: tampoc. S'explica molt bé,
1: Sí, home, i tant.
2: Doctora, escolteu, gràcies, que vagi bé, i Susana Ruiz, gràcies a
3: vosaltres.
2: També.
4: Rebobinem aquí Catalunya.
2: I ara ens hem de posar un punt seriós, perquè ja sabeu que se n'ha parlat molt d'aquest retorn de l'Oreja de Van Gogh, de com seria, i la veritat és que el retorn als escenaris no ha estat com s'esperava, o com a mínim com s'hauria volgut, i és que resulta que la Maya Montero està absolutament devastada després de com ha anat la seva actuació desafinada, com l'esteu escoltant. Puc saludar l'Odi O'Malley, ell és expert en l'Oreja de Van Gogh. Què tal, Odi? Bon dia.
5: Hola, bon dia.
2: Clar, què ens pots explicar de com està la Maya, de com han anat aquests concerts i de si reapareixerà o ella ha decidit que, escolta, que potser no torno?
5: Bueno, yo creo que en realidad se ha exagerado un poco la situación de Maya. Yo creo que ya no está devastada. Puede ser que le haya sentado un poco mal escuchar las críticas y que le haya costado enfrentarse a ellas, pero me parece que está contenta con la acogida del público. En general ha sido buena. Si reaparecerá, pues hombre, yo creo que sí, ¿no? Dentro de unos días tienen los conciertos de Madrid, que creo que son de los más importantes del tour o de los que más con ganas van a coger. Y me parece que seguirá adelante, yo creo que sí. Que su intención será seguir mejorando, porque ya hemos visto que, bueno, muy buen pie no ha tenido al empezar.
2: ¿Es una falta de respecte als fans haver sortit desafinant d'aquesta manera?
5: Es difícil decirlo. Te diría que sí. Porque en realidad, o sea, cuando alguien paga una entrada, cuando alguien compra algo, espera que el servicio sea bueno. Si no lo es, pues hombre, sí es un poco una falta de respeto. Con el arte ocurre que como todo es tan relativo y tan subjetivo, pues claro, para unos será un horror que haya salido así, para otros dirán, bueno, yo he ido ahí a cantar Rosas y a mí me da un poco igual si he cantado mejor o peor.
6: Buenos días. Yo creo que no es arte, son canciones, el arte son otras cosas, pero el último de la fila ha vuelto, Manolo García tiene 70 años y el show estaba preparadísimo. Una de las grandes críticas es de que no está preparado el show, que un show se tiene que rodar, un show se tiene que preparar y desafinar de esa manera. Yo creo que aquí tendríamos que valorar otra cosa. ¿Por qué ha vuelto a Maya? Porque hemos echado al aire y tenía que volver una señora que a mí me da, de verdad, no soy fan de la Oreja de Van Gogh, pero olé mis huevos los fans que seguían cantando, porque en otras situaciones yo creo que era, bueno, un poco...
2: Miki,
6: un momento.
2: No.
6: Va un poco al tono de lo que pasó ayer con un señor que perdió los papeles en una rueda de prensa. Sí. Cuando todo el mundo te está riendo las gracias, y ocurre mucho en la música española, el traje del emperador. Reímos las gracias, hacemos que todo el mundo siga trabajando, y lo que quiere una parte del show business es que Amaya fracase. Y eso es lo que la gente quería, que Amaya fracasase para poder ahondar más en una herida de una persona que creo no está en una muy buena situación.
2: Odi.
5: Sí, estoy un poco de acuerdo, ¿eh? Yo creo que empezando desde la banda, yo no sé en qué momento a la banda se le ocurre que Amaya Montero esté en un buen momento para volver. Yo creo que Amaya puede ser que en algún momento esté preparada para esto, pero creo que ahora no es ese momento. Creo que no hace tanto de la crisis que tuvo de salud mental y que fue muy pública, y me parece que necesita más tiempo, más rodaje y más preparación, quizá en unos años, pero ahora no era el momento. Y de hecho la salida de Pablo Venegas de la banda va relacionada con esta situació.
2: Se li pot fer llarga, per tant, la gira a la Amaya Montero, ho dic perquè no sé si creus que hi ha risc d'una tornada caiguda, d'una altra caiguda al pou.
5: Sí, es que yo creo que el problema va a ser el largo plazo. Es una gira que se alarga hasta diciembre. Es una gira larga de 34 conciertos y a mí no me da miedo el arranque, porque puede estar en un momento de mucha ilusión, de un poco de entusiasmo y tal, pero es verdad que cuando hayan pasado a lo mejor 15 conciertos y esto ya sea más rutinario, y si las críticas no cesan, ahí sí que se le empieza a hacer bola. Y yo creo que, insisto, Amaya tampoco está en su mejor momento de salud como para estar soportando una presión que entiendo que la han estado protegiendo mucho de ella, porque no han hecho ni declaraciones, ni apariciones, ni nada. Però és cert que en la gira se li va complicar molt sostenir això.
7: Però és que, a part d'això, jo crec que des del moviment fan que potser sóc jo, ara ja allò, em trec la careta, la gran pregunta que ens fem a través dels grups de WhatsApp...
2: No s'ha notat quan cantaves,
6: no,
2: eh?
6: No.
7: Però la gran pregunta que ens fem tots i que m'agrada molt avui que l'Odi estigui aquí és... Aquesta senyora arribarà, per exemple, al concert que fa a Barcelona a l'octubre o a un que fa el mes de març, em sembla, Albacete?
2: Ho dius per si revendre-t'hi a les entrades o
6: no
2: encara?
6: No.
7: La pregunta egoista és aquesta, arribarà? Arribarà? Encara que sigui malament, jo la vull veure.
6: Molt pitjor. Estem parlant d'un gran negoci, estem parlant d'un gran tour, estem parlant d'uns diners aportats allà, d'asseguradores que segur que han assegurat això, i el que diu l'Odi, jo crec que aquí hi ha un gran problema. 34 dates? 34 dates pel revival, i aquí tornem amb la nostàlgia. Allò que jo tan poc m'agrada. A l'última de la fila ho ha fet molt bé. Diuen que faran els bolos que faran i no en faran més. Aquí s'estava veient un largo plazo, sí. Però, com diu l'Odi, per part de la banda, Venegas és molt llest. Ja tenen prou cèntims per viure d'això. Els royalties que han generat l'Oreja de Van Gogh crec que deuen ser prou generosos com per viure. I aquí era un gran business. Era un gran business que tenia un futur que era, si la Maya està bé, composarem un nou disco i seguirem girant. I aquí crec que jo que hi ha un risc, com bé dius tu, de gent que ha pagat diners, de gent que ha apostat, hi ha una gira, com sempre dic, les gires donen feina a molta gent del sector, cosa que jo me n'alegro molt, però hem de tenir una mica de cura de tot aquest entorn.
7: I seriositat.
6: Jo crec que sí.
7: Odi.
5: Sí, estoy de acuerdo con que es parte mucho del dinero, ¿no? De conseguir dinero y de recaudar, que no les hace falta. Pero también parte mucho de una obsesión por el trabajo de varios componentes de esa banda, que necesitan seguir girando, que necesitan seguir estando en la industria.
6: Los que no son autores. Los que no son autores.
5: No, el que es autor también, ¿eh? ¿Sí? El que es autor también, sí. Entonces, la salida de Leire también está muy relacionada con esta necesidad de estar continuamente trabajando, porque Leire también necesitaba, pues, evidentemente, buscarse unos tiempos para poder descansar, para poder dedicarse a otras cosas que no ha tenido. Y creo que Amaya, volviendo a esas dinámicas, es bastante peligroso, porque ahora, bien, pero si la banda pretende que después de esta gira de 34 conciertos llegue un álbum que tiene que llegar porque hay un contrato con Sony por un disco pendiente...
2: Important,
5: y después
2: eso.
5: La promo de ese álbum, sí, es muy importante porque creo que, claro, a Maya no se le acaba la historia con la gira. Maya después tiene compromisos pendientes con el grupo.
7: Bueno,
5: y los que
7: Odi, perdona, pero la última cançó que sí. Va publicar precisament per Cap d'Any a Televisió Espanyola, embolcallada amb aquella nòrdica, aquella cançó em sembla que no està ni en el top 5 de les llistes de ràdio musicals. Per tant, aquest retorn no. Ha de ser mirant al passat, però una nova cançó de Maya, ja hem fet l'experiment. Han passat 4 mesos, 5, y no ha tingut èxit una nova cançó de Maya amb l'Oreja.
5: No, yo creo que es exacto. Es producto de la nostalgia, pero creo que la banda no va a querer quedarse solo en la nostalgia y va a querer seguir en activo, porque al final eso que hablábamos, pero los autores quieren seguir escribiendo canciones, quieren seguir lanzándolas, y al final eso es una rueda de la que o ellos la paran o nadie va a sacarles de ahí.
2: Odi, muchas gracias y
6: ánims.
2: Podríamos irnos de karaoke un día, no
7: home,
2: sé, con la Núria Marina, Casas.
7: Tú y yo ya manat de karaoke.
2: Sí, allá, pero podríem tornar a cantar cançons de la Maya, de Bertín Osborne i de José Vélez.
6: Jo faré de jurat des de la
7: Maya. Ara seré molt dolenta. Ara seré molt dolenta, però pel futur de l'Oreja de Van Gogh o es retiren ara...
2: O et contracten a tu?
7: No, o una retirada a temps, que sempre és una victòria, o buscaran un final que, encara que sigui tràgic, hagi de ser espectacular.
2: Uf!
6: Ha vaticinat, ha quedat gravat. Ho tenim gravat, eh?
4: Rebobinem aquí Catalunya.
2: El Jordi Díaz, del grup de Geociències de Barcelona. Què tal? Bon dia, Jordi.
8: Hola, bon dia.
2: Gràcies per haver vingut. No et farem cantar, a no ser que vulguis.
8: No, cantar no seria l'especialitat de la casa, no.
2: De què estem parlant quan diem aquests moviments sísmics, aquests terratrèmols? Què s'ha de donar perquè això succeeixi?
8: A veure, terratrèmols, ens agrada guardar el nom terratrèmols per quan són coses així més proper d'origen tectònic, no? Realment són vibracions petites, però que es poden detectar clarament amb els instruments que tenim pues, una mica per tot arreu, i en particular uns que tenim aquí dins de Barcelona.
2: I això va amb una... Clar, entenc que per això necessites que hi hagi una reunió important de persones... Només això, o què més? O també hi ha d'haver-hi, perquè, clar, en el cas de la victòria del Barça, de música no n'hi havia, o no n'hi havia tanta.
8: No, bàsicament és quan la gent salta i balla que em prohibeix, fas que el terra tremoli, igual com allò que hem fet sempre de... Fas un bot al costat del nostre ascensor, quan anem a les escoles sempre ho fem amb els crios, i dius, bueno, fa gràcia. La gent salta i veus que el detector sismòmetre que fas detectar com es mou el terra. Aleshores, si en el camp del Barça hi ha 60.000 persones que salten celebrant un gol, pues allò, nosaltres tenim un sismòmetre, que estem a zona universitària, està a 500 metres, doncs això es detecta.
6: I a quina àrea? És detectable amb un radi gran?
8: És, bueno, tampoc hem fet així estudis, però de l'ordre d'algun quilòmetre, una cosa així... Que... Potser diversos quilòmetres, segurament. Sí, un parell o tres de quilòmetres, m'atreviria a dir-ho, però ho hem de provar, diguéssim.
6: Té res a veure això amb l'increment de canalla? Allò que sempre s'han dit, que jo sóc fill de la Copa d'Europa del Barça, jo sóc fill de tal lliga...
8: No et sabria dir. El que sí hem vist ara aquests dies, justament ell estava mirant, i és curiós, és que si compares l'altre dia, fa 15 dies, bueno, no ho sé gaire, hi va haver la semifinal de les noies, del futbol femení, amb el Bayern, i ara el Barça, el Barça-Madrid... I en els dos vam detectar els moviments dels gols, diguéssim, però és veritat que en el partit de l'altre dia amb el Madrid el moviment és bastant més gran. Mm-hmm. I tenint en compte que el públic, l'assistència de gent era més o menys la mateixa, doncs a lo millor em podria, perquè per la limitació del camp del Barça, em sembla que tant en un cas que en l'altre van quasi omplir del tot.
2: Sí, unes 60.000 persones, no? Hi ha un factor testosterònic, vostè està intentant dir.
6: Home, total, no?
8: Semblaria bastant que sí. Semblaria bastant que sí. Sí, semblaria que, diguéssim, la reacció del públic, vull dir que la gent va més esverada en el partit del Barça.
2: També és veritat que sí, sí, vaja, que sí, que només cal anar al camp per veure la manera de
8: jo no hi anat,
2: de ser-hi, però... allà. La casa segur que sí.
7: Sí, no. Hi ha un top 3?
2: Perdó? Això t'anava a dir. Mira, això sí, li anava a preguntar.
7: Jo recordo que el gol de la remuntada del Sergi Roberto també se'n va parlar moltíssim, i també des del vostre centre, perquè aquell va ser espectacular, no? Sí. El gol que va fer guanyar el PSG. No sé si teniu allò un rànquing dels més greus.
8: No, pensa que això ho fem això ho fem una mica com divertimento a part de la feina, no? Llavors sí que ho vam traient, però així fer un rànquing... No m'hi he parat mai a posar-ho en solfa tots els d'això, perquè anem traient. Home, és veritat que aquell del Sergi Roberto sí que va ser probablement la senyal... Bueno, que jo hagi vist la senyal més gran, però no tenim una cosa, diguéssim, quadrada.
6: I l'enfadament dels mestres, podríem col·locar-la també per aquí? Perquè jo crec que també aquest tipus de moviments també deuen generar, no?
2: Un terratrèmol polític, segur.
6: Exacte, no?
8: Terratrèmol polític. No, a veure, si hi ha una manifestació de gent que passa al costat d'un sismòmetre, doncs això ho podrem veure.
6: I aquests sismòmetres són públics?
8: Sí, les dades són públiques. Els que hi ha a Barcelona, en fi, nosaltres en tenim un al nostre centre, i després hi ha diversos més que són de la xarxa, hi ha una xarxa sísmica permanent que gestiona l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, i en tenen instal·lat al centre, i sí, les dades són completament públiques.
2: La pregunta que s'està fent tothom a casa ara mateix, si tots els catalans saltem de cop, què passa?
8: No gran cosa. Em temo o tranquil·litzar,
6: decepcionar
8: / tranquil·litzar, digues el que vulguis.
2: No podríem haver fet la duia.
8: No, penseu que realment això és una cosa que a vegades ens agrada remarcar, dius, home, veiem això, però és molt petitet, i quan ho compares amb un... Mira, el gol aquest de la remuntada del Sergi Roberto, l'endemà em sembla que va ser, hi va haver un terratrèmol magnitud 4, magnitud 4 vol dir que el notes si estàs pràcticament a sobre, i si no, a Navarra, i quan compares el registre d'una cosa amb l'altra, doncs és bastant més gran el terratrèmol. Vull dir que l'energia que deixa anar un terratrèmol és molt més gran que la que puguem fer els catalans o els 1.000 milions de xinos o qui vulgui.
2: Clar, ho dic perquè hi ha aquesta idea, no?, estesa de que si tots els xinesos saltessin a la vegada, això alteraria l'eix de rotació de la Terra. Això té algun tipus de sentit?
8: Jo, a veure, tampoc ho haig estat aquí estudiant en detall, oi? Però diguéssim que en principi sí que s'ha fet, he vist algun estudi que s'havia fet de justament de gent saltant de l'ordre amb un concert a Anglaterra de com a 40.000 persones i que feien un havien estimat lo de les magnituds. És un tema complicat, però vaja, que seria de menys de 1, magnitud 0,4, 0,5, o sigui, molt, molt, molt petitets.
6: La tranquil·litat és que no som un país de terratrèmols, no?
8: Bé, no som un país de terratrèmols, sempre depèn amb qui ho compares, oi? Vull dir, comparat amb Turquia, comparat amb Itàlia, comparat amb Grècia, no, però també és veritat que hi ha un cert nivell de sismicitat activa i també és veritat que hi van haver uns terratrèmols destructius a l'edat mitja, el 1400 i pico, que, esclar, sona molt antic, però, diguéssim, geològicament és fa 4 dies, no? Aleshores, hi ha un nivell, és a dir, no seria la preocupació o risc número 1, però tampoc és una cosa que sigui completament descartable.
7: Me'n vaig més enllà. Mm? Ara, amb el canvi climàtic, sé que això són plaques tectòniques, però al final el canvi climàtic també ens porta a que hi haurà molts canvis de la manera d'entendre el planeta. Fins i tot diuen que potser hi haurà més neu al Pirineu que en altres països, als Alps, per exemple, que és on n'hi ha d'haver-hi. Això és el que diuen els meteoròlegs, eh? No sé si també aquest canvi climàtic, al final, pot provocar canvis també sísmics, de retruc. Per la manera d'entendre, doncs, això, on plou, jo, on neva... Que...
8: Sí, jo et diria directament, almenys amb terratrèmols de grans, de magnitud gran, és poc probable. Terratrèmols petits sí que a vegades es poden tenir relació amb si ha plogut o no ha plogut, perquè l'aigua s'infiltra i fa com de lubricant i tal, però en principi una relació així massa directa no li veig. Tot i que és veritat que, en fi, que tot acaba estant una mica connectat, oi? Però així una relació que puguis dir bastant... bastant evident, et diria que no.
2: Doncs Jordi Díaz, del grup de Geociències de Barcelona, moltíssimes gràcies per haver vingut avui a explicar-nos tot això.
4: Rebobinem Aquí Catalunya. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
2: Vinga, que anem camí de les 10 del matí. Mariola Cubells, què tal? Bon dia.
9: Bon dia, companya. Quina conversa. Uf, més interessant has tingut,
2: què?
9: La veritat.
2: Tu, això de canviar els hàbits, és que clar, i els estils de vida...
9: No, jo sí, jo estic super a favor de fer el que siga, és a dir, jo estic super convençuda de que no anem bé. I que jo, a mi saps què me passa? Que jo era de les que jo ara estic superatenta i a més callada, perquè jo era de les que en el seu dia no vaig tindre mai, fins a que no vam mai petar, jo no vaig tindre mai la sensació de que era per tant, no? Era una de les que, no te dic negacionista, però sí que, diguem-me, ho prenia amb certa ligeresa, i això suposa... O sigui, m'he tinc que callar, saps? Ja està.
2: Mira, just ara ho comentàvem també, el paper dels mitjans de comunicació en tota aquesta crisi de l'antivirus. És que és difícil, no?
9: És difícil.
2: Ser a la roda sense... O sigui, tenir la mesura justa per no generar l'alarmisme, però estar informant, i més tenint en compte que cada 2 per 3 et van ametrallant des de l'administració, des de les autoritats, amb informació.
9: No, jo entenc que és molt complicat gestionar qualsevol crisi d'aquest tipus. El que passa és que jo sí que aquí, més que, bueno, en qualsevol cosa, és a dir, jo respecte tant a l'autoritat, me fie tant de l'autoritat, escolte tant a l'autoritat, que crec que és el que hem de fer. Primer, callar-nos els que no sabem res, perquè nosaltres, com a periodistes, podem ser el vehicle, és a dir, tu pots, evidentment, entrevistar els experts, però els altres ens hem de callar, i ja està, i escoltar-los, no? I anar fent, perquè si no, jo és que jo no sé per on tirar, si no.
2: Ja. Escolta'm, per on hem de tirar ara, on volíem tirar aquesta secció, és per explicar que està passant sense pena ni glòria, però aquest cap de setmana arriba el Festival d'Eurovisió.

0: Aquesta és la cançó amb la qual es presenta Portugal al festival, i posem Portugal no perquè sí, sinó perquè ha estat notícia en les últimes hores que els treballadors de la tele pública d'allà han demanat boicotejar Eurovisió perquè hi participa Israel. Sabeu que aquí a Espanya no hi juga, a dir, Dios salto del barco si s'hi manté Israel, no només Espanya, també Irlanda, Islàndia, Eslovènia, Països Baixos han decidit no ser-hi en aquesta edició.
1: Bueno, jo pensava que anàvem a arribar al festival amb més adhesions de les que tenim. És de veres que, bueno, és important que nosaltres i estos països que has nomenat estiguen fora, però jo esperava una miqueta més. I en esta vaga que van a fer els membres dels professionals de la radiotelevisió pública, la veritat, o sigui, estic amb ells a mort, però l'Amnistia Internacional ha fet unes declaracions que la veritat és que quan les veus dius, ostres, però després les analises i sí, ha dit que la Unió Europea de Radiodifusió, que sabem que és qui prepara el festival, qui organitza el festival, qui l'empara, ha dit textualment la UER ha traicionat a la humanitat. I jo crec que aquesta frase... primer demana marbre, és a dir, crec que és una frase que pot semblar grandiloquent, però no ho és. I jo ho he dit mil vegades, quan passe el festival, quan passe els anys, es demostrarà qui ha estat amb la mirada retrospectiva, qui ha estat en el costat bo de la història i qui no.
0: Sí. Perquè què s'hi farà a la tele just quan hi hagi el festival aquest dissabte?
1: Bueno, aquí en Espanya la tele pública el que farà serà un especial musical que es diu La Caja de la Música, que estarà presentat per Jesús Vázquez, i n'hi haurà diferents, diferents artistes, que és un programa musical sense més. A mi em sembla bé que facin música en lloc del Festival d'Eurovisió, que no sempre és música, anem a ser clars, i serà un divertiment, no té més intenció que omplir aquest espai que no ens enganyem, és a dir, la Televisió Espanyola, a més, té clar que hi seria d'issa de ser líder en audiència.
0: Clar, perquè però, arrasava absolutament, sempre arrasava. Que matia la gala.
1: Però i això ho hem comentat milions de vegades, és a dir, per favor, realment podríem posar, sopesar igualment, tindre audiència o apostar per acostar-se i recolzar a Palestina en este cas? En fi, jo no tinc dubte, i s'ha demostrat que Televisió Espanyola tampoc, que la tele pública tampoc. Jo estic segura que si hagueren anat cap endavant, la reacció dels treballadors de la tele pública d'ací haguera sigut semblant a la de Portugal. Tinc dubtes de fins a quin punt una revolució dins de la casa, dins d'una televisió pública, pot fins i tot impedir la retransmissió.
0: Això ja.
1: Desconec les particularitats de la tele pública de Portugal i ho desconec. Però, vamos, que facin el seu soroll, que facin i se passen davant i que ho diguen, ja diu molt d'ells.
0: Veurem i explicarem què passa, sí, també, perquè a més s'han organitzat protestes justament coincidint amb aquest festival d'Eurovisió. Parlàvem ahir amb el Saïf Aboukeshek, amb aquest català d'origen palestí que ha estat detingut en una presó d'Israel. Vaja, ell ens deia maltractat també fins i tot, i ens recordava que hi ha aquesta mobilització aquest dissabte a Barcelona.
1: Israel ha estat ja a Viena, a la catifa esta, que crec que és blava, sí, i no va atendre a la premsa, en fi, va estar reforçada de seguretat d'una manera increïble que tu dius, de veres has d'anar a un festival lúdico festiu de música en aquestes condicions? Te mereix la pena, de veres.
0: No sé. Condicions de seguretat absolutament reforçades allà a Viena, on serà legal. Escolta'm, parlàvem ara de les televisions públiques, de l'espanyola, de la portuguesa. Ara ens toca anar a la tele pública de Catalunya.
2: Ei, hola.
3: Hola.
4: Hola.
2: Hola, bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Hola.
0: Perquè volíem parlar d'aquest nou programa del català fàcil que fan al 3CAT, i ho volem fer amb el Roger Coma, amb el presentador, amb qui hi ha al capdavant d'aquest programa. Roger, què tal? Bon dia.
5: Bon dia, com estem? Com va?
0: Català
1: Hola,
0: fàcil.
1: Bon dia, Roger. Què tal?
5: Hola.
0: Català fàcil. Sí. Era un producte imprescindible amb els temps que corren?
5: Sí, mira, i bàsicament centràvem una miqueta tota l'arrencada anomenant que no era un programa, sinó que era un contingut, perquè la funció que té és ser com un suport de molta gent que busca un lloc on tenir un primer contacte amb classes de català, que no siguin classes, no és ben bé didàctic. Els grups d'aquests d'intercanvi de conversa també a vegades necessiten com material paral·lel sobre el que genera la classe, i llavors fa aquesta funció que calia des de feia anys i no s'estava omplint, i TV3 doncs ha pres la iniciativa i s'hi ha sumat després doncs la Conselleria de Lingüística.
0: Per què ara?
5: Perquè ja va tard, perquè això ja s'hagués hagut de fer fa 10 anys, però vull dir, millor ara que mai. Vull dir, sí. Ara també penso, en un sentit més optimista, que hi ha una consciència bastant important, que a tothom li correspon la responsabilitat de prendre partit en això, mantenir el català en totes les circumstàncies, i tots som ambaixadors i defensors del català, ho hem de ser.
0: Costa, això de mantenir el català en totes les circumstàncies, i a vegades sí. Acabes baixant tu la guàrdia perquè et despistes, sí. No, per res.
5: És una qüestió com cultural, d'inèrcia de les persones, de psicologia, també de mal entendre que l'estat del català és una cosa que va sola i que hi podem confiar perquè està assegurada, i crec que no és així, que ens correspon. Vull dir, has de demostrar també, en el pas al castellà, li estàs demostrant a aquella persona que potser tenia un cert interès en el català, però encara no l'estava parlant, li estàs demostrant que no cal. Si tu et passes al castellà, li estàs dient no cal el català, perquè jo et puc canviar fàcilment i no et caldrà. Doncs no és només que evites aquell tracte en català, sinó que a més estàs construint una llavor de consciència com equivocada.
0: Com feu fàcil el català? Ho dic perquè no sé, i ara t'ho lligo, sí. amb el que també et volia demanar, si ens hem passat de puristes, o si s'ha passat de purista a vegades tota la qüestió que té a veure amb la llengua.
5: Bé, ja, clar, hi ha tants caps, tants barrets, hi ha moltes visions, també. Jo estic treballant a la sèrie de la tarda, a la novel·la, i ella s'intenta ser bastant rigorós, però, per exemple, en la ficció, si és més laxa que en el periodisme, per exemple, on sí que s'ha de ser molt estricte. Però jo crec que tothom és molt conscient que es parli el català de qualsevol manera. Saps? Coix, des del primer dia que em parles, inventant-te paraules com puguis, perquè és un tret cultural que s'ha de defensar com sigui, i aleshores qualsevol gest a favor és molt benvingut. I aleshores la voluntat d'aquest programa, que no és un programa, sinó que és un contingut, és fer alguna cosa que sigui amena, fàcil, divertida i que tingui molt vincle amb la realitat. I aleshores es plantegen situacions audiovisuals, des de treure el carnet de conduir, treure el carnet de la biblioteca, llogar un pis, no? Fets molt col·loquials, molt comuns, amb el camp semàntic bàsic per desenvolupar-te aquí. I hi ha uns capítols inicials que es diuen d'acollida, molt bàsics, com aquest que sentíem, hola, bon dia, i la cosa va pujant de nivell i també de complexitat, i després un material audiovisual bastant divertit a mesura que va avançant. En els primers potser té un to molt didàctic, però després s'ha intentat fer una cosa que fos sòlida. Única amb la línia del digui-digui que hi havia fa molt temps, que també tenia, no ho recordem, però tenia era un invent dramatúrgic molt creatiu i surrealista en molts moments. Va fer una funció, però ja ara ja ha quedat una miqueta, doncs, desactivat pel temps, no?
0: Uh-huh. I el català a les sèries, Mariola, i la rigorositat del català a les sèries.
1: Sí. Bueno, jo, clar, sabeu què passa? Que, Roger, jo, com que soc de València, jo porto molts anys treballant per a mitjans en català, com esta casa, com TV3, amb Catalunya Ràdio, etc. I, clar, la gent no s'ho creu, però, clar, a mi mai, jo no parle un català pur, és a dir, jo parle el meu valencià, que és evident que és el mateix idioma, per favor, tinguem això clar, però a mi me falta, evidentment, esa puresa de la que parleu i tal. Jo mai he tingut problemes, mai m'ha dit ningú res, tot el contrari, és a dir, tant de bo, la meva tele pública, perquè ahir volia jo anar, és a dir, aquestes apostes de la tele pública són fonamentals, tant de bo la meva tele pública, que ja sabeu que a punt està en una altra dimensió, apostara, no? No, aquí no només no s'aposta, sinó que es denosta, no? I és una cosa que a mi em té el cor trencat. Però jo vull saber, en el teu cas, Roger, és a dir, en què consistís exactament? O sea, ¿hi ha alguna diferència entre el que tu fas amb el teu català en este projecte i el que tu fas a les sèries?
5: Aquí és clarament didàctic, sí. Ah, amb el meu català, sí, aquí...
1: em toca parlar, amb el teu català.
5: Exemple, molt a
1: poc a poc.
5: Hi ha
1: alguna diferència?
5: Sí, em toca parlar molt a poc i ser més acurat també en la utilització, per exemple, de l'estar. Sí, ja està, no? Ai, estic aquí, no. sóc aquí, no? Aleshores, això, la sèrie, en algun moment es pot acceptar, malgrat no sigui correcta, i en aquest mm-hmm. àmbit, que és estrictament didàctic, cal ser molt més rigorós, no? Aquí, algun bueno pot colar, per exemple, en la sèrie, en el material, que és que el bueno és que és insubstituïble, el bueno i el vale, és que tenen unes entonacions que no es poden canviar amb d'acord ni amb res, perquè ja forma part de la... És igual, aquesta és una altra lluita filològica que no és aquest l'àmbit del... No és el ring, aquí, no? Però que sempre parlem amb els filòlegs. És que el bueno, diu... Ai, bueno, té una cosa que no es pot traduir amb res. Però, aleshores, sí que penso que una cosa que li pot anar molt a favor en aquest... en aquesta manera de funcionar, que el fet que sigui un actor no ho porta un professor, és, hi ha una part pedagògica molt ben construïda, però després la part més actoral li posa una pàtina d'un cert esperit més d'espectacle o de que estan passant coses que tenen un cert interès dramàtic allà dintre, malgrat tot sigui destinat a l'element pedagògic, no? I en aquest sentit ha sigut complex també trobar el to, perquè és un to que no pot ser ni massa mestre Tites, però tampoc és un to teatral, ni un to excessivament divertit, ni excessivament humorístic. I anar dosificant això, hi ha hagut molta gent opinant, perquè el problema d'això també és que té una funció política molt important. Tothom es vol apuntar una mica la responsabilitat de si això ha anat bé, no? I hi ha tants filòlegs amb tants punts de vista diferents opinant sobre que hi ha hagut una mena de tribunal de la Inquisició que hem anat passant. Tothom, finalment, ha estat d'acord amb el material, però hi han hagut decapitacions de trossos de guió perquè es consideraven que no tenien... que no estaven bé, però en canvi eren molt divertides.
1: No tenien el nivell.
0: No? Ja, ja, ja.
5: Sí, o que no servien a la funció. Malgrat fossin divertides a nivell audiovisual, no tenien la funció pedagògica que se li demana al projecte. Diguéssim que el projecte ha anat mutant una miqueta d'objectiu.
0: Roger Coma, però... moltíssim... Ai, perdona, Maria, gràcies. La li volia fer una última
1: no,
0: pregunta.
1: No, que tinc la sensació, és a dir, a tu quan t'arriba això està molt prop del teu treball com a actor, és a dir, no estàs fent sí. un programa informatiu, no estàs... No? Dic jo.
5: No. No, ja tenen uns guions, una voluntat, ja hi ha com uns jocs en diferents punts de vista, també es fa una realitat, un dibuix una mica, jo què sé, doncs dels castellers, es parla dels castellers, perquè aquí ve qui sàpiga una mica els quatre pals de paller, però en això... si feia més èmfasi en aquesta fase final, això queda una miqueta com... Ha anat a favor d'explicar doncs, els adverbis, que també és una mica la funció del programa. No?
0: Roger, com ara, sí. Moltíssimes gràcies i sort amb
5: gràcies
0: el programa.
5: Gràcies a vosaltres. Merci.
0: Mariola, ens quedaven un parell de coses per comentar. Una és la polèmica, una de les polèmiques televisives dels últims dies, que té a veure amb Alba Carrillo i amb la Paz Vega, les protagonistes, tot arrel d'aquestes declaracions d'ella, de l'Alba Carrillo, Carrillo, atén.
6: Pero ya
7: ha pagado. Hay muchos que son defraudadores que no pagan.
6: Claro, hay muchos que son defraudadores y de repente
7: nada.
6: Les contratan para ir a cocinar.
0: Vaja, venia a dir que es contractava gent que defrauda a Hisenda, i això deia pensant en Paz Vega, per fer segons quins programes a la tele. I això ha acabat amb l'acomiadament d'ella.
1: Amb l'acomiadament d'ella, bueno, o en principi amb una... amb que s'hagi apartat del programa de Corazón, no està clar això, s'ha de veure exactament en quins termes. A mi em va sobtar que fora precisament, a veure, tots els que em parla de Masterchef tenim clar que no saben per quina raó, és una cosa que sempre provoca la ira de moltíssima gent. Jo no, és una cosa que no acaba d'entendre. Jo recordo, jo he parlat quan va passar lo de Verónica Forqué, vaig escriure, vaig parlar d'això, etcètera, etcètera, i sempre hi ha com una certa animadversió cap a dir el que molta gent pensem. D'això ho he parlat moltes vegades també amb Miquel López Iturriaga, el responsable del Comidista, que també hem tingut converses sobre això. Llavors, ens ha sobtat que siga precisament Alba Carrillo, que seria una persona que estaria fora, diguem, de la crítica o de la gastronomia, etcètera, etcètera, que hagi dit el que pensem moltíssimes persones, i en este cas concret és un cas flagrant, és a dir, s'ha d'anar amb cura. Jo he dit moltes vegades, hi ha molts personatges que dius, per què estan ahí? Passa a mi ese programa, passa a mi amb altres talents de la casa, amb altres concursos de la casa, també fets tots per Sain Iberia, i jo em pregunto moltes vegades a Sant de què, per què no anem amb cura amb aquest tipus de coses. Yeah, yeah, no? Yeah. Llavors, s'ha de veure, sí, s'ha de veure, i jo aplaudís les paraules d'Alba Carrillo, per supost. Sí,
0: Mariola, ens queda la recomanació d'aquesta setmana.
1: Bueno, esta semana es...
8: De logística de la escuela.
1: Perdón.
8: Traemos un encargo de la Academia de Gaza. Y si yo fuera usted, me daría cuenta.
0: ¿Es Mariola?
1: Per favor, es una peli. Esta vegada es una peli. Es Diu Hangar Rojo, está al cinema, es una peli chilena que está dirigida por Juan Pablo Sollate, es la seua ópera prima. Es un thriller militar psicológico, parla del condestat de Pinochet y con un debate íntim y personal y de conciencia de un dels militars capità de l'exèrcit de l'aire, paracaidista, pot crear un relat fascinant i terrorífic d'aquells anys. De veres que m'ha deixat... no m'he recuperat
0: difusa,
1: de la película.
0: Pati difusa.
1: No m'he recuperat de la película. És boníssima, boníssima, i la recomano molt.
0: Gràcies, un Mariola Cubells. Fins la setmana que ve. Venga, oi, adéu. Adéu.
9: Rebobinem aquí Catalunya.
10: Els catalans que tenim allà, que estan en bona salut, sense símptomes, tranquils, ben contactats.
11: Una granja positiva de grip aviària, pendent de confirmació oficial pel Ministeri.
12: Perquè és una malaltia molt contagiosa.
13: És l'àmbit on més ha augmentat proporcionalment la utilització d'aquests testos antigènics aquesta darrera setmana.
14: El uso de mascarilla de bajo riesgo.

0: mayor protección, la mascarilla FFP3.
1: Durant molt de temps hem actuat com si la nostra salut, la de l'Homo sapiens, no estigués lligada estretament a la del planeta, al món animal, a la crisi climàtica creada per nosaltres mateixos, pels humans, per la nostra activitat frenètica. Puc saludar a aquesta hora la Maite Martín, que és presidenta de la plataforma One Health, una sola salut, i professora de la Facultat de Veterinària de l'Autònoma. Què tal? Bon dia, Maite.
2: Hola, bon dia.
1: I tinc també aquí el Jordi Mir, sociòleg, doctor en humanitats, col·laborador d'aquesta casa, d'aquest programa del Balcó. Què tal? Bon dia, Jordi.
3: Bon dia.
1: Les malalties que coneixen com a zoonòtiques són les que transmeten els animals vertebrats als éssers humans, representen un gran percentatge de totes les malalties últimament identificades, així com de moltes que ja existien. Ara mateix són una de les amenaces per la població. Parlem de bacteris, de virus, de paràsits, de fongs, d'àcars. Què s'ha de fer per donar-hi una resposta adequada? Començo per tu, Maite.
2: Aviam, jo penso que el que primer hem d'entendre, que hem perdut una miqueta de vista, és que el ser humà forma part d'un ecosistema, no? I amb aquest ecosistema pues, també pues, hi ha pues, els animals, estan els virus, estan els patògens, vale? I tot això ha d'estar en equilibri. Què succeeix? Pues, des de fa, que diria jo, els darrers 20 anys, ha hagut un increment exponencial de la població. Això s'ha lligat a tot el tema d'una elevada mobilitat de persones, mercaderies arrel del món. A més, els humans estem envaint hàbitats naturals on abans no hi contactàvem nosaltres, amb la fauna silvestre, i això és el que està, d'alguna forma, provocant aquesta disrupció d'aquest equilibri ecològic, i els bacteris, com una espècie més, pues, també van passant de compartiments, no?
1: Clar, aquesta és la fotografia, això és el que ha passat, no? Que nosaltres ens hem anat colant en espais que fins no fa gaire estaven reservats exclusivament al món animal, i de fet un exemple el tenim amb aquest creuer de l'antivirus, que s'han anat a llocs remots a visitar pingüins, a l'Antàrtida, no? Clar, aquesta és la fotografia, però i la solució? Perquè aquests espais ja els hem guanyat.
2: Aviam, la solució no és fàcil, eh? O sigui, sobre el paper tot és fàcil, vale? Actualment nosaltres la concepció que tenim de mesures de salut pública es basen en accions centrades en l'humà, vale? I establim mesures de prevenció, pues, com les que estem establint actualment, no? Què succeeix? Que tots aquests elements que actualment estan d'alguna forma interconnectant-se i actuant com dinamitzadors, ve a ser el canvi climàtic, per exemple, vale? És el que està accelerant tot aquest procés, no? Per tant, nosaltres hauríem de canviar aquesta concepció de salut pública per anar més enllà de les mesures preventives centrades en la salut de les persones, no? I per posar alguns exemples, no? Hauríem de ser, per exemple, més ambiciosos amb tot el tema de la mitigació del canvi climàtic, per exemple, perquè el canvi climàtic és un dels elements que està precisament afavorint tots aquests canvis. Ve a ser, per exemple, el brot de fiebre del Nilo que vam tenir a Andalusia el 2020. Per què? Perquè ara s'ha instal·lat aquí un mosquit que anteriorment no estava amb nosaltres, degut a que en aquests moments troba el lloc climàtic perfecte per ell reproduir-se, no? Per tant, hauríem d'entendre que les mesures per mitigar el canvi climàtic, tot el tema que fa referència a la transició ecològica, per exemple, tot això han de ser considerades mesures...
1: Què vol dir tot aquest tema de la transició ecològica?
2: Pues disminuir les emissions, per exemple, per mitigar el canvi climàtic. Això no és un tema d'ecologistes, no és un tema de anem a preservar el medi ambient de forma altruista. No, no, és que si no preservem el medi ambient, serem nosaltres el que d'alguna forma, i això no és crear alarma, però torno a dir, hem d'entendre que som una espècie més, i com qualsevol espècie, o ens adaptem o desapareixerem. No hi ha més, no dic ara, ni demà passat.
1: Clar, és que m'està plantejant una solució a molt mig llarg termini.
2: Sí, però la pregunta és...
1: Ara mateix, per exemple, què es pot fer? No sé si augmentar els controls a les granges, per exemple, però clar, no només són malalties que poden provenir de llocs controlats, sinó també de la fauna salvatge, no?
2: El que hauríem de fer és que tothom prengués consciència d'això i canviar una miqueta els nostres estils de vida. I això és realment el que és difícil. Tothom està disposat a... Sí, sí, s'ha d'aplicar mesures per mitigar el canvi climàtic. Però després, quan aquestes mesures impliquen d'alguna forma que tu has de canviar els teus estils de vida, doncs potser ja no estàs tan conforme, no? És a dir, ara...

0: Actualment, tothom, quan pensem en el nostre oci, tothom que té recursos suficients, doncs pensa en grans viatges. No? Doncs a lo millor no cal que ens movem tant.
1: Jordi, canvi d'estil de vida.
2: Sí, i la Mete ha utilitzat una paraula que no sé si la gent que ens escolta està molt habituada amb ella, que és la de mitigació. Perquè nosaltres estem molt més acostumades a que ens parlin d'adaptar-nos al canvi climàtic. I hi ha una gran diferència entre mitigar i adaptar-se. Adaptar-se vol dir, essencialment, que donat que a partir d'ara tindrem temperatures més altes, durant que ara tindrem més mesos d'estiu, doncs, per exemple, hem d'adaptar les escoles per tal que la canalla pugui estar més hores i el professorat, que també és una de les queixes, no?, d'un dia com avui. Però mitigar és una altra cosa. Mitigar és dir, no, si només ens adaptem, la causa del problema continua actuant. Per tant, la qüestió clau aquí és, a curt termini, ens podem adaptar, però també hem de pensar que a mig i llarg termini, si no volem que la situació sigui molt més difícil de la que ja és, hem de mitigar. I mitigar vol dir canviar maneres de fer per tal de que allò que s'ha trencat o s'ha començat a trencar ara, en la mesura del possible, ho puguem restituir.
1: Clar, i després tenim una mica, tu deia la Maite, no vull generar alarmisme, no vull generar psicosi, però és veritat que ara, mira, ja hi escoltava una broma de... Al carrer hi havia una persona netejant unes caques de gos que li havien deixat a la porta del comerç on treballava. I una altra li deia, vigila que això pot estar fent córrer l'antivirus, no? Perquè com que eren defecacions d'animals, al final és igual. I es fa tant de soroll amb tot i hi ha una irresponsabilitat política tan gran a l'hora d'intoxicar que acabem aquí, no? Tampoc és ara que haguem de pensar que qualsevol animal ons pot transmetre qualsevol malaltia.
2: No, potser hem de ser conscients, com apuntàvem, que potser és més greu el viatge aquest de l'estiu que faràs i que potser no caldria que fessis a l'altra punta del món que les caques de gos, que en aquest cas tenim ben conegut que no és un problema. Jo crec que això, a més, ho hem de plantejar des d'una perspectiva que, en molts casos, quan parlem del coronavirus o quan parlem de l'antivirus, l'emergència de la situació fa que ens fixem molt en les conseqüències i molt poc en les causes. És a dir, clar, la gent a què li preocupa? No malaltir, no? Resoldre quan abans possible el tema d'aquest vaixell que no voldríem que molta gent no voldria que estigués aquí. Però, en canvi, la reflexió de com hem arribat a aquesta situació fa com nosa. Fa com nosa perquè dius, bueno, ara de què hem de parlar? Si el que hem de parlar és de la gent que està a l'hospital o de si les rates saltaran del vaixell, però el que ens hauríem de preocupar és de... Si hi ha rates, diem com han arribat, no? Llavors, aquí hi ha la feina clau i que potser la gent que es dedica la Maite des d'una perspectiva més biològica, científica, jo des d'una perspectiva més de valors i de principis, hem de fer feina de dir, ei, no ens fixem només en l'emergència i el curt termini, perquè això va començar fa temps i ho hem de resoldre ara pensant en les properes generacions.
0: Mm. Sí, jo... En relació a tot el desplegament que està havent-hi en aquests moments, en relació a l'antivirus, a mi també m'agradaria una miqueta contextualitzar de què estem parlant.
1: Val.
0: Perquè des del meu punt de vista li estem donant un ressò que potser és el que està creant alarma entre la població i entre el... és a dir, per mi és un peix que es mossega la cua, no? Es dona ressò. Com això es dona ressò, es crea alarma a la població. Com es crea alarma a la població, tot això es polititza, per la qual cosa els mitjans de comunicació també s'hi afegeixen.
1: D'això parlàvem justament ahir amb el Francino, dèiem, probablement hem entrat en una espiral diabòlic on tenim compareixences del govern cada 10 minuts, però vaja, constantment al llarg del dia, més d'una, per informar sobre això, perquè s'ha generat una alarma i és aquest espiral que retroalimenta mitjans de comunicació dirigents polítics i que acaba creant precisament l'efecte contrari del que en principi es busca.
0: El secretari de Salut Pública ha explicat perfectament la taxa d'afectació de l'antivirus i les taxes de mortalitat, no? El virus de la grip, un viejo conocido, ¿vale? A la temporada 24-25, a Espanya, 33.000 hospitalitzacions, 1.800 ingressos a la UCI i entre 1.800 i 1.825 morts. Per tant, és obvi que el virus de la grip està causant una mortalitat molt més elevada en aquests moments que l'antivirus. I tenim una eina.
1: Però clar, com que grip la vacunació ens sona a familiar, no, ja, no fa tanta por, no?
0: Tenim una eina que és la vacunació. La taxa de vacunació al col·lectiu de major de 65 anys, que és el col·lectiu més vulnerable, el 58%. És a dir, tenim les eines per posar de prevenció, però no les apliquem perquè, com tu dius, el virus de la grip és un viejo conocido. Ja, però és que està causant morts i d'això no es parla.
1: Sí, fins i tot la Covid no genera alarmisme, no? Aquí, jo què sé, recordo que aquí la redacció fa unes quantes setmanes un company va dir, no, sí, m'ha agafat Covid. Ningú, a ningú li va generar l'alarma d'ostres, he estat parlant amb ell i he estat en contacte amb ell, puc haver estat... No? La psicosi i la paranoia que hi podia haver en un moment donat, ara la Covid també és com de la família, no? No sé fins a quin punt ens va ensenyar o no ens va ensenyar res la pandèmia, allò de ens sortirem millors. Com a mínim n'hem sortit... clar... No sé si més o menys alarmistes, perquè al final, per haver viscut el que vam viure, som on som ara en aquesta situació una mica d'alarma generalitzada amb l'antivirus, amb aquest creu.
0: Mira, jo me'n recordo, i perdona, el director general de l'Organització Mundial de la Salut, en el moment de la Covid, la OMS va fer una guia, no?, de com recuperar-nos després de la pandèmia, no? Una guia que no només parlava de la salut de les persones, parlava de la salut del medi ambient, de regenerar els ecosistemes, vale? Per realment poder sortir més forts de la pandèmia, no? I el seu pròleg, al final, deia una frase de volver a la normalidad no es suficiente. Perquè, si recordeu, era en el moment que els polítics no paraven de dir... quan tornem a la normalitat. No, és que si tornem a la normalitat, si tornem a les velles costums, no ens en sortirem, vindrà un altre virus.
2: Sí, jo crec que aquesta era una de les idees que més gent va fer seva en aquell moment, i que jo crec que el problema és que després no hem desenvolupat prou. Ja durant el tema de durant la pandèmia de la Covid vam tenir clar que un dels problemes clau aquí, encara que no sapiguéssim exactament com havia arribat fins a nosaltres la Covid, era l'ocupació humana d'espais animals i aquest trencament que tu abans apuntaves sobre aquestes malalties, que és possible que entre els éssers vius no humans no siguin greus, però quan salten a nosaltres, doncs són greus. I aquí jo crec que hem fet molt poca feina. I aquí és on hem de fer moltes coses, perquè durant la pandèmia també vam saber que les societats o les ciutats més contaminades tenien pitjors resultats davant de la pandèmia. Sabem que el canvi climàtic té efectes greus. Per tant, aquí hi ha una feina que no és la del dia a dia que es veu amb el focus mediàtic i el focus polític, però que hem de posar sobre la taula, perquè el que vindrà, sigui el que vindrà, ens agafarà millor si hem fet aquesta feina.
1: I quin paper han de jugar en tota aquesta idea del One Health, d'una sola salut, la humana, l'animal, els grangers, els ramaders, les persones que estan en contacte permanent amb els animals?
0: Jo, per realment, no, avançar amb això que seria l'estratègia One Health, s'ha d'implicar tothom. S'han d'implicar les administracions a tots els nivells, eh? S'ha d'implicar els diferents professionals, s'han d'implicar tots els sectors, la ciutadania, vale? És un treball de conjunt, perquè, com dic, és un canvi molt important de paradigma, no? Hi ha mesures específiques que hagin de fer els grangers? Home, doncs com a mesura podríem dir la mateixa que han de fer, per exemple, el sector sanitari, reduir les seves emissions. Intentar reduir al màxim les seves emissions. En aquest moment el sector sanitari està fent esforços per reduir les seves emissions, igual que ho estan fent el sector ramader, no? Si parlem d'agricultura, doncs, home, doncs haurem de veure com podem adaptar-nos, perquè això també lligaria perfectament en tot el que és l'estratègia, l'autonomia estratègica dels diferents països, i més amb el context geopolític, en què veiem que... una pertorbació en un lloc concret, això d'alguna forma acaba repercutint en la salut de tothom.
1: Clar, clar.
2: Jo crec que hi ha determinats sectors professionals en els que posem especial atenció perquè els veiem com a més en contacte amb aquests éssers vius, i segurament s'ha de plantejar que un dels primers canvis de mentalitat que hauríem de fer és que els animals no estan aquí per servir-nos a nosaltres, val? La concepció antropocèntrica de que l'ésser humà, home blanc de més de 40, és el centre i tota la resta està per servir-lo, jo crec que l'anem canviant afortunadament, però encara hem de fer molta feina, però després hem de ser conscients de que aquest canvi no només ha d'afectar a uns sectors professionals, sinó que ha d'afectar al conjunt de la població, i això té a veure amb com actuem i com actuen els nostres governs per fer normatives que ens portin en la línia de la mitigació de la que parlàvem, és a dir, la reducció d'emissions ha de ser clau, perquè moltes vegades després acabem parlant, per exemple, de la pèrdua de biodiversitat com un dels efectes d'aquestes pràctiques, i això per molta gent és... moren determinats ocellets que ja no veurem, o els pobres ossos dels pols que ja tampoc veurem, però això no va d'animals que moren, que ja és greu, sinó va de com tot això afecta aquesta única salut.
1: Clar, i l'altra cosa és que no tots els països es regeixen per les mateixes directrius o per la mateixa sensibilitat en tot això que estem parlant, no? D'aquí també plora la criatura.
0: Si em permets un apunt amb això de la biodiversitat, perquè és cert que molta gent ho veu com un tema ecològic, no? Els naturalistes, no? Pobrets que desapareix una espècie, no? No. La biodiversitat és una barrera enfront a aquests salts d'espècie de virus. És a dir, les persones formem part d'un ecosistema. Aquest ecosistema, quan més divers sigui, menys probabilitat tenim que un patogen determinat salti a l'espècie humana. Per què? Perquè tindrà molts més possibles receptors i saltarà allà on es pugui adaptar millor. Sí, clar, si anem perdent aquesta biodiversitat, ens quedem únicament nosaltres, el virus només pot fer una cosa, saltar nosaltres.
1: Ha quedat claríssim.
2: Hi havia una idea molt interessant durant la pandèmia, de la que no m'ha pres prou, que era la selva era la vacuna. Quan es parlava molt de que havíem de trobar la vacuna, i alguns especialistes deien la selva era la vacuna. Per què? Perquè la selva ens aïllava, no? Quan parlem aquí a biodiversitat i ara diu la gent, no, quantes paparres que em piquen? Diu, bueno, perquè ja no poden picar altra gent. I això té efectes múltiples sobre els antibiòtics, sobre les malalties, sobre les cures i sobre la salut global.
1: Interessantíssim, de debò. Moltíssimes gràcies per la conversa. Maite Martín, biòloga, presidenta de la plataforma One Health, i Jordi Mir, sociòleg, doctor en humanitats. Gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Torneu quan vulgueu. Que vagi bé. Adéu.
3: Què passa, Marina? Com estàs?
1: M'agrada que saludeu, encara que no us hagi ni saludat. Villegas, Quico Amat, què tal? Bon dia.
3: Molt bé, encantats d'estar aquí, com sempre, amb tu.
1: Va, qui comença?
3: Jo començo jo, que et porto un altre músic mort, tot i que la setmana passada, saps que vam parlar una mica de Jeff Buckley, i vam vaticinar que podria s'emprenyarien els fans, i joder,
1: ha passat,
3: s'han emprenyat molts senyors de 50 anys.
1: I que t'agrada això.
3: Que vesteixen regolint.
1: Ja s'ha agafat el gust.
4: Que vesteixen regolint, dius.
3: Sí, gent de la generació X s'ha emprenyat molt.
4: I no comptem amb això, portes una altra música, no?
3: Sí,
4: molt
3: però,
4: bé.
3: Sí, però
4: inassequible el de Saliendo.
3: Aquest m'agrada molt més que Jeff Buckley. Estan amb Buckley insultant. Bueno, aporto un que m'agrada moltíssim més que Jeff Buckley, que és Richie Valens, vale? Ricardo Valenzuela, és aquest músic dels anys 50, nord-americà de Califòrnia, però criat a una família xicana del barri de Pacoima, a Los Angeles. Demà, 13 de maig, compliria 85 anys. Va ser un músic precoç. Des de molt petit va aprendre a tocar trompeta i guitarra de forma autodidacta. I podríem dir que si no és el primer, és a dir, si no és el primer gran icona llatí de la música popular nord-americana, és un pioner sense cap tipus de dubte.
1: Ubicat.
3: I en part, Si ho aconsegueix és perquè ell decideix de forma valenta també a no renunciar a les seves arrels mexicanes als inicis de la seva carrera, no?
4: Total. Crec que també és la persona que menys s'assembla en l'actor que el va encarnar en un biòpic de la història.
3: Absolutament.
4: De la història.
3: És terrible, sí. És terrible, sí.
4: Cap semblança.
3: Sí, bueno, perquè jo suposo que als 80, quan van fer la
4: hi havia dos actors latinos.
3: Exacte, i van agafar un molt alt i molt estilitzat, que no tenia res a veure.
4: Manco, i no podia fer-ho.
3: Amb el Richie, sí. Vale, com mana Marina el cànon rock, s'inicia en grups locals de Los Angeles i comença a destacar amb una banda que es diu The Silhouettes, vale? I llavors, en aquest moment, el 1958, és quan amb 17 anys el descobreix Bob King, vale? De Delphi Records, és qui li suggereix escurçar el seu cognom per fer-lo més comercial,
1: val?
3: I passa de Richie Valenzuela a Richie Valens i li fa gravar èxits com Come On, Let's Go, Donna i aquesta cançó.
1: Que ara escoltarem.
3: Que ara escoltarem.

0: La Bamba. Increïble cançó, m'encanta, és un hitaco.
1: És una de les primeres que aprens a tocar quan
0: t'ensenyen a porrejar
1: la guitarra.
0: Sí, és la triada aquesta que li diuen, que amb aquests tres acords pots treure totes les cançons rock and roll del món. M'agrada més que tot el disc de Jeff Buckley, aquesta cançó. Vale, és molt menys snob, molt menys hortera i molt menys pretensiós.
2: I et comunica una joia immediata.
0: Totalment, sí. Adapta una cançó folklòrica mexicana, però la trasllada al llenguatge rock and roll de finals dels 50 i es transforma, si no, insisteixo, si no en el primer, en un dels grans primers hits en castellà dels Estats Units.
1: Però no volíem parlar de la seva vida, sinó de la seva
0: mort. De merda. Què passa la nit del 2 al 3 de febrer de 1959? Una nit coneguda com el dia que la música va morir, que no és baladí el que t'estic dient. Per què? Valens, en aquella època, formava part de la gira Winter Dance Party, amb Buddy Holly i Big Booper. Estem parlant, Marina, com si ara mateix Harry Styles. Què? Olivia Kendrick. Rodrigo i Kendrick,
1: sí,
0: i Kendrick Lamar anessin junts.
1: Vale,
0: els tres, Kendrick, sí. En el mateix avió, vale? Acaben un concert a Iowa i Buddy Holly decideix...
1: És com quan Artur Mas i Núria de Gispert van anar amb el mateix helicòpter al setge al Parlament.
0: Exactament.
1: Que no es podia permetre portar les dues màximes autoritats del país en
0: si
1: el mateix helicòpter, clar. Doncs amb la música igual.
2: O quan en un avió van tots els autors catalans literaris a una fira mexicana.
0: I tota la literatura catalana està en risc.
2: Està tota, tota.
1: No, no es pot permetir, això.
0: No. Llavors, què passa, això? Acaba un concert a Iowa i Buddy Holly, un dels músics, decideix llogar una avioneta per arribar més ràpid al següent destí, vale? El temps és terrible, el temporal és terrible i fa moltíssima por, i com no tothom hi cabia a l'avió, Richie Valens i el músic Tommy Alsup decideixen jugar-se l'únic seient que queda a l'avioneta a cara o creu. Val. Vale? No sé ben bé si surt cara o creu, el cas és que Richie Valens...
2: No pujar o pujar.
0: Clar, és igual. En qualsevol cas, el que va triar Richie Valens és el que va sortir i ell va posar l'avió. Vale? Per què és una mort de verda? Perquè només en l'airar-se, aquest avió s'estavella als pocs minuts i mata a tots els ocupants. Vale? Buddy Holly, Big Booper, la persona que pilotava l'avió i el pobre Richie Valens, vale? Què li va passar a Tommy Alsup, el tio que no va pujar a l'avió? Es va morir el 2017 amb 85 anys.
1: Mira.
0: I el tio, a finals dels 70, va obrir un local a Fort Worth, Texas, crec que era, que es deia Tommy Heads Up, que és algo així com un garito que es diu com a Tommy le salió cara.
1: Uau! Wow. Sí, traient rèdit a la tragèdia.
2: No, Heads Up és la moneda, clar, no? Clar. Doncs cara, sí. Cara o creu.
1: Mai aquesta juguesca havia sortit tan cara.
0: Tant.
2: Vale, i jo us vinc a parlar de Mishima, no el grup, sinó el Yukio, que és un autor japonès. Ara estic buscant el micròfon.
0: També es va emprenyar un de Mishima l'altre dia.
1: Per això. No ens agrada que s'emprenyi la gent de Mishima, que els estivem.
2: M'ho he fet venir bé. No, però parlo del Yukio, evidentment. És un tio que en veritat es deia, és un autor japonès, com sabeu, que es deia en realitat Kimitake Hiraoka, i que va escriure El tumult de les bèsties, Color prohibido, L'escola de la carne... Res d'això ens importa. Tot el que va escriure no ens importa aquí, ens importa només que era un ex-tirilles, o sigui, ex-tio molt, molt escarrancit, que es va tornar un aixecador de peces compulsiu, vale? Era fatxa, bastant fatxa, vull dir molt fatxa, i bastant pijo també, i pitjor que tot això era estilista del llenguatge, que és una cosa que quan llegeixes a una novel·la és igual que passatges oníricos a una peli, és en plan, aquesta no la vaig a veure, aquesta me la passo, vale? I també era un proto-instagrammer, era un tio que tot el rato feia moltíssimes fotos, la majoria d'elles super cringy.
1: Amb analògica.
2: Amb analògica, i li feien moltes fotos i a totes apareix amb espases i aixecant coses i tornar-les a deixar al mateix lloc, que no té cap propòsit.
0: És molt proto-instagramer, això, és veritat.
2: Molt, molt proto-instagramer. Vale, llavors, què va fotre el Mishima? Va fer algo que, al contrari que el que els va passar al Big Bopper i a tots aquests, és una cosa que és tràgica, però molt còmica. El 25 de novembre de 1970, ell i quatre membres de Tatenoki, que era una milícia privada de joves estudiants patriotes. Vale? Això són quatre de cinc paraules desagradables que preses una per una ja són xules.
1: A veure, torna-hi.
2: Milícia privada de joves estudiants patriotes.
1: O sigui, l'únic que se salva és d'estudiants. No?
0: Joves. Estudiants tampoc.
2: Estudiants estan dubtes, joves. Clar. Joves mola. Però juntes són catastròfiques. Vale? I això és una milícia que va muntar ell el 1968 i que sospito que és una milícia de quatre. No hi ha moltíssima més penya.
1: De quatre fatxes. No?
2: Quatre fatxes.
1: Això de patriotes sempre és un eufemisme.
2: És un eufemisme absolut per evitar dir la paraula fatxa. Ocupen les, per fer un acte de protesta, ocupen els headquarters, les oficines centrals de les forces d'autodefensa japonesa. Vale? I es fan forts allà. Es fan forts allà tancant la porta i posant un sofà, crec. El vell sistema de posar el sofà sota el pany.
1: Molt de peli.
0: Això funciona quan la porta no va cap a l'altra banda.
2: No va cap a l'altra banda. Exacte. No, però que ho van fer com molt tradicional i crec que ho havien pres algun cartoon americà, saps? Has d'haver vist els dibuixos animats, perquè si no fas això. I després també, això és molt de peli bufa francesa d'humor, lliguen el tio, el lliguen a la cadira, que també és molt de peli, no?
0: Lliguen el comandant. Mitjo a la boca.
2: Mitjo a la boca, lliguen el comandant a la cadira. I llavors aquí ve la part encara més hilarant de tot això, que és Mishima surt al balcó, vale? Porta una bandana blanca on diu reneixer 7 cops per servir al país. O sigui, la seva dedicació era post-mortem.
0: Vale. Ell
2: volia anar morint i anar servint al país. Vale. I porta un discurs i una llista d'exigències amb, això t'encantarà, Benja, pancartes il·lustratives. És a dir, ell ho va recitant i de tant en tant ha de treure...
1: Aixecant el cartellet.
2: Cosa que impressiona, zero. Si recordes grans dictadors de la història, ningú treu la pancarta.
0: Dibuixets.
2: La pancarta és... O sigui, ja fa riure. Dibuixets.
0: Pictos.
2: Diagrames. Vale? Ell diu... És un cop d'estat perquè volen restaurar a l'emperador. Vale? Aquestes... Això són pancartes emoji il·lus.
0: Sí, total.
2: Bàsicament, emoji il·lus.
0: El tio s'havia avançat a l'era internet, eh?
2: Total, Instagram, emojis, de tot. Com diuen tots els historiadors, no va ser capaç de fer-se escoltar. O sigui, quan va sortir al balcó, hi havia la soldadesca allà, hi havia tot de soldats, i només, tal com diu una de les biografies, només va aconseguir irritar els soldats. És a dir, catxondeig màxim de la soldadesca, tothom partint-se de risa, i vale, helicòpters que van passant per sobre per ofegar-li la veu. A lo qual és un tio movent la boca i aixecant.
1: I vull pensar que els cartellets estaven ben escrits i que no hi havia falta d'ortografia, perquè això fa molta ràbia.
2: Esperem que no, perquè recorda, era un estilista del llenguatge.
1: Clar. Yeah.
2: Potser estaven inclús massa ben escrits. No havia pillat la frase senzilla.
0: Jo vull pensar que eren dibuixets que havies d'adivinar. Rana, no sé, saps? En plan...
1: Jeroglífics.
0: Granota, no sé què.
2: Home, jo m'imagino dient, on ha anat l'esperit samurai? Que on ha anat l'esperit? Ningú l'està escoltant. Que on ha anat l'esperit samurai? Vale. Llavors, al cap d'un rato, evidentment, decideix abandonar, perquè veu que allò està condemnat al fracàs, i decideix cometre seppuku, o sigui, el que es diu harakiri en vulgar, un autodesembordellament.
1: Per què en vulgar es diu harakiri?
2: Crec que seppuku és la forma oficial i harakiri és la forma que li van donar, no sé qui. Sí. Harakiri és la forma que ha acabat adoptant-se pels europeus, però la de veritat és seppuku. I és un autodesembordellament que, després d'autoasfixiament, és la cosa més difícil de fer del món. Total. Perquè ho has d'anar fent conscient, saps? Yeah. O sigui, has d'anar-ho fent...
1: Has d'anar clavant allà.
2: Supermal. Llavors, com que fa molt de mal...
0: Després et dic una cosa.
2: Com que fa un mogollon de mal, sempre hi ha un segon. ¿Vale? Sempre hi ha un segon que ha d'ajudar-te cap al final, perquè si no, et mors. ¿Vale? Llavors, aquest segon, clarament, no era un carnisser del mercat de la Beceria, ¿vale? O sigui, era un tio que no sabia tallar l'entrecot, o sigui, no havia tallat mai un entrecot.
1: O que tenia el ganivet mal esmolat.
2: Molta pancarteta, però no havien fet el bàsic, que era esmolem les eines. I falla tres cops. Tres cops d'intent de decapitament, allò devia ser una autèntica carnisseria. O sigui, devia deixar-ho tot. Els ossos, saps? Com quan tallen malament els ossos, com que fan, que treuen estelles, etc. Llavors, aquí ve el posfaci encara més còmic, que és, els altres tres havien promès, evidentment, cometre seppuku amb ell tots junts,
0: vale,
2: però tal com veuen el cap penjant, decideixen deixar-ho per un altre dia, i bueno, un d'ells sí que es mitja apunyala, jo crec que amb molt poca dedicació i molt poca consciència, un ell s'apunyala i també el decapiten, però els altres dos diuen, saps què?
0: Deixem-ho per un altre dia,
2: perquè tot això no... Res d'això ha funcionat.
1: Anaves a fer una puntòlica.
0: Sí, perquè aquí ha passat una cosa que a mi em passa sovint, i és, per exemple, jo que vaig amb el cotxe i tinc, pues, jo que sé, i tinc com moltes ganes de cagar, molts gasos, i penso, si ara hi hagués un accident tràgic, és a dir, part del que trobarien és merda, o... Saps per on vaig? És a dir,
1: no està... De veritat, això que et preocupa, és com quan ma mare em diu porta la roba interior conjuntada si o no portis forats dels mitjons per si has d'acabar d'urgència.
0: Tu recordaràs perfectament, Marina, som amics, el dia que em vas visitar perquè vaig tenir un accident de moto,
1: sí,
0: i jo a l'ambulància el primer que vaig pensar és porto els calçotets nets.
1: En la
0: frase
1: avui
0: m'ha passat,
1: mare, eh?
0: M'ha passat. No, però això, i llavors penso, si fas un seppuku, pot ser que hi hagi un...
2: Clar.
0: Sí, tens... Hi ha una primera part que és...
2: Saps com... Crec que seguríssim. I també crec que et defeques els pantalons, però encara que no tinguis
0: encara
2: ganes.
0: No tinguis.
2: És que encara que no tinguis Total. Ganes.
1: Doncs amb aquests comentaris de qualitat crec que podríem deixar-ho. No? Pues esperem
2: al nivell altíssim.
1: La setmana que ve, Benja Villegas, Quico Amat, que vagi molt bé. Gràcies.
3: Rebobinem aquí Catalunya.
1: Noé Ramírez, Mar Rocabert, companyes del País, què tal? Bon dia.
4: Bon dia.
5: Bon dia, què tal?
1: Noé, comencem amb tu perquè aquest matí es presenta el Sónar. I clar, veient aquesta cita a l'agenda, nosaltres dèiem, ens agradarà fer una mica d'evolució de com ha anat mutant aquest festival des dels seus orígens fins avui, festival que tindrà lloc el 18, 19 i 20 de juny a Barcelona. Com ha anat mutant aquest festival? Perquè abans era com molt de nínxol i mica en mica s'ha anat obrint.
4: Sí, el festival va començar el 1994, o sigui, ja són 36 anys, mare meva, es va fer amb la ressaca olímpica, no? Aquesta cosa de la moderna barcelonesa i tot això, i les Olimpiades, de fet, havien fet que l'escena dels afters i de la cultura més underground va desaparèixer una mica per tot el tema de que no podien hi haver locals de música molt a prop de la residència olímpica, per exemple, el Psicòdromo, que era un after molt, molt famós, va tancar. Llavors, es van ajuntar els tres socis inicials, no? El Ricard Robles, que era periodista, va conèixer l'Enric Palau i el Sergi Caballero, que tenien un grup als dos, i amb un pressupost de molt, molt, molt petit, de 200.000 euros, van parlar amb el Ferran Mascarell i amb el Josep Moneda, que estava al CCCB, i van muntar aquest festival de música avançada, no? I ara, clar, va començar i era al CCB pel dia, a la Marbella per la nit, i ara i amb una cosa molt, molt reduïda, i ara estem on estem,
1: el
4: no?
1: El CCCB de dia en donem fe, tu i jo, que hem estudiat a la Blanquerna, al Corn del Raval, en plens exàmens,
4: sí. fent les proves de so, sempre.
1: Fent les proves de so del
4: Era l'inici de l'estiu.
1: Durant els nostres exàmens de final de carrera, sí. Així va ser. Sí, quan sí. Comença a deixar-se pas a artistes com, per exemple, C. Tangana? Quan comencen a obrir-se al mainstream?
4: Doncs mira, va començar... jo crec que va ser influenciat una mica per la bombolla dels festivals que va passar als inicis de segle, que ara sembla dir això com que són molt velles, no? Molt vells, però a l'època dels 2000 va explotar tot, i llavors va ser com una cosa més interseccional, no? I llavors van venir ja grans grups, no? O sigui, al Sónar hi ha moments clau molt importants, encara que a la Marbella, o sigui, al concert de Kraftwerk sempre et parlen de la Marbella, com va ser increïble, els Daft Punk sense cascos, també a la Marbella el primer cop que van venir a Espanya, però després ja van començar, quan ja estaven a Fira Gran Via i tot això, a arribar més grups. O sigui, jo me'n recordo de quan va arribar la Lana del Rey amb el seu primer disc, sí. El 2012, no? Mm. Que estava allà, i era perquè a les hores de la nit, al principi de la nit, no pots ficar tampoc tanta canya, i sempre va bé tenir un grup més mainstream, més pop o més rock, per aquella hora de les 11 de la nit, no?
1: Ja. I cap a on va ara el Sónar? Perquè estem en la primera edició que canvia de gestors.
4: Sí, ara seran les tres jornades ininterrompudes a Fira Gran Via, que és on es feia la nit, no? I llavors el que es fan és tenir tres escenaris exteriors i tres interiors. Estarà el Sónar Club, el Sónar Lab, el Sónar Car, i s'incorpora el Sónar Village, que era el que estava el Sónar de dia, i el Sónar Hall. I ara també hi ha una nova que es recupera la Llotja de Mar per fer el Sónar Masde, que és aquesta edició, que és com més d'investigació.
1: Clar, perquè això també ho envolta, el festival, tota la part de la tecnologia. I després hi ha totes les polèmiques que han envoltat el festival. No sé si això va ser la polèmica de l'últim any en relació amb KKR, que és vaja, sí. Que tenen aquest vincle amb el govern d'Israel. No sé si això va ser el que va fer que els gestors marxessin.
4: Jo crec que els gestors ja estaven, o sigui, portaven ja 30 anys i ja sabien que havia d'haver com un canvi de relleu, no? El 2018 ja va entrar Superstruct, que va ser la companyia que va comprar el Sónar, que després KKR va arribar el 2024, la va comprar, i per això va haver-hi aquesta problemàtica, que va dividir molt a la gent de Barcelona, no? Perquè el Sónar és un festival que es considera molt de la gent de Barcelona, no? El nostre festival.
1: A diferència del Primavera, no? Que és
4: a diferència
1: de fora vingueren.
4: Sí, que hi ha més presència, no? D'estrangers. Llavors, aquesta polèmica va marcar i va definir molt, però jo crec que els gestors original, que són els tres socis i un quart, que també va arribar una mica més tard, van dir a l'octubre que marxaven, i llavors ara tenim un nou director, que és el director del branch electrònic.
1: Tu avui ens portes recomanacions per omplir la panxa i l'esperit cultural, les dues coses a la vegada. Com?
5: Sí, pues mira, avui us animo a pujar la muntanya de Montjuïc, que és una meravella poc trepitjada de Barcelona, no? A vegades ens costa molt superar aquesta barrera mental, però amb el funicular, amb un tres i no res, arribes a Montjuïc i, a més, et deixa a peus de la Fundació Miró, on us recomano que aneu a veure l'exposició de Kapwani Kiwanga, que s'ha inaugurat fa just 10 dies.
1: De què va?
5: Bueno, ella és una artista franco-canadenca que va guanyar el Premi Joan Miró 2025 i ara ve a la Fundació a una mica exposar i que es vegi què fa, no? Quina és la seva obra, que a més té l'atractiu afegit, que és la primera vegada que es pot veure l'obra d'aquesta artista a Espanya. Ella fa un repàs als seus últims 10 anys de feina, és com una mica una retrospectiva, però també inclou 3 obres de nova creació creades per a l'ocasió i que dialoguen una mica amb Miró, no? No és fàcil explicar el seu art per la ràdio, s'ha de veure, és clar, però és que a més el seu art és molt variat, no té una definició molt concreta perquè ella utilitza tot tipus de materials per crear obres. Yeah. Per començar, és un artista conceptual i abstracte. És a dir, que no espereu pintures o escultures clàssiques, sinó que utilitza tot tipus de materials, entre els quals hi ha, molt primer, Mari, són les roques, les fibres, els teixits, la sorra, les plantes, el vidre. Amb tots aquests materials, ella crea instal·lacions. Em anaves a preguntar?
1: No, no,
5: ah,
1: no.
5: Vale. Crea instal·lacions de diferents tipus que et porten a moltes lectures. Tu pots quedar-te amb la primera capa, no? Que, a més, visualment, a mi em sembla superatractiu, és d'una bellesa fascinant per la composició, el joc de colors... O sigui, crea unes instal·lacions bellíssimes d'entrada que entren molt fàcilment, però a la vegada, si tu vols, pots anar rascant capes i veient què hi ha darrere d'això.
1: I tu ens proposes, no gaire lluny d'allà, un lloc on anar a menjar. I aquí... No m'agrada que facis aquesta recomanació, perquè això ho tinc molt a propet de casa, tu dius, Montjuïc, que està poc trepitjat, ja ens va bé que no estigui massificat, saps? I ara que ho explicarem per la ràdio i la gent dirà, calla, que cap allà que me n'hi vaig, però vaja, va.
5: Doncs està molt bé, perquè amb una caminadeta arribes a la Font del Gat.
1: Clar, però no arriba a tota la resta de la massa i de la Maragunta,
5: bueno,
1: com han fet amb la Massa
5: Lloneta,
1: no? Per exemple.
5: És gran, té una terrassa gran, encara.
1: La Font del Gat, sí. Un lloc recuperat i que ha quedat maquíssim.
5: Sí, fa un any, justament, va reobrir la Font del Gat, que a la Font del Gat és un espai molt popular de Montjuïc, perquè hi ha una font, que és la Font del Gat, on antigament s'hi feien les populars fontades. Les fontades eren trobades de gent per menjar, per beure, per divertir-se, per ballar.
1: El que ara li diem pícnic, no?
5: Sí, sí, i es fa els merenderos, però abans es feia al voltant d'una font, no? La gent portava les seves viandes i després, pues, al voltant de la font, feia la festa. Doncs hi ha una font popular, que és la Font del Gat, que està a Montjuïc, i aleshores va estar uns anys tancada, és de propietat municipal, va estar uns anys tancada, però fa un any el grup de restauració confiteria, que ha recuperat molts locals emblemàtics de la ciutat, va recuperar la Font del Gat i li han tornat el seu aspecte original. És bàsicament una gran terrassa. Aleshores, has de confiar en que faci bo, perquè si no fa bo, no hi ha lloc...
1: Aquests dies de primavera, no sé què dir-te.
5: No hi ha lloc on aixoplugar-se, però si fa bo, és fantàstic.
1: I a més fan música en directe.
5: També. Bueno, organitzen moltes coses. A veure, bàsicament és un restaurant on pots anar a fer un aperitiu, un dinar o un sopar, però sempre t'hi trobaràs alguna cosa, perquè organitzen concerts, organitzen, diria, concursos de petanca, tenen una petanca, ja han com volgut recuperar la petanca, no?, que també és molt popular i accessible, i és un lloc fantàstic, perquè jo diria que entre uns 25, 35, 40 euros pots menjar bé, que a Barcelona és un preu força raonable. Sempre dependrà de la beguda, del postres i totes aquestes coses.
1: De la companyia que portis.
5: Però diríem que són preus bastant assequibles.
1: Que al final, el que dèiem, que està bé anar recuperant espais, i sobretot aquest que és enmig de la muntanya, enmig del verd.
5: Sí.
1: Tu has dit, clar, la petanca s'està popularitzant una altra vegada. Vosaltres hi heu jugat o no?
4: Jo al Club d'Horta he anat a fer aniversaris i tal, i després juguem.
1: Ah, jugueu a la petanca gent jove, és a dir, no és una cosa exclusiva.
4: Jove...
1: Bueno, escolta'm, a veure, no jubilats.
5: Joves de 40.
1: Sí. No jubilats, no pensionistes, perquè m'entengueu.
4: Sí.
1: Doncs ho haurem de provar. Mar Rocabert, Noelia Ramírez, moltíssimes gràcies a les dues i que vagi molt bé.
4: Gràcies,
5: moltes
4: bon dia.
5: Gràcies.
1: Apa, fins aviat, adéu.
3: Rebobinem aquí Catalunya.
1: Fins aquí els millors moments de l'Aquí Catalunya. Nosaltres hi tornem d'aquí unes hores a les 7 del matí en directe, cada dia fins les 11 a l'antena de Ser Catalunya, i si no, a YouTube, a Spotify o a la nostra pàgina web, al podcast de sercatalunya.cat. Adeu!
6: Podeu seguir en directe aquí a Catalunya de dilluns a divendres de 7 a 11 del matí a les freqüències de Ser Catalunya i a les nostres plataformes digitals.
7: Rebobinem el llapis de memòria. No, aquest micro. Pots parlar, que deies que si està aprovat.
8: No, deia si està aprovat, sí.
7: Està aprovat. Bona tarda, Alfonso.
8: Bona tarda, com estàs?
7: Molt bé. Bueno, una mica nerviós, perquè pel llapis de memòria han passat molts músics. Ara, músics aristòcrates, crec que ets el primer.
8: Ah, sí?
7: Home, no sé si n'hi ha més.
8: No, jo tampoc ho sé. Però, en fi, és un detall secundari.
7: És un detall secundari, o sigui, no he de fer cap mena de tractament de dir-te, jo què sé...
8: No.
7: Don Alfonso, muy señor mío...
8: Don Alfonso, no.
7: Algú t'haurà dit Don Alfonso a la teva vida?
8: Sí, m'ho diuen bastant, però un poc en plan broma, però sí. El que no m'agrada és el senyor Alfonso.
7: No t'agrada aquest?
8: No, perquè això és... En català sí, però en castellà, quan dius senyor Alfonso, és una catalanada, diguéssim, no?
7: Que efectes pràctics avui dia, el 2026, que siguis, a més de músic, baró de Maldà i Maldanell, no sé si ho he dit bé, i de Segur, què comporta?
8: Què comporta? Bueno, poca cosa. Jo crec que som el que... Sobretot el que fem, no? Aleshores, bueno, jo ara ja estic més, diguéssim, establert, per dir-ho d'alguna manera, però al principi, quan vaig tornar als Estats Units i tal, que estava, pues, començant a fer coses per aquí i tal, sempre sortien el que aleshores eren les pàgines Salmó de La Vanguardia, te'n recordaràs per paredat, però no sé quan fa que no existeixen ja, però era un poc la cosa social, no?
7: La societat, eh?
8: Sí, ecos de societat.
7: Premsa Salmó, sí. Que està a prop de la Rosa, no?
8: Sí, exacte, sí. Salmó, Rosa Salmó. I, doncs, sempre sortia allà, no? I, clar, bueno, no sé quantos, tal, tu família... I la veritat és que al final em cansava, quan ja em trucàvem per fer una entrevista, deia, bueno, però parlem de música, no? Que és el que jo faig, no? Que és més important de lo que tu ets.
7: Clar, t'ocupava tot una mica, no? De dir que la teva carrera com a músic es topava amb això.
8: Era lo principal, diguéssim, m'entens? I, clar, això no... No sé, és com si a ti t'diuen... En lloc de... Bueno, el que fas, pues, et diuen el que feia el teu avi, jo no sé.
7: Ja. Yeah. Clar, però també has d'entendre, doncs, que hi ha cert morbo, no sé si dir-ho, perquè, clar, tu, per exemple, et dius Alfonso en homenatge al rei Alfons XIII, besavi del rei Felip.
8: Bueno, jo no. El meu pare sí que es va dir Alfonso per Alfonso XIII, que eren amics amb el meu avi. I era com una mica ajuda de càmera, el meu avi d'Alfonso XIII. Aleshores, el meu pare sí es va dir Alfonso. I jo em vaig dir Alfonso pel meu pare.
7: Doncs ja està. Tu també. Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria, del músic i baró de Maldà i Maldanell, i també de Segur, l'Alfonso de Vilallonga.
9: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: Com no podia ser d'una altra manera, encetem el llapis de memòria de l'Alfonso de Vilallonga amb una peça de, efectivament, l'Alfonso de Vilallonga. Es tracta de la cançó Feeling Lonely on a Sunday Afternoon, que l'Alfonso va crear juntament amb la britànica Alani per a la banda sonora de la pel·lícula La Libreria d'Isabel Coixet, com estic avui, mare de Déu, i per la qual, Alfonso, del Canto d'un duro, que no t'emportes al segon Goya, eh?
1: Sí, bueno, això dels premis...
0: Has nominat.
1: No se sap mai. Sí, la Lani és la noia que la canta. Diguéssim que la cançó la vaig fer jo i ella va ser la intèrpret. I la veritat és que la va fer estupenda.
0: I de totes les creacions que has fet per cinema, per què t'has quedat amb aquest tema, precisament?
1: Pues mira, m'he quedat amb aquest tema perquè... Bueno, perquè és una cançó que tampoc n'he fet tantes cançons pel cinema, he fet molta música instrumental, i perquè la pel·lícula de la llibreria va ser bastant... No sé, dintre de les altres bandes sonores que he fet, és una de les meves favorites, si no la favorita per tot, no? Per el moment quan la vaig fer... No sé, per una sèrie de coses. Li tinc un carinyo molt especial en aquesta banda sonora.
0: Crec que un dels motius que fa especial la banda sonora que vas fer per la llibreria és que de les moltes que has fet amb la Coixet, aquí va respectar el teu ordre, de dir, aquest tema jo el veig per aquesta part de la cançó.
1: És veritat, sí.
0: Que això no... Crec que abans
1: ara
0: era així.
1: Ara no me'n recordava, però tens raó que aquesta jo diria que és la que té més, diguéssim, l'ordre, les cançons són meves, les dues que surten... no sé si surt alguna més, ara me'n recordo, crec que no. I sí, és poder el més fidedigna a el que jo vaig fer i voler fer, no?
0: O sigui, a les altres tu li feies un ordre i ja deia, molt bé, Alfonso, molt bé, seu aquí.
1: Bueno, sí, a veure, però això també forma part de la feina entre el director i el compositor, no? Al final... Vulguis que no, sempre mana el director, que és el que ha parit tota la pel·lícula, no?
0: Que com i quan comença el teu idil·li professional amb l'Isabel Coixet? Perquè heu col·laborat moltíssimes vegades.
1: I, mira, l'altre dia estàvem a Roma, l'any passat.
0: L'altre dia.
1: Bueno, l'altre dia, sí, fa uns mesos. I estàvem dinant, i de cop i volta penso, ostres, estem al 2025... La primera pel·lícula que vas fer amb ella era Coses que nunca te dije, l'any 95. I de repente digo, oye, brindamos por 30 años de col·laboracions. Ostres, és veritat. I vam brindar. O sigui que sí, fa molts anys. No, per una casualitat. Com passen quasi totes les coses. La gent es pensa que quan més... material en vis a tot arreu, saps? Normal, jo també he passat per això. Més possibilitats tindràs de que et contractin per fer una banda sonora o per... I la veritat és que normalment no passa així. Si sempre és a través d'una casualitat o d'algú que coneix algú i... Saps? I això va ser una amiga comú, diguéssim, que em feia de mànager en una època. I mira, hi ha una noia que va fer una pel·lícula ara en Los Ángeles, tal, que és catalana, també, com tu, no sé quantos, i no sabia qui era, suposo que ell tampoc sabia qui era jo, i, bueno, i li vaig passar una caset, perquè encara...
0: Clar, li vas passar, no? Li hauries donar en mà o enviar-li per correu.
1: Sí, li vas donar en mà, vas anar a casa seva, li vas donar en mà una caset, i jo, com que anava amb el casc, va agafar la caseta i va dir adéu i va tancar la porta.
0: Sí. Et va confondre amb el repartidor.
1: Sí, es va passar que era el repartidor, perquè, clar, anava amb el casc i tal, i, bueno, adiós, pum, ja em vaig oblidar. I al cap d'un mes o així em va trucar i em va dir que... Bueno, la meva mare em va dir que li havia agradat molt i que podria fer, tal.
0: Déu-n'hi-do.
1: O sigui que...
0: Que, a més, amb la Coixet també has creat la banda sonora d'altres pel·lícules molt xules, com, per exemple, Princeses, de Fernando León d'Aranoa. Allà estàs ficat.
1: Ah, sí.
0: També. Ara t'has recordat, no?
1: És del 2005, aquesta.
0: I Blancanieves, de Pablo Berger.
1: Pablo Berger.
0: Avui teníem el dubte. Berger. Que per aquesta sí que et vas endur al Goya.
1: Uh-huh.
0: I també et va brindar l'oportunitat de fer una supergira, que això és una cosa molt estranya en una pel·li.
1: Sí. Això és un cas curiós perquè ja quan em va proposar de fer la banda sonora d'aquesta pel·lícula muda, que dura 104 minuts i la música gairebé no para mai, és tot música...
0: Uau, bon repte, aquest.
1: Sí, sí. I em va dir, però és que a més d'això, jo amb això, aquesta pel·lícula vull fer events, o sigui, concerts en directe, en teatres grans, projectant la peli i amb el grup de música que faci la banda sonora, que al final ha sigut una orquestra sinfònica, més un quartet flamenc, i jo que toco amb l'orquestra, toco el piano, l'acordeó, l'ukulele, tal. I bueno, pues va ser... I encara en fem. O sigui, ara, el juliol, tenim dos concerts a Suïssa.
0: Que fort, però si han passat, què?
1: Han passat 14 anys. Sí, sí, és molt fort.
0: Que
1: sí, que es va complir el que ell... el seu somni, no?, que era fer aquesta banda sonora, aquesta pel·lícula, i, a més, Blancanieves Live Concert.
0: Que crec que agrada molt per a Europa.
1: Sí, ostres, és un espectacle... Quasi t'hi diré que és catàrtico, eh? Els alemanys... És que tenir una pel·lícula nova, diguéssim, o sigui, nova, que no sigui una pel·lícula de l'any 20, amb l'orquestra tocant, no?, veient la pel·lícula, després un quartet flamenc, després hi ha el compositor per allà, no sé què, és un acte... A mi sembla que mai m'han aplaudit tant com en aquests concerts. La gent es posa en peus i estan ahí 15 minuts.
0: Mai fa mal que t'aplaudeixin.
1: No, a mi em fa una mica de vergonya al cap d'una estona, quan ja és massa llarg, saps? Allò, bueno, tampoc ho he patat. Però bueno.
0: Que diria que en aquesta gira, puntualment en alguns concerts, hi havia una noieta, una tal Rosalia,
1: sí,
0: que
1: sí.
0: Venia amb vosaltres.
1: Sí, sí, ja fa 10 anys, l'altre dia ho pensava. La Rosalia va venir... Clar, perquè al principi en feien bastants, per Europa i tal, i la Rosalia no me'n recordo quants va venir, 4 o 5.
0: I tu ja vas ensumar-te allà, que allò era un portent?
1: Home, no fins a aquest punt. Jo crec que ningú, ni ella ni ningú s'ho podia imaginar. Però sí que veia que era una noia molt jove, que cantava molt bé i que tenia molt de rotllo, no?, cantant. El que no sabia era la seva faceta que ha desenvolupat, no?, com a, i el bé que s'ha rodejat, diguéssim, envoltat, i tot, o sigui, tot el que ha fet i està fent. O sigui, no, no.
0: Chapó per la Rosalia.
1: Bé, tu diràs.
0: A tot això, Alfonso, actualment tu estàs ara amb la banya posada en alguna banda sonora, d'alguna pel·lícula...
1: En aquest moment, no. L'última que he fet és Tres Adioses, d'Isabel Coixet, que ja s'ha estrenat fa uns mesos i que està anant molt bé, ha agradat molt, tant a Itàlia, però és una pel·lícula mig italiana.
0: Per això estava a Roma, no? Fa
1: exacte.
0: Uns mesos o un any.
1: Per això estava a Roma, sí, exacte. I aleshores ara, en aquest moment, no estic fent... Estic en un moment que estic escrivint, bueno, una mena de llibre, una biografia, un cancionero, no sé molt bé què serà, però bueno.
0: Unes memòries musicals?
1: Sí, es podria dir així, unes memòries musicals i vitals. Tampoc és que, vull dir, no soc prou gran per fer les meves autobiografies.
0: Per començar a escriure-les...
1: Però bueno...
0: Bueno.
1: Com que ja començo a oblidar-me d'algunes coses i vas començar molt jove, pues bueno, m'he ficat una mica... Tinc un parell de propostes editorials i tal, i bueno, pues m'he posat. I a part d'això estic fent concerts, i de moment una pel·li, pues espero que aviat tingui alguna cosa després de l'estiu, però de moment no.
0: Doncs aquí t'esperarem, que aquest programa al final no deixa de ser això, unes memòries musicals també.
1: Clar.
0: I parlant de pel·lícules, aquí ja triguem a fer-li un biòpic, perquè déu-n'hi-do, quina vida més mogudeta, és el cantautor belga Jacques Brel.
2: Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps, des malentendus et... Le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi. Le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi,

0: Ne me quitte pas.
1: Ne me quitte pas, de Jacques Brel, sonant el llapis de memòria del músic i aristòcrata també, l'Alfonso de Vilallonga, que és una cançó basada en fets reals viscuts pel propi Brel, que va escriure el Ne me quitte pas quan la seva dona el va deixar. Aleshores, això era l'any 59, va gravar una primera versió i 9 anys més tard, el 1968, quan imaginem que ja se li havia passat una mica el discurs al pobre senyor, la va tornar a gravar i, de fet, és la versió que està sonant ara mateix i la més coneguda, que tu t'enganxa amb 6 anyets, eh?
2: Sí, sí, sí. És la primera cançó que jo vaig sentir, que me la va posar la meva mare, que era molt afrancesada, i la va posar un dia a casa, i em vaig posar a plorar. Clar, jo ho entenia, perquè clar, jo anava al Liceu francès, aleshores el francès bueno, ja l'entenia com l'espanyol, no? I el català no tant, aleshores.
1: Clar, al Liceu francès no hi havia català, no?, en aquella època.
2: No, que va. Bueno, hi havia... Clar que hi havia catalans, però vull dir...
1: No, que no es parlava.
2: No. Molt poc. Però, bueno, i aquesta cançó em va emocionar com a nen. Me'n recordo que la meva mare em va dir... Em vaig posar a plorar. Què te passa? I jo vaig dissimular. Ja amb 5 o 6 anys ja dissimulaven les nostres emocions, no?
1: Bloquegem, eh? Bueno, bloquejàvem sobretot la gent, no?, de la teva generació.
2: Què cosa, no? Sí, sí, li vaig dir, no, es que me duele... no sé què.
1: Me duele el hombro, mama.
2: Me duele el brazo.
1: Como la quería.
2: Sí, exacte.
1: Què tal això de criar-se en una família d'aristòcrates?
2: Bueno, aviam... Nosaltres no vam tenir una infància aristocràtica. Nosaltres vivíem en un piset de la plaça Bonanova, molt senzillament, i els diumenges anàvem a casa dels meus avis, que ells sí vivien en un palauet molt gran, amb un gran jardí a Sant Feliu de Llobregat, que es deia Casa Falguera, i allà sí que els diumenges eren aristòcrates, aristocràtics. El resta del dia de la setmana eren més normals, saps?
1: Però com era aquell palauet? O sigui, si ens l'hem d'imaginar, és quasi un conte medieval?
2: Bueno, no sé si medieval, però home, tenien un palau bastant decadent, però molt gran, amb una terrassa impressionant, on havia vingut Alfonso XIII i tota aquesta gent a fer els festejos i coses i tal, i després hi havia 3 o 4 llacs... Hi havia animals, tot. Després, l'any, una mica més tard, es va vendre el meu avi una part, però era enorme.
1: Clar, podia segmentar-ho.
2: Hombre, i per allà, clar... I estava, clar, envoltat de... Bueno, el poble de Sant Feliu de Llobregat, que aleshores pues, era molt més, diguéssim, molt menys desenvolupat que ara, no? Ara Sant Feliu està molt bé. Aleshores, bueno, era un poble bastant... Bueno, industrial, bastant gris... Me recordo... Els nens que s'hi ficaven així a mirar, a veure a dintre, saps? A veure els gossos, els llacs...
1: Que era anacrònic.
2: Sí, sí, ja aleshores ja era anacrònic, és a dir... i els marqueses, mis abuelos, que llegaven allà en el cotxe con el xòfer, jo crec que els nens devien flipar. Ja. La marquesa, dicen que tiene 100 anys. Clar, per ells era com un conte... Per mi no, perquè, clar, jo formava part...
1: Tu anaves tots els diumenges...
2: Sí, però vull dir-te que ja et dic, que diguéramos que era aristòcrata a tiempo parcial.
1: Que el teu tiet, el José Luis de Vilallonga, el veies això els diumenges quan anaves allà al Palauet?
2: No, perquè ell no vivia aquí. Ell vivia a França.
1: Sí, ell el veies de tant en tant.
2: Sí, quan ell va tornar del seu exili l'any 76, quan va morir el Franco... Aleshores, no vas començar a veure més a Madrid, perquè vivia a Madrid i tal, i al final aquí... Però sí, sí, no...
1: Bon feeling, amb el tiet?
2: Sí, bueno... Sí, era...
1: Estàs pensant, eh?
2: Bueno, molts feelings, no? Però sí, era un tio divertit.
1: Que, com ens deies, tu eres aristòcrata a temps parcial, tu vivies a la Bonanova. Mm. Quins records tens d'aquella Bonanova i també de Barcelona en general de finals dels 60, principis dels 70, que és quan tu ets un xaval, un criu?
2: Sí. Bueno, jo vaig, com et deia, vaig créixer per la plaça Bonanova, anava al Liceu Francesc, que estava a Pedralbes, anava en autobús, de l'escola, i després es va mudar a Tres Torres. Bueno, barris, Tres Torres molt avorrit. Un barri molt avorrit. La veritat és que jo quan baixava els diumenges, baixava a les Rambles al principal palacio, és igual Frontón, com a nen, baixava en metro, i quan veia les Rambles i l'ambient... ostres, aquesta és la ciutat que m'agrada, no? Bonanova, Tres Torres, eren barris molt avorrits. Ni tan sols era... Si me dices que vives en Avenida Pearson, pues bueno, pues... També és avorrit, però bueno, és més... No sé, més com més residencial, de més tal. Però nosaltres... Barrio Tres Torres era un...

0: I a tu, quan de petit et deien Alfonso, tu què vols ser quan siguis gran? Què deies?
1: Jo volia ser torero.
0: Molt bé.
1: I actor, també. Com que el meu tiet no era actor, però havia sortit en moltes pel·lícules, José Luis de Villalonga, havia sortit a Breakfast at Tiffany's, com Audrey Hepburn, havia salit una de les grandes pel·lícules de la història del cine, no? Era un galant, no era molt bon actor, però no calia. Però,
0: tenia planta, no?
1: La planta, havia sortit amb Fellini, bueno, jo què sé, moltes coses. Aleshores, jo crec que a través d'ell, que el meu pare, jo crec que li feia una mica de ràbia que volia ser com el meu tio. Però ja et dic, volia ser torero, actor, però clar, la música al final, pues, de seguida va ser el que... Perquè el meu pare ens va ensenyar a tocar, a cantar, les meves germanes i a mi, i bueno, pues claro, ja fue lo que sempre hi ha.
0: I alguna cosa relacionada, jo què sé, copier, jugador de pòquer, això no t'ho vas plantejar?
1: No, de ser crupier no, però sí que jugava molt a casa nostra.
0: De fet, dius que la teva educació té dos pilars, sí, que és la música
1: i els jocs.
0: I el joc.
1: Sí, és veritat. No el joc de taures, de casinos, però sí que jugava molt bé a tot. A casa jugava al mus, al pòquer, al backgammon...
0: Campió d'Espanya, no? Ets tu, del backgammon?
1: Havia sigut, sí, però no sé si era júnior o què era... No, jo tenia com 20 o 21 anys. Sí, va ser campió d'Espanya. Ara no jugo, ara jugo molt poc. Però sí, i al bridge també jugava. Passa que el meu pare en un moment donat va dir, oye, esto de las cartas, esto es que es la tumba de la música, me dijo, porque estás todo el día. I sí. Aleshores ja em vaig anar als Estats Units a estudiar i ja dejé un poco lo de las cartas.
0: Però jugàveu amb cigrons o jugàveu amb...
1: No,
0: peles?
1: Jugàveu amb peles.
0: Amb les setmanades, eh?
1: Amb les setmanades. Tots ens devien pasta uns als altres.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí. Però jugàvem bé. Vull dir, no era per passar l'estona, sinó ens agradava.
0: De fet, tu dius que la vida no t'ensenya res sobre el joc, però el joc sí que t'ensenya bastantes coses sobre la vida.
1: Clar, si fóssim tan llestos... Però tampoc és veritat, perquè... Jo què sé, els grans jugadors de pòquer, si a la vida, saps, apliquessin la seva intel·ligència en el joc, els hi diria de puta mare.
0: Sí, feu lins, anar a farol...
1: Però moltes vegades els jugadors a la vida són uns desgraciats.
0: Bueno, diuen això, no?, d'afortunat en el joc, desafortunat
1: en amor.
0: Que, a més del backgammon, crec que he llegit, que tu has escrit el palíndrom amb sentit més llarg de la llengua castellana.
1: Això és el que jo em pensava. Fins un moment
0: donat... Fins que
1: ho
0: vas comprovar.
1: Fins que vas conèixer a los del el Club del Palíndromo Internacional, que és una gent de la qual formo part... És una cosa... Però, vull dir, hi ha bastanta gent que està per tot arreu, en llengua castellana i també en català, també, que fan palíndroms, i fan concursos de palíndroms i tal. És una mena d'associació que una vegada l'any ens trobem. Jo quasi mai puc anar-hi, però bueno, de vegades hi he anat. I són gent que fan palíndroms.
0: O però sigui... tu tens el teu palíndrom estrella?
1: Sí, jo tenia el meu palíndrom estrella i a un moment donat... Tonto de mi, me pensava que nadie havia hecho nunca, però ara he vist cada palíndrom d'aquests que han dedicat tota la vida. I, clar, mi palíndrom està molt bé, però... Bueno, ara no t'ho sabria recitar.
0: Ja sis llarg. Sí. I, com dèiem, a casa de l'Alfonso de Villalonga hi havia moltíssima passió per la música, fins al punt que el seu pare despertava a l'Alfonso a altes hores de la matinada per anar a cantar a festes de l'aristocràcia, on cantava cançons com... El limpiabotas. Oye,

0: El limpiabotes, que ara, perdoneu per aquest so, que ha començat, després se n'ha anat, ha tornat, coses que passen, però, en fi, el limpiabotes és una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria de l'Alfonso de Vilallonga. És un tema que pel so podreu haver deduït que té uns anys, és dels anys 30 i la van crear els mexicans el trio Calaveras, o almenys feien la versió, i això ho cantaves tu, Alfonso, crec que amb alguna germana teva i amb el teu pare, a les festes de l'aristocràcia.
1: Bueno, la cantàvem a tot arreu. A casa, però nosaltres assajàvem a casa. Érem com un grup professional, encara que no eren professionals aleshores, però al meu pare li encantava, el que li agradava era assajar. Aleshores, assajàvem a casa i després, pues, ja et dic, ens portava a festes, a coses benèfiques i tot. Érem molt petits, eh? Jo vaig començar amb 12 anys o així, la meva germana 11 i la meva germana, la tercera, en tenia 5.
0: Tu ets el gran dels germans?
1: Sí.
0: I després tots són noies?
1: Sí.
0: O sigui, és el que antigament és un hereu, com la copa un pi.
1: L'hereu, vamos, de llibre.
0: Però, pel que tinc entès, el teu pare us despertava del llit. En plan, venga, niños, sí, que sí, ens anem a la festa.
1: Sí, sí, al meu pare li agradava... S'avorria tant en les festes, si no hi havia música, saps? Les festes aquestes de societat l'avorrien molt. Ara, si ell cantava i tocava... A ellos ja li agradaven. I si anàvem nosaltres, entonces ja el bingo, no? Aleshores, de vegades ens havia despertat, sí, sí, però a una del matí d'un dia que el dia següent hi havia col·legi, i, vamos a una fiesta, no sé quantes i tal. Però, papà, què era això? I ens posàvem l'abric a sobre del pijama i ens n'anàvem a casa de no sé qui, on estava ple de borratxos a la una i mitja, que veien arribar aquests nens de 12 i de 8 anys, no sé què, amb les bates, i començaven a cantar perfectament assajats qualsevol cosa d'aquestes.
0: Deurien flipar.
1: I que flipaven.
0: I el dia següent, quan anaves a l'escola, tu ho explicaves? I, mireu, perdonar-me.
1: Bueno, no, ja, sí, ja ho sabien. Els amics ja ho sabien que era així, no?
0: I al teu pare li agradava tant la música que va muntar el Maldà. El que ara és el Teatre Maldà, no?
1: Sí, ho va muntar ell, sí, sí. Passa que ho va muntar l'any 94 i va morir el 97. Però, bueno, mentre que va durar, diguéssim que sí, sí, feien allà concerts amb la meva mare, amb el Miquel Milà, aquest gran dissenyador que era molt amic seu i que va morir fa un parell d'anys, i amb una altra amiga i tot. Pues sí, sí, feien allà concerts i... per la gent. Sí.
0: I ara el Maldà entenc que els pirates te'l lloguen a tu.
1: Sí, a nosaltres, sí. Sí, sí, clar, el local és nostre, diguéssim, i passa que ara ho porten ells des de ja fa bastants anys i fan les seves coses, la seva programació i tal. Jo em guardo unes quantes dates a l'any i, mira, ara el mes de juny faré segurament uns concerts allà.
0: Al Maldà?
1: Al Maldà.
0: Home, doncs fes promo, que per això
1: claro,
0: estem també aquí.
1: Tens raó. Jo sóc com el meu pare, que no es promocionava.
0: Sí, el mes de juny, l'Alfonso de Vilallonga actuarà a casa, no?
1: Actuarà a casa, exacte.
0: Que és el Maldà. Que, almenys,
1: els dilluns.
0: Els dilluns. Bon dia per la música, no? Que...
1: Sí, és el dia del descans de l'actor i aleshores els actors poden venir.
0: Mira, que bé. Que això sí, el teu pare va morir als 90, per tant sí que va veure molt de temps com veu muntar aquest duet, no?, amb la teva germana, amb la Cristina, que era amb un nom molt original, Alfonso i Cristina, us vol dir, aquest duet.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Com es crea aquest
1: bueno, duet? Nosaltres vam, després amb la família, diguéssim, vam anar a cantar. Un dia a la setmana anàvem al Sausalito, que era el pub que tenia l'Eugenio.
0: Sí.
1: Saps la pel·lícula que han fet de l'Eugenio? Surta.
0: Lo saben aquel.
1: Sí, el saben aquel. Bueno, pues l'Eugenio tenia un pub on ell actuava amb la seva dona. I, bueno, no sé com ens vam conèixer i nosaltres anàvem amb el meu pare i les dues germanes meves i jo tots els dimecres durant, no sé, un any o
0: alguna cosa. A cantar anàveu.
1: A cantar allà, sí, sí, a cantar en família i tal. I ahir va venir, allà va venir un ejecutivo de CBS, no, el jefe de CBS.
0: Que era una discogràfica, entenc.
1: Sí, CBS, claro. Tomás Muñoz era, yo qué sé, la época de El Bosé y de Julio Iglesias, todo esto. Era Tomás Muñoz, que ha muerto ahora hace poco, era el gran, el gran empresari, bueno, empresario, com se llama esto?
0: El magnate, sí.
1: Sí, de la CBS, el number one. I entonces ell ens va veure i aleshores, pues, bueno, es van fitxar. Passa que nosaltres érem el meu pare i dos germanes i jo. Però clar, el meu pare no estava per estos trotes i al final, la meva germana Elena era massa petita. Aleshores, pues, ens van fitxar al final Alfonso i Cristina, que érem, teníem, pues, no sé, 18 i 17 anys o alguna cosa així. I, bueno, vam ser el duo aquest. I vam anar a Madrid i ens van pagar molts diners per signar per 3 anys i 2 discos. I, bueno, i així. I així vam fer...
0: Pel que tinc entès, vau vendre 30.000 còpies. ¿Quién las pillara, eh?
1: ¿Quién las pillara ahora? Sí, exacto. Sí, sí. No. Ahora ya no se venden discos. No. O vens a gran escala, però en plan... O si no, vendes 3, no?
0: Que crec que després CBS sí que et va proposar com... que iniciessis la teva carrera com a solista.
1: Sí, el que passa és que aquest home, Tomàs Muñoz, que és el que creia en nosaltres, i sobretot en mi, perquè... Era la época de los... Así como ahora todos son mujeres que canten. Abans era la época dels cantants masculins, no? Pues yo qué sé, pues Miguel Bosé, tal... todo esto. Y aleshores, pues yo creo que ell volien promocionar una mica com a solista, no? Però després aquest tio va marxar al Brasil... I el segundo de bordo de CBS ja no estava tan interessat. I, bueno, i es va quedar en aquest disc que vam treure amb la meva germana i després jo ja me'n vaig anar als Estats Units a estudiar. Per sort no vam triomfar massa i això em va permetre pues, anar a estudiar i aprendre una mica, perquè si no, imagina't.
0: Però, de fet, diria que tenies a José Luis Perales escrivint-te cançons per tu.
1: Sí, sí, sí.
0: Però vas dir, mira, jo me'n vull anar a estudiar.
1: Sí, sí, sí. No, i, a més, com que el disc aquest, ja et dic, aquest senyor va marxar, el disc no va funcionar tan bé, i, de fet, va passar el millor que podia passar per la meva carrera.
0: Que marxessis a Estats Units, amb el vistiplau de la família, entenc.
1: Amb el vistiplau i l'ajuda. Els primers 2 anys m'ho van pagar els meus pares.
0: Vas estudiar música?
1: Sí, sí, sí, música.
0: Doncs va, marxem cap als Estats Units, la terra on conviuen des de West Side Story a Tom Waits, i de fet conviuen i fins i tot es barregen a la cançó Somewhere.

0: Somewhere és una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria de l'Alfonso de Vilallonga, que és un tema que forma part de la pel·lícula West Side Story, que a l'Alfonso sempre li havia semblat cursi, fins que la va sentir versionada per Tom Waits. I és clar, Alfonso, quan qualsevol cançó la Tom Waitses...
1: Bueno, no sé si qualsevol, però...
0: No et deixa diferent.
1: Aquesta en particular realment li va donar la volta completament. Perquè per això la força de les versions, no? És a dir, quan dius cançons, el que et deia abans, les meves cançons favorites són cançons, però són una versió en particular d'aquella cançó, no? Jo no diria mai que aquesta cançó és una cançó favorita meva, però aquesta versió d'aquesta cançó sí que és una de les meves temes favorits.
0: Quan la vas descobrir? Perquè crec que és la del 71, és dels primers discos, no?, de Tom Waits.
1: Bueno, la cançó la coneixia de West Side Story de sempre.
0: Però quan passa de ser cursi a ser una
1: del
0: de les
1: 71,
0: teves...
1: no.
0: Doncs me l'hauré patillat.
1: Ah, no sé. No,
0: perquè he llegit és dels primers discos de Tom Waits. Però sí? Qui sap, sí. Potser el 71 Tom Waits tenia 12 anys i jo ara m'he tirat un triple.
1: Blue Valentine's, em sembla. Ara, no, jo diré que és una mica més tard, però bueno, és igual.
0: En tot cas, quan tu topes això amb Tom Waits i dius, uau, així sí.
1: Sí, exacte. No, jo la primera vegada que vaig sentir Tom Waits va ser a la ràdio, no amb aquesta cançó, amb una altra que té, que es diu My Piano Has Been Drinking. I, ostres, quan va sentir aquesta veu, jo em pensava que era un negre, així, gordo. I era Tom Waits.
0: Un senyor blanquet.
1: Un senyor blanquet, així petitó, i d'ascendència irlandesa.
0: Ens havíem quedat quan marxes als Estats Units a estudiar, te'n vas a Boston. T'adaptes bé a la ciutat?
1: Bueno, és que clar, vaig arribar allà i havia d'estudiar tant i li ficava tantes hores a la setmana que, bueno, la ciutat estava allà, però, bueno, en realitat és que era perfecta perquè a Boston fa molt de fred l'hivern i, bueno, per estudiar és un lloc perfecte. Caps de setmana només que festes de músics on tocava tothom i tal, i després a continuar jornades de 12 o 14 hores de practicar. Hi havia uns piano rooms allà que hi havia com 100 o 200 com petites gàbies amb un piano, que senties tots els pianos dels altres, però d'haver igual. Com anaves allà practicant i tancaves allà durant hores i hores de practicar.
0: Que arribes amb 21 anys i suposo que també va ser com una oportunitat de ser l'Alfonso que tu volguessis ser, perquè allà ni barons ni mandangues.
1: No, que va. No, però jo anava a menjar-me el món, però claro... clar, ja havia tret un disc, ja em deien des de petit que jo cantava tan bé i, bueno, jo era com... No te diré un niño prodigio, però, bueno, un poco...
0: Un Joselito, eh?
1: Un Joselito, no. No, però, bueno, vull dir que vas arribar allà i digo, no, aquí me lo como todo i tal. Claro, arribes allà i, bueno, veus que hi ha tanta gent, tant de nivell, tota la música negra d'aquell moment, el funk... los pedazos de pianistas que había por allí, vocalistas, toda la cosa. Bueno, y dices, vale, bueno.
0: Bueno, pues el teu lloc.
1: A ver qué puedo hacer. Claro, pues el teu lloc. Y después sí que, pues, 3 o 4 años más tard, pues sí que vas començar a compondre una mica i fer espectacles.
0: Cabaret, no?
1: Sí, vas començar fent cançó francesa, perquè allà a Boston lo francès és com molt xic, saps? Dius que ets espanyol. Ah, bueno, espanyol, vale. És com si fos mexicano un poco, no? Ara poder no tant, però aleshores sí, vull dir que una cosa és lo hispano, lo español entra dentro de lo hispano.
0: Ja, barret de mexicà, bigoti, no?
1: Claro.
0: Toros, això sí.
1: Toros, lo que sea. Però francès ja és una altra cosa, ja és el...
0: Ja són figues d'una altra manera, eh?
1: Sí. I com que jo sempre havia cantat en francès, des de petit, a Valencià francès, sabia tota la chanson, pues claro, allà feia espectacles de cançó francesa, festes privades, cosa de la French Library de Bosch, jo què sé. Vull dir que em contractaven per fer moltes coses i també cantava cançó mexicana, coses d'aquestes, i vas començar a compondre les coses meves, més un rotllo més teatral, en anglès. Aleshores, al final, doncs, vaig muntar un espectacle que era com de cabaret, on també feia monòlegs i feia coses, una mica de performance, art també, jo què sé, trencava pantalles de televisió allà al mig, entre dos cançons. Decía, pero este tío canta en francés, ahora rompe una televisión. Ahora,
0: ha vuelto loco el
1: español. De Barcelona.
0: I a més d'endinsar-te en aquest món del cabaret, que et va anar molt bé, vas guanyar premis i tot, també crec que a Boston vas publicar un dels teus primers discos d'adult.
1: Sí, vas publicar dos. Vaig crear una discogràfica inexistent, diguéssim, que es deia Camprodon Music, perquè Camprodon és on teníem una caseta des de petits.
0: On estivejàveu i jugàveu a Gammon.
1: Exactament. I, bueno, Camprodon Music, i vaig publicar dos discos que me'ls van publicar. Bueno, ahí tenia una petita discogràfica i tal. I sí, el primer es diu At the Edge i el segon es diu The End of an Era, el final d'una era. Era tot temes propis, més alguna francesada, però era tot propi.
0: I entre aquestes primeres cançons, Alfonso, n'hi ha una que va sonar en aquest programa quan va venir un bon amic teu, com és l'actor i perfumista Ernesto Collado. I la teva cançó em va agradar tant que, tot i que tu no l'hagis inclòs al teu llapis de memòria, m'he permès la llicència d'incloure-la jo. Espero que no et sàpiga greu.
1: No, encantat.
0: I l'acabes de citar tu. Que soni At the Edge.
2: Couldn't be more, couldn't be less. If it was more, I'd fly away. If it was less, I would fall flat. Flat in my butt, that couldn't be. Cause it has never,

0: couldn't be more, couldn't be less. No, don't talk to me, don't say hello. It is too late to say hello. It is too soon to say goodbye. Just be a friend.
1: At the Age d'Alfonso de Vilallonga és una cançó que no hem trobat al llapis de memòria de l'Alfonso de Vilallonga, però com ara us comentava, he tingut la gosadia d'incloure-la. T'agrada The Edge? És una cançó que després de, què, 40 anys o 20, 38, fer-la, la sents i dius... Hòstia, què...
2: Bueno, encara la faig de vegada en quan. Encara la faig dues aperes. Però sí, sí, és una cançó que, vamos, que a més era el títol del disc, del primer disc que jo vaig fer als Estats Units, At The Edge, que vol dir al borde de l'abismo, no? Al filo, al filo. I sí, sí, aquesta cançó és molt divertida de fer, pels músics també, perquè és molt ràpida i és molt demandant, no?, diguéssim.
1: Quin llegit que aquest disc te'l va finançar un mafiós?
2: Sí, el que passa és que quan me'l va finançar no sabia que era un mafiós.
1: Però a més amb nom de mafiós, ara no recordo si era Tony Di Canto i Lato o una cosa així.
2: Anthony, Tony Capodilupo.
1: Hòstia.
2: Capodilupo. Sí, sí, sí.
1: I com acabes tu amb un disc finançat per un mafiós?
2: Perquè jo estava tocant en el seu... Ell tenia un cabaret al barri italià de Boston, com es diu? El North End. I aquest home va muntar un cabaret, un teatre i un cabaret. I feia... A vegades feia teatre i cabaret. Un lloc molt, molt, molt cucu, molt guai. I em va contractar a mi pel cabaret. O sigui, estava només jo, amb la meva banda, però cada nit, durant... amb l'any o dos, eh? I amb tres músics. On et fiques tu ara? On et donen un bolo així?
1: Ja no existeix, això.
2: No. Llavors, pues, clar, quan estàvem allà i el tio... No, funcionava bastant bé el lloc i tal. Llavors el tio em va dir, bueno, s'hauria de fer un disc, no?, amb tot això, tal, no sé quant. Sí, sí, jo te lo financio, tal, i tal. Bueno, total, que... Bueno, és una història un poco rara para contarla ahora, però la cosa acaba un poco com el Rosario de l'Aurora.
1: Ostres, pues mal moment, amb un mafiós, per acabar...
2: Sí, sí, no, fuimos a juicio todo, Perquè el tio es va tornar boig. Es va tornar boig perquè em va presentar un contracte, aquest mafiós. Jo anava amb el meu advocat de l'espectacle i tot això, i el tio pretenia... era com un mafiós que et compra. O sigui, pretenia que tot el que... Els diners que jo guanyés en la resta de la meva vida, jo tenia 28 anys... en la resta de la meva vida, li donés el 50% en ell.
1: Clar.
2: M'entens?
1: O sea, passaves a ser pràcticament, claro, propietat seva.
2: Mi abogado me dijo, pero este tío está loco, olvídate, no firmes esto. I el tío, com va veure que no signava, va fotre un cop de puny a la taula i ahí pues, ya empezó pues, una carrera per a buscar el màster a l'estudio. No, eso lo tengo que contar.
1: Home, aquí això, a les memòries,
2: sí,
1: ho volem.
2: Sí, sí, sí, no quiero hacer spoilers.
1: Que t'hi vas estar 10 anys als Estats Units, primer a Boston, sí, i després a Nova York. Per què tornes, si t'anava perfectament un guai?
2: És lo que jo me pregunto todavía. Per què vas tornar? No, vas tornar en part per amor, bueno, per un amor impossible, en realitat, si ho hagués pensat millor... Aquesta no hauria d'haver sigut la raó. Però també pretenia una mica d'hartazgo, ¿sabes? Dels Estats Units. Hi havia la guerra del Golfo. I jo què sé, políticament... Oh, em feia molta ràbia, saps? I no sé, tenia ganes també per una banda de... Jo què sé, de venir aquí a veure com estava la cosa. Vaig tornar com si tornés... Bueno, a lo mejor me vuelvo a ir, ¿sabes?
1: Sí, l'amor va ser una mica instrumentalitzat.
2: Sí, sí.
1: Per amor.
2: Com moltes vegades, saps? De vegades fem una cosa, diem que és per una raó i en realitat és per una altra, saps? Però bueno, ens enganyem una mica nosaltres mateixos. Però bueno, la qüestió que vas tornar i al final em vaig quedar. Perquè em vaig començar a sortir feina i després ja allò dels Estats Units... Cada any hi anava a fer alguns concerts i tal, però ja el de viure allà ja no tenia el visado ni nada i ja, bueno, ho vas anar deixant, no?
1: I no sé si aquest amor o un altre, però va donar els seus fruits perquè tens dos fills.
2: Sí, tinc... No, però no d'aquest amor que no...
1: D'un altre amor.
2: Sí, no, els fills van trigar... Des que vas tornar, encara 6 o 7 anys.
1: Què tal és l'Alfonso de Vilallonga, pare?
2: Això hauries de demanar-los amb ells, però... Home, jo crec que és un rol que se m'ha donat... Poder el que millor se m'ha donat. Sí. Ha sigut el rol de pare.
1: Un padrasso.
2: Crec. Hauria de ser referendat aquesta idea per ells, no? Però, bueno, si em demanes a mi, jo crec que... Bueno, jo crec que és el compromís, l'autèntic... Bueno, pare amb la música, que també... però l'únic compromís de veritat que he pres ha sigut amb els meus fills.
1: Els hi tira la música, també?
2: Sí, molt.
1: Els futurs barons de Maldà i Segur, els hi tira la música.
2: Fill i filla. Però... No, sí que els encanta la música. I canten molt bé els dos.
1: Ui, aquí podeu repetir el patró, com va fer el teu pare amb vosaltres?
2: Ja, no, però són més intel·ligents. No s'hi volen dedicar professionalment.
1: Que, per cert, Alfonso, suposo que ja has identificat la cançó que està sonant ara mateix de fons. És Queen of the Night, interpretada per Florence Foster Jenkins.
2: Hombre.
1: Què hi fa al teu llapis de memòria?
2: Hombre, és que jo sempre penso, quan em diuen les meves cançons o versions favorites, clar, sempre penso en Florence Foster Jenkins. Ara s'ha posat de moda, però ja fa anys que controla Florence Foster Jenkins, aquesta soprano que tenia uns certs problemes d'afinació i musicals i de veu, però així tot, com que el marit era ric, pues ella li organitzava concerts per fer-la feliç i, bueno, i omplia el Madison Square Garden de no sé quins anys, eren els anys 40 o així, o 50 màxim, i bueno, pues és... Ara és bastant coneguda, s'han fet pel·lícules, la Meryl Streep, no sé què, però quan jo escoltava això... encara poca gent la coneixia. Aquí a Espanya ningú. I bueno, pues, la seva versió de Queen of the Night de Mozart és bastante insòlita.
1: Va aconseguir fer del seu gran defecte el seu gran encant. Escolteu-la.

0: Idò, eh? No clava ni una.
1: No, de vegada en quan clava una.
0: Per desgràcia. Que, Alfonso, estem a punt d'acabar, però hi ha una cosa que t'he llegit que m'ha interessat molt, perquè tu en moltes entrevistes et consideres una persona lleugera, lúdica, intranscendent. Això, efectes pràctics, què vol dir? Que no t'importa res.
1: Intranscendent? No, clar que no. No, sí, és veritat que l'adjectiu lleuger sempre m'ha atret. I l'altre dia, precisament, vaig sentir una gravació del gran Luis Ferdinando Celín, l'escriptor francès, que parlava de la lleugeresa, no? Deia que el ser humà és demasiado pesante, no? També igual que Kundera, no? La insoportable...
0: La lleugeresa del ser, que tu tries el teu animal de defensa, no?, una mica.
1: Sí.
0: Això, la lleugeresa o el pes.
1: Exacte.
0: Que tot acaba igual de malament, però bueno.
1: Sí, però està molt bé el títol, no? La insoportable levedad del ser. Sí, perquè la lleugeresa és insuportable, també s'ha de dir. Però no vol dir que tot et resbali, no? Et rellisqui. Sinó, bueno, és una manera d'aprendre la vida. Que no et dic que ho faci sempre, eh? De fet, és possible que algun amic meu digui que va, si tu eres...
0: Això està bé, que siguem polièdrics.
1: Però, bueno, cuando menos es una cosa que m'agradaria.
0: Doncs, Alfonso, ràpidament, ara has d'agafar pes perquè has de triar amb quina cançó tanquem. Podem tancar amb Killer Queen, de Freddie Mercury, o podem tancar amb A Case of You, de Joni Mitchell.
1: No, anem a tancar amb Killer Queen.
0: Doncs anem a tancar amb Killer Queen.
1: It's a very glamorous song.
0: Així tornem a Camprodon, no?
1: Exacte.
0: Doncs, Alfonso de Vilallonga, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Igualment, moltíssimes gràcies per convidar-me.
0: I també gràcies a l'equip, a l'Amparo, a l'Oriol, al Jordi. I demà tornem a les 3 de la tarda. Va, perquè soni una miqueta el Freddy, que és una meravella. Fins demà.
2: Llapis de memòria. Vides amb música i lletra. Amb Jordi Manau.
3: Us oferim la reemissió del programa Tot és comèdia.
2: Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.
4: És la 1:05 en directe. Comença la funció.
2: A la cadena SER i SER Catalunya, Tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
4: Què tal? Molt bon dia, bon diumenge. Oriol Puigtauler.
5: Bon diumenge.
4: Anava a dir Clàudia Arcarons, però
5: no,
4: avui...
5: No, la Clàudia avui ens ha deixat.
4: Ens ha deixat
5: momentàniament.
4: Té el dia de festa, pobreta, que dramàtic t'has posat, tio.
5: Té el dia de festes, que vas treballar dissabte i diumenge, eh? Això com sou,
4: sí,
5: un cap de setmana.
4: Avui és el dia de... Mira, treballen els mossens, és el dia del senyor, i treballen les arts escèniques, perquè el diumenge, el cap de setmana en general...
5: No descansen mai.
4: Són els dies dels artistes.
5: Sí, és molt dura la vida.
4: Tu fas cara, heu vist com cinc estrenes i escrit sobre cinc estrenes.
5: Masses coses. A Catalunya, Barcelona i a tot arreu. Però, bueno, mira, amb alegria.
4: Clar, home, això és alegria. Escolta'm, Oriol Puigtauler, no tinc la Clàudia per fer aquestes preguntes ràndoms amb les que obrim el programa, te la faig a tu. Digue'm un parell de tòtems de la cultura catalana que qualsevol bon català hauria de saber, de conèixer.
5: De qualsevol àmbit, eh?
4: Cultura,
5: tiraré,
4: però...
5: No, sí. Però pot dir literatura, música... Aviam, total. Jo tiro cap al meu terreny, que és parlar de dues figures que avui en dia... poc recordades o valorades, com el Ricard Salvat i la Marilèlia Campmany, teatreros, la Campmany, a més, escriptora, dramaturga, activista feminista, i llavors el Ricard Salvat, com una de les figures més oblidades del teatre català, que als anys 60 ja va estar imaginant un teatre nacional i quins autors, autores, quins pintors, quins artistes, quin tipus d'interpretació, quin tipus d'actor havia de tenir, això, als anys 60, un futur hipotètic teatre nacional de Catalunya. Llavors jo crec que aquestes figures...
4: Ah, en Salvat...
5: La Campmany...
4: Sí. Maria del Mar Bonet... Entraria? Home, podria ser un d'aquests pilars?
5: I tant. La Mar Bonet és una dels tòtems també de la cançó dels Països Catalans.
4: Porto l'aigua al meu molino. Avui ens visitarà més tard la cantant mallorquina. Celebra 60 anys de carrera, aviat és dit. 60 fort, anys de carrera amb un nou disc, una trajectòria que, per cert, van premiar aquí en la primera edició dels Premis Toreschi a la nit a la ràdio. Va tenir una indisposició, no ens va poder acompanyar a la gala al Teatre Tívoli, però avui sí que ens veurem les cares. Per cert, Oriol, si li vols deixar alguna pregunta a la Maria del Mar Bonet?
5: Mira, jo crec que és de les cantants, no mallorquines, catalanes, europees, sinó mundials, que amb l'edat que té, que està estupenda...
4: 79 anys.
5: Conserva una veu que és increïble, perquè evidentment la veu, com tot, envelleix, jo què sé, la Barbara Streisand, que encara té molt bona veu, se li nota que té una edat. La Maria del Mar Bonet... Jo flipo la qualitat de veu que té encara. Jo li preguntaria quin és el seu secret.
4: Ah, li preguntarem.
5: Pues mira, preguntem-li.
4: Bon dia, Eu Manzanares.
6: Bon dia.
4: Què tal? Autora i directora de Per Amor... Segueix tu? Un pacte?
6: Un pacte d'honor.
4: Que es pot veure a la Sala Fleischer de Barcelona aquests dies. Jo em preguntava... Creus que en Mateo, el personatge, aquest actor... d'origen xilè que viu a Barcelona i que interpreta, curiosament, un actor xilè que també viu a Barcelona, Nicolás Fuentes, com estàs? Bon dia.
7: Hola, molt bé.
4: Creus que li sonaria a la Maria del Mar Bonet, amb ell?
6: Si li sonaria?
4: Sí.
6: Home,
4: probablement... Com a tòtem de la cultura.
6: Probablement no, fixa't, perquè hi ha altres que no li sonen, segons l'hora de teatre.
4: Com els podem dir o no? Fem spoiler.
6: Sí, jo crec que sí que es poden dir.
4: Martí Pol, el poeta...
6: Martí Pol i Lluís Llach, ai, és nada.
4: Uau, molt bé. Nicolás Fuentes, no Mateo, sinó Nicolás Fuentes.
7: Nicolás Fuentes, el mismo, el mateix.
4: Què volen aquesta gent que venen de matinada? Aquesta et sona?
7: Sí, no tanto. No venia tan preparado, tampoc.
4: Escolta, no et farem aquí pas un tercer grau, ni molt menys. Quan portes a Barcelona, residint?
7: 3 anys.
4: 3 anys. Sí, què et va portar aquí?
7: He visc acá por estudi, he venido a estudiar, sí? Vine a estudiar un màster i me terminé quedando...
4: Acosta't al micro, que et sentiré
7: millor. Sí, aquí.
4: Aquí.
7: Vale, sí, vine a estudiar un màster en estudios teatrales y me terminé quedando por trabajo.
4: Molt bé.
7: Así principalmente.
4: I la catalanó, diguem, m'ho portes bé?
7: Sí,
4: aquesta immersió...
7: Sí, aquí estic parlant una miqueta això, però, clar, no, jo crec que ahí estem. A vegades bé, a vegades no tan bé.
4: T'haig de dir que tens una molt bona mestra i col·laboradora i suport, que és la Laura Riera, companya... Hola, com estàs? Companya a l'obra de teatre i a la companyia, per cert, que teniu junts, Amalgama.
8: Sí.
4: Que ja dona pistes de qui sou i per on voleu anar, no?
8: Sí, és una mica com una barreja de tot, perquè ja és una mica el que som nosaltres.
4: Interpretes, espera, una actriu d'aquí.
8: La Sandra.
4: Molt bé. I tu també ets una actriu d'aquí.
8: Exacte. Qualsevol semblança amb la realitat és pura coincidència.
7: Exacte.
4: Per amor, un pacte d'honor, el migrant Nico i l'autòctona Sandra es casen perquè ell pugui tenir les oportunitats que li neguen per ser, com diuen els xenòfobs, sudaca, no?
7: Como quieras.
8: Exacte.
4: No, jo no quiero.

0: Jo sóc dels que apago el mòbil quan entro al teatre, però em venien unes ganes de treure el gafal Shazam i caçar aquesta versió. Que ho vaig demanar després a la sortida.
1: Ah, sí, eh?
0: Sí, sí, sí. Quina és, quina és, quina és? Milano TikTok,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, es diu així, sí, però sí, jo crec sí. que ho van fer per TikTok.
0: Jo quan... sé.
1: Sí, sí, sí. Ara són els hooligans cantant el Serà, Serà perquè t'hi amo.
0: Bueno,
1: sí.
0: La banda sonora també està molt bé. Però aquesta història, en general, també... I, Eo, expliques que... O sigui, tu tenies uns amics...
1: Sí, sí,
0: que es van casar...
1: Tots tres... Sí, jo tenia uns amics que es van casar perquè ell pogués tenir els papers. Sí, sí. Però ells deien, eren molt amics, i van dir que nosaltres ens hem casat per amor. Vull dir, això, qui ha de decidir que això no és un matrimoni per amor? És que és més per amor que molts matrimonis que es fan perquè toca casar-se i perquè, bueno... Llavors, ells sempre van defensar això. Que el seu matrimoni era absolutament lícit i hauria de ser absolutament legal.
0: Per aclarir-ho, això és un matrimoni de conveniència?
1: Això és el que se li acostuma a dir, o sigui, dins la legalitat, que ja sabem que la legalitat a vegades no té res a veure amb la licitud o no, se li diu matrimoni de conveniència. I és el que està penalitzat, o sigui, no es pot fer, és il·legal. No, se suposa... També és una reflexió a fer. Què és un matrimoni de conveniència? És a dir... Què és un matrimoni vàlid?
2: I quin matrimoni no és de conveniència?
1: I quin matrimoni
2: llavors,
1: no és de conveniència,
2: clar,
1: exacte.
0: Bueno, però si els matrimonis de conveniència estan en la història, no? Què feien els reis?
1: Efectivament. No,
2: o les famílies vien de Barcelona o d'on siguin. Casar la nena o casar el nen i ajuntar les
0: ben
2: fortunes.
0: Ben casar-los, que se'n deia, no?
2: Exacte.
1: O qui no es casa per no sentir-se sola o sol.
2: Exacte.
1: O sí, tantes sí. coses, no?
0: En tot cas, això en l'obra, no plantegeu, Nicolás, Laura, si això, el que dèiem, si és lícit o no, si està bé o malament, si al darrere hi ha màfies, que segurament que hi ha màfies, no? Uh-huh. Que se n'aprofiten. Què volíeu, o sigui, quin enfoc volíeu tractar? Com és la vostra parella? Que s'estima, no?
2: Sí, sí, sí.
3: Jo crec que hi ha un debat com que a la cultura hi hauríem de superar, que és el fet de qui té dret a migrar o no, o si... és legal o no que la gent vingui... Jo crec que això ja és un debat que la cultura ja podem rentar-nos en les mans, perquè ja és un debat que hauríem de tenir fora. Mm-hmm. Vull dir, ja a partir de que tothom té dret a migrar, tothom té dret a començar de nou, per tant, això és una cosa que diguéssim, que l'obra ja deixa una miqueta... O sigui, que clar que s'obre debat en diàleg amb els dos personatges, però que ja es parteix d'aquells dos ja van fer aquest matrimoni i que, per tant, se centra més en com aquesta relació d'amistat evoluciona, perquè, clar, no deixa de ser una relació d'amistat que està travessada doncs, per moltes desigualtats, no? Vull dir, clar, el meu personatge és una dona, doncs, d'aquí, sense... Que sí que, evidentment, no és de, ni d'una família pudiente, que diguéssim, ni res, precaritzada, doncs, com estem tothom avui en dia, però que no deixa de tenir uns privilegis de no haver hagut d'emigrar, no haver hagut de començar de nou amb una nova xarxa. Llavors, clar, també és com una mica la relació d'amistat des d'aquesta desigualtat, no? I com aquesta amistat es transforma a partir d'aquest
0: pacte. Amistat, amor...
4: Las dos. Es que yo pienso que por ahí sexe también va la obra.
0: Poc. Sexe poquet,
4: no,
0: deien,
4: sexe no hay.
0: Fíjate que ya estic...
2: Bueno, como los matrimonios, ¿no?
1: Es que un matrimoni tal cual.
4: Exacto. No, claro, porque también es también instalar también la amistad como un vínculo importante, ¿no? No más que una pareja y también... Volviendo un poquito antes también, ¿por qué el Estado tiene el derecho a preguntarte o a exigirte con quién te puedes casar? O sea, son ese tipo de cosas que uno acepta y dice, pero espera, ¿por qué el Estado me puede cuestionar a mí con quién me decido casar? ¿No?
1: ¿Y por qué motivos? ¿Y por qué, no? Sí, sí. I això, i ha dit una cosa molt important, que és el tema de posar en la jerarquia de les relacions l'amistat com un valor important, no? Perquè la societat està canviant i estem canviant i la nostra manera de relacionar-nos i de fer família de la manera que sigui, no? I per què no donar aquest pes a l'amistat? Que ara sembla que és un debat que està començant a estar bastant, no? Es posa sobre la taula a molts llocs i en el debat públic hi és, això, no? Perquè, clar, cada vegada hi ha més gent doncs, que no es vol casar, que les relacions de parella doncs, van i vienen...
0: Relacions obertes...
1: Clar, llavors un vincle d'amistat potent, moltes vegades, a més... Moltes vegades fins i tot tens més confiança i tens més coses en comú i més tot amb una persona amb qui tens un vincle d'amistat molt fort que amb algunes persones de la teva família. Hi ha gent que fins i tot amb els seus pares, no? Que se suposa que és allò intocable.
0: Què estaríeu disposats a fer per aquesta amistat?
4: Un montón.
3: Moltes coses.
4: Es que yo también creo que, por tanto, también lo que decía la Eva me parece muy importante, que tiene que ver con que también los vínculos de amistad, por ejemplo, desde este espacio, desde afuera, por ejemplo, que yo soy de afuera, aquí son muy importantes mis amistades, porque es mi familia. Entonces vuelve un vínculo muy importante.
0: Y te ayudan.
4: Y que te ayudan, y que te estiman, y que están ahí, y que comemos juntos, y que nos abrazamos, y que pasamos todo este tipo de cosas. Entonces también, claro, cuando se termina una relación de amistad, tampoco nadie te dice... Hoy, ¿cómo estás? Porque en el fondo se asume como si no fuera tanto y puede ser incluso más. Entonces, por ahí va también.
0: Sí, sí. També es viuen dolç. No? Es pateixen els dolç per les ruptures.
1: També se n'està parlant molt últimament. Sí, sí, sí. Però és un dolç amb el que es costa saber què fer, perquè és com que... Clar. És una cosa, bueno, les amistades van i vienen, bueno, les amistades van i vienen, ja, però passes dol. I no és, s'entén, si tu dius, ho he deixat amb la meva parella, tothom entén que, oh, no, ostres, sí, anem a cuidar-te, però si dius, és que m'he barallat, o sigui, no ens parlem amb un amic, és com, bueno, ja, sí, clar, si estàs...
2: Ja passa.
1: Sí,
2: ja passa. Clar.
0: Per què els personatges havien de ser actors?
4: Bueno, porque se juega mucho con la teatralidad también en la obra, ¿no? Se juega mucho, porque también se habla mucho del teatro también, ¿no? También como lo que es ser actor, lo que es querer ser actor, lo que es poder tratar de trabajar como actor también. Porque, o sea, claro, lo que decía un poco Laura antes, cierto privilegio, pero tampoco ella tiene tanto privilegio más que yo, ¿no? Estamos los dos precarizados desde cierto lugar, y desde cierto lugar estamos en ese lugar desde el borde. Entonces, como, claro, nos gustaría poder estar en otro espacio, pero bueno, por las posibilidades de, no sé, culturales, sociales, a nivel, no sé, económicos también, ¿no? ¿Por qué no decirlo? No se llegan a ciertos espacios. ¿Por qué no se llegan también?
1: Y al joc de la ficción, ¿no? De siempre, con que ellos están... en teoria, fent una performance, no?, a la seva vida, també és, hi ha aquest doble joc d'estem fent veure, i bueno, però qui no està fent veure, no?
0: Qui no actua.
1: Sí, sí.
0: Qui no fa teatrillo.
3: Qui no fa teatrillo al seu matrimoni, no?
0: Ah,
3: qui no en fa?
0: Sí.
1: I a la vida,
0: sí,
1: en general.
0: A la vida en general.
4: Sí, sí, sí.
0: La llengua, tu.
4: Bé,
0: clar, a aquest noi li costa passar, bueno, fer càstings primer i després passar-los.
4: Sí.
0: Perquè té, per exemple, l'entrebanc del teu accent.
4: Bé, un montón també, ¿no? O sea, como, claro, porque no es solamente entender o hablar el otro lenguaje, sino es hablar en el acento correcto. Eso también es una pregunta bien entretenida, ¿no? ¿Cuál es el acento correcto?
0: Entonces, ahí también, Shakespeare.
4: Por ejemplo,
0: ¿no?
4: Un Hamlet, o algo también de acá, o también de otro lugar, ¿no? También, entonces, claro, ahí entran muchas dinámicas. Me parece interesante también, porque en el fondo las lenguas también son muy importantes, ¿no? La lengua catalana, la lengua... O sea, son, todas tienen lo suyo y tienen esa riqueza. Entonces, por ahí también va un poco el asunto.
2: Bueno, i a Catalunya hi ha hagut èpoques, ara sembla que no tant, però que semblava que només el teatre català acceptava l'accent central o gironí, però la gent de les Illes Balears o de Lleida o Tortosa que anaven al teatre els hi canviaven, i llavors acaben parlant una mena de català estrany. Que no és
0: home, mires els de la Calòrica. Els de la Calòrica, que tu converses amb ells.
2: El Xavi Francesc és valencià.
0: I són super d'allà, mallorquins. La
1: meitat són mallorquins.
2: Sí, sí, la Trullol, l'Ester, el Iago són de Mallorca. Sí, sí, sí, de Mallorca.
1: Bueno, és aquesta cosa de l'accent. I dius, bueno, i per què no poden parlar els personatges cadascun un accent diferent i una... No, és un dialecte diferent, és que sí, sí, on sí. està el problema, no? I això es planteja, de fet, el càsting que se suposa que va fer el seu personatge, el Mateo, ja vam decidir que no anava a fer un càsting en català, sinó que perquè podria tenir més inri. No, home, l'obra és en català, has de poder parlar. Vam dir, no, aquest noi representa que va fer un càsting en castellà, en una obra que serà en castellà, però el problema és que parla xilè. I llavors, clar, el xilè no queda bé.
0: Sí, sí. I que hi hagi tant de teatre en aquesta obra, que es parli tant de teatre, també dona peu, Eva, a criticar certs individus de la faràndula.
1: Sí.
0: Aquests privilegiats que van de progrés, amb el xandall i les ungles pintades. En qui pensava?
2: El xandall Adidas.
1: Jo no diré en qui pensava.
2: Digues noms, digues noms.
1: Perquè jo crec que...
0: Però pensaves en algú.
1: Jo pensava en diverses persones.
2: Famílies del teatre català, cognoms il·lustres.
1: Pensava en diverses persones il·lustres i gent que no va d'il·lustre i va d'outsider, però ja t'ho sabe.
0: Se li veu, el plomero.
1: Sí, sí, sí. Vull dir, a mi m'agrada molt jugar que després jo mateixa, vull dir, jo al final, a dia d'avui, jo sóc una privilegiada, jo sempre ho dic, jo sóc una privilegiada, jo vinc de working class i de la precarietat, però jo, mira, he sigut de les que he aconseguit fer aquest ascensor social, que després em sento transfuga de classe i em sento la culpa.
0: Et sents malament, en sèrio?
1: Sí, home, sí,
0: per
1: clar.
0: Per ara estrenar el Festival Grec amb el Nelson Valente...
1: Sí, sí, sí, però això són coses que jo m'estic treballant i que els que ens passen aquestes coses ens les hem de treballar perquè tampoc t'has d'estar fustigant. Però sí que quan tu has sigut molt crítica amb l'establishment i no sé què, i de cop t'hi trobes, també has de ser coherent i dir, bueno, amb tu mateixa també, dir, bueno, nena, que tu ara mateix ja estàs en una situació privilegiada, que bé, que tant de bo tothom pogués gaudir d'aquesta situació. Però és veritat que et genera una sèrie de conflictes. Llavors, a mi m'agrada també enriure'm en una mica de mi mateixa, d'en qui... És allò, la cosa aquesta d'en qui t'estàs convertint, no? I d'això, però sí, perquè penso que a vegades es parla molt de la condescendència amb la que es tracten els temes socials, que moltes vegades són una cosa d'aparador, que no hi ha fons, que no hi ha... No? I això també, d'això
0: la diversitat, el personatge de la Laura, critica molt que aquest individu doncs, utilitzi, se n'aprofiti, no?, d'aquests actors racialitzats o d'altres països per blanquejar, fins i tot per rebre subvencions. Tot això es diu. Tot això està passant, ara? Tot això passa? Ui!
1: Sí,
0: el periodista
1: sí,
0: ell es pregunta.
1: Sí, passa. El que passa és que és veritat que aquí és complex el debat, perquè llavors què fem? Vull dir, jo crec que sí, jo crec en la discriminació positiva. O sigui, és superlleig, però penso que és que si no hi ha discriminació positiva, llavors no existeixen aquesta gent. Llavors és com complicat, no? Perquè no vols fer el pamfleto, però llavors tampoc vols... Perquè ja estan invisibilitzats, doncs encara invisibilitzar més. Vull dir que és delicat el com trobar. Jo crec que, com que estructuralment la societat no estem en aquest punt encara i tenim molta feina a fer, és com extraordinari que hi hagi el que diem un Èdip al Teatre Nacional.
2: Justament ara, l'Èdip i Antígona, que té el repartiment més divers de la història del teatre català.
1: Exacte.
2: És així.
1: Sí,
2: amb
1: totalment.
2: La Germana Sey, amb el Mohamedian, amb el Babu Cham, i està molt bé que així sigui, amb el Joel Cojal.
0: O el Nacional l'any passat vau fer el What the Fuck, que també hi éreu vosaltres.
3: Sí, que era un elenc també molt divers.
2: Total.
4: Pero también sí, es muy entretenido porque se dice diverso, pero por ejemplo de la obra ahora de Edipo, ¿no?
1: Sí.
4: Son todos catalanes. Perdón.
2: Sí, sí, claro, sí.
4: O sea, como,
2: sí,
4: claro. Y el año pasado nosotros éramos solo tres personas de afuera.
3: Entonces también
4: como que se entiende por diverso, ¿no? Porque toda esta gente es de acá, de aquí, de catalana.
3: Sí, crec que al final també una de les reflexions que fa l'obra és com aquestes contradiccions de vegades del llenguatge de... Tu ets de fora, ai, però no puc dir de fora, però sí, però no ho he dit amb aquest sentit... Saps que és una mica com les coses que ens passen, no? De ja, però jo sóc la teva amiga, però... Ja, però això és racista. No, però jo no ho volia dir
0: però
3: així.
0: Però què fem amb això? Perquè
3: clar,
0: jo tinc aquests dubtes. Jo com a periodista, doncs, estàs dient... No, digues racialitzat per no dir negre, per no... Saps? Totes aquestes coses i...
1: Jo penso que hem de fer molta feina. Vull dir, és una feina que com que... o sigui, ens hem de deconstruir una mica totes, no?, i tots plegats, perquè, o sigui, ens costa... O sigui, som una... hi ha una certa generació que costarà molt, una generació que està, jo crec que no ho pot... O sigui, jo veig allò, doncs, quan veus els familiars més grans, que dius... Aquí ja és difícil, però és que la nostra generació, diguem, més o menys... Estamos en ello alguns. Alguns, perquè no tothom, perquè sembla... No, ara es comença... Bueno, es comença a poc i en certs àmbits, perquè no és veritat que la majoria de la societat estigui en aquest xip. Llavors, és una feina, clar, ho portem en vena, una manera de parlar, una manera de referir-nos a les coses i uns valors, unes valoracions, no?, d'unes persones i unes altres. Llavors, això és difícil, però s'ha de fer feina. Jo crec que el punt de... Ja que et faci... Ui, que et faci cosa, dir segons què, bueno, doncs és un petit pas. Però
0: sí, tenim que s'ensengui la...
1: Però tenim molta feina, sí, jo crec que sí.
0: En aquesta obra, com dèiem abans, té un lloc en llac.
5: Si em dius adéu, vull que el dia sigui net i clar.
0: Com portes les vocals neutres...
4: Les sonores... Jo crec que... Ahí están, cada dia, cada vegada millor.
0: Però prou bé, no?
4: Sí. No? I aquesta canció m'agrada molt ara. Sí, perquè clar, així pren. Sí, tot el fruit que pugui donar.
0: Nicolás, tu ets migrant dels bons o dels altres?
4: No, jo soy de los malos.
0: Quina aberració, hòstia, és que és aberrant. I dir aquest plantejament, però és molt real. Sí. És el que passa.
1: És el discurs.
4: Sí.
1: És el discurs.
2: Sí, sí.
0: Us ho trobeu en el carrer. De fet, aquesta obra neix... Bueno, vosaltres ho dieu en el programa de demà, d'experiències concretes, no?, de persones que es troben doncs,
4: bé, i és una
0: tractades amb desconfiança, dieu, exposades, violentades,
4: Y es una realidad también muy presente en Barcelona, o sea, las parejas de hecho, por, o sea, por conveniencia, por papeles, por lo que sea, por legalidad, en el fondo, para poder vivir. Es un, o sea, se vive completamente aquí en Barcelona, o sea, todos los meus amics como que son de afuera y que tienen estas necesidades, la mayoría está casada por papeles de hecho, o sea, y entonces también pasaba eso con la Laura también cuando empezamos con la Evo a trabajar, que era como, ¿qué hacemos como primera obra, no? Como qué temática está, porque en el fondo trabajamos del territorio y a partir del territorio está, claro, acá hay un tema que no sabemos de dónde abordarlo. Después la Evo lo condujo a este lugar que tiene que ver con una relación que se desprende. Eso que me parece muy interesante también. Porque no, la obra no es solo de los papeles, la obra va de una amistad. Eso es muy bonito también. Sí, eso.
1: Sí, lo troncal de l'obra realment és l'amistat. El que passa que, clar, al final doncs toca de forma col·lateral i està molt present la qüestió de la seva situació concreta d'aquests dos personatges, no?
0: I amb la regularització que està en marxa, la cosa canvia?
4: Para algunas cosas sí, para algunas cosas no. O sea, en el fondo, claro, la regularización va a tomar un montón de gente, pero en ese sentido igual habría que esperar también. A ver cómo se va a dar esa regularización y con qué tanto va a continuar eso. Pero también tiene que ver con... Es que es un tema tan largo.
0: Ja, tan poc temps, em sap greu.
4: Però, bueno, sí. Esperemos que sí, o espero que sí. O sea, sobre todo porque ojalá la gente pueda poder, no sé, trabajar, eso, trabajar y poder hacer su vida.
0: Sí. I viure.
4: Exactamente.
2: Viure. Bueno, i en aquest país hem oblidat que fa 4 dies pues, emigràvem a Alemanya a treballar o...
1: I tant.
2: I vull dir, és un país també d'emigrants.
1: I no fa tant, pues, tenies estudis universitaris, però què feies aquí? I fa no res, la gent està marxant.
2: No, buscar-te la vida por ahí, això. Exacte. És emigrar, passa que aquí tenim les dues categories, no? Immigrants o expats, clar, si són rics i venen amb sous...
1: Això se'n parla,
0: que no tenim temps. No m'obriu melons. Bueno, en tot cas, teniu moltes setmanes, perquè estareu fins al juliol, aquí a la Sala Flyhard de Barcelona. Acosteu-vos fins al barri de Sants a veure Per amor, un pacte d'honor de Leo Manzanares amb Nicolás Fuentes i Laura Riera. Gràcies.
1: Moltes gràcies a tu.
0: I que tingueu sort.
1: Això, que tinguem sort.
0: Tots, que tinguem sort. Una abraçada. Ens quedem amb l'Oriol.

0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop.
2: L'Auditori.
1: I per anar de museu, concert i espectacle.
2: L'Auditori.
1: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori. Temporada 2026-2027.
0: Tot és comèdia.
3: Arribem a dos quarts de dues amb l'Oriol Puigtauler, el nostre crític d'arts escèniques, amb un parell d'estrenes.
4: Sí, una de les moltes que he anat veient aquests dies, perquè, és clar, aquesta ciutat no para, eh?
3: Ah, però
4: no para.
3: Jo aquesta li tinc... Bueno, a les dues que ens portes li tinc moltes ganes.
4: Sí.
3: Anem a pams?
4: Anem a pams.
3: Vinga, anem a mirar el firmament.
5: Penseu en les dones que seran en aquesta sala quan aquest cometa torni a aparèixer. I el que pensaran dels nostres esperits fràgils. La vergonya que sentiran quan sàpiguen que se'ns ha concedit el nostre propi tribunal i només hem sabut imitar el que tenim aquí baix.
3: Ja fa estona que sabem que Sílvia Abril és molt més que la niña de Shrek,
4: eh? Tant.
3: I que la còmica fantàstica que és.
4: Sílvia Abril... una gran actriu de comèdia. I què passa? Que, curiosament, les bones actrius de comèdia són bones actrius.
3: I
4: poden fer comèdia, poden fer un musical, poden fer, en aquest cas, un drama. Drama que no és només drama, eh? Que també té punts de comèdia i té punts... Però, bueno, està fent ara el firmament a la sala petita del Nacional. I et volia preguntar tu si recordes quin és l'últim cop que has vist 13 actrius en escena.
3: La plaça del Diamant, quantes eren? Eren moltes, també,
4: mira,
3: no?
4: Mira, ben vist. Potser sí.
3: Sí.
4: Deurien ser
3: sí.
4: un número semblant.
3: No sé si tantes, però...
4: Potser eren 10 o 12, però bueno...
3: No és habitual.
4: A la sala Flyhard no hi cabrien, ara que han marxat Leo i companyia,
3: no,
4: però
3: no.
4: Vull dir, això, firmament, és un text de la britànica Lucy Kirkwood, traduït i adaptat al català i a la realitat catalana per la directora Cara Roda, que encara està fent Ànima aquí al costat del Tívoli, que estava dirigint Ànima al TNC. I llavors, aviam, saps de què va la cosa?
3: Digue'm, il·lumina'm.
4: Som a l'any 1759 i ens trobem en un poble de la Catalunya interior, la Catalunya rural. Això és aquesta adaptació que ha fet, que trobo que funciona molt bé, la Gara Roda, perquè és un text britànic, però que no cal o no caldria que els noms fossin en anglès, a més, perquè té molta importància també la geografia, les classes socials de les dones. Llavors, aquestes dones... Hi ha hagut una jove que ha estat acusada de matar una criatura i llavors ja la volen penjar, la volen sacrificar a la forca, el que es feia aquí també durant tants anys.
3: No estem parlant de bruixeria.
4: No, no.

0: está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra, está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostabal, la coffee table de dos alturas, marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el lineup ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio, IKEA sueña sin medida.
1: Doncs no la mataran, però la miraran a l'exili. Què és molt interessant d'aquest text? Aquest text parla molt de maternitat, sexualitat, clar, estem parlant d'èpoques de les dones, això trobo molt interessant, que tenien 20 fills, però parla, mira, jo n'he tingut 20, però se m'han mort 5, he tingut 10 avortaments, es parla de la menstruació, es parla de la menopausa, això està molt bé. Llavors, què passa? Trobo que aquest text és una cosa que és molt britànica.
2: Està arribant al pro, senyores
1: i senyors. És massa llarg. Perquè dura 2 hores i 3 quarts, amb entreacte inclòs. És a dir, a la primera part només et presenten els personatges i a la segona part és quan passen les coses. Això de què ve? Perquè el teatre britànic passa molt que han de fer obres llargues, perquè han de justificar el preu de les entrades, que ja són molt més cares, i han de vendre cerveses i gelats i això a les mitges parts. No, de veritat.
2: No, ja funciona molt, eh?
1: Això ho vaig pensar també veient Gegant, no? L'obra amb Josep Maria Pol, Roald Dahl, que també era una obra que jo trobava llarguíssima. Dius, home, al final és un sopar o un sopar amb conflicte. Bueno, perquè ha de ser llarga.
2: Vull recordar que la gent pot entrar, amb begudes i amb menjar dintre del teatre.
1: A Londres sí, aquí no.
2: A Londres.
1: Però que això. Llavors, clar, aquí tenim un gran repartiment, a part de la Sílvia Abril, doncs, amb grans actrius com la Teresa Vallicrosa, la Montse Esteve, l'Helena Fortuny, la Maria Garrido o l'Esther Cort. També trobo que hi ha tants personatges que hi ha diversos personatges, sobretot les dones més joves, que és que tenen molt poca entitat, tenen molt poca xitxa.
2: Però ja ve d'origen, no?
1: Clar, però estic criticant el text de l'autora, que com que va tenir aquesta idea de, val, posem aquest jurat de 12 dones, però és que n'hi ha moltes que tenen tan poca cosa que llavors... I també trobo que hi ha moltes coses que l'autora ens està explicant el seu pensament, que dius, vale, i estem d'acord que una dona, la Sílvia Abril, el seu personatge és llevadora, una llevadora sempre sabrà més o coneixerà més el que és un part que un metge, o una dona que està embarassada, diu, vale, encara que el metge et digui no sé què, tu pensa que ningú com tu coneix el teu cos. Dius, sí, però són coses que ja sabem o ja hauríem de saber. Però bé, comprem l'espectacle, té una sorpresa musical que no direm, perquè no es pot dir, i el podeu veure que s'estan acabant les entrades o a punt d'exaurir-se fins al 14 de juny a la sala petita.
2: Disfrutar d'aquestes actriuasses, eh? I parlant d'actriuasses i actriuassos, ens hem d'aixecar, eh?
1: Sí.
2: Mal pit. Benvingut a l'Audiència Reconegut. Aquest és l'himne de Dinamarca.
1: L'himne nacional de Dinamarca, perquè aquest divendres, just fa 2 dies, es va estrenar Dinamarca, un text de la Lluïsa Coniller dirigit per l'Alberta Ribas a la Sala Beckett. I clar, amb un duo protagonista increïble, que és Imma Colomer, tots drets, i Pere Arquilloé.
2: Està cada vegada millor.
1: A més, fent de mare i fill. És una fantasia absoluta. A més, els mons de la Lluïsa Coniller, que ja són fortets, però a més, els mons de l'Alberta Ribas, que són encara més fortets. Perquè jo he de dir que sóc... L'època, tota l'època Albertí dirigint Lluïsa Coniller, molt bé, però les Ribas, que ja en porta 5 o 6, déu-n'hi-do, perquè va fer El Jardí, va fer El Gos, al contrari, i ara aquí...
2: Això és un Hamlet?
1: És molt lliurement inspirat en el Hamlet, perquè, clar, ens trobem a Copenhague, una mare i un fill viuen junts, una relació una mica tèrbola, tòxica, i arriba una carta perquè el que era el marit de la dona està en un asil, en una residència, i llavors descobrim que era l'oncle del fill. És a dir, hi havia un pare que va morir, i com passa a Hamlet, el germà, és a dir, l'oncle de l'Arquilloé, es va casar amb la mare. Llavors hi ha aquesta referència, i altres referències, apareix la paraula en terra morts, apareix una cortina, que et pot fer pensar en el moment de la cortina del Hamlet, no?, que apunyalen el Poloni. Bueno, és sobretot una relació molt conillaliana d'una família, o una mare i un fill bastant particulars, però amb aquest toc, o amb aquest redoble de les Ribas, que juga a una cosa que comença més o menys naturalista, una sonografia de la Sílvia de l'Anyó, és un apartament, una casa, però mica en mica la cosa es va estranyant, es va distanciant, va jugant molt a la metateatralitat, és a dir, jugar a ensenyar l'artifici, vull dir, estem en un teatre, estem veient una sonografia, hi ha elements que apareixen com una tramoia, una tècnica que entra a fer coses, veiem que la sonografia, que és realista, comença a tenir unes sorpreses, i sobretot la interpretació, estan els dos estupendos, però és que l'Imma Colomer està increïble.
2: Tu dius que estem en un teatre, però t'ha fet pensar en una pel·lícula.

0: I en una actriu de Hollywood,
1: exacte,
0: una estrella.
1: Exacte, exacte. La Betty Davis, ah, que fue de Baby Jane, aquella mítica pel·lícula.
0: Això són palabras mayores,
1: sí, que en aquell cas eren dues germanes, però que també... A mi me va recordar perquè...
0: La Joan Crawford,
1: cosa...
0: no? És la pel·li,
1: exacte,
0: que feien
1: la Joan Crawford, la Betty Davis. En aquest cas no són dues germanes, és una mare i un fill, però hi ha una relació això bastant estranya i sobretot estèticament... Com les coses que, com estèticament comença l'espectacle, com acaba, em va fer pensar molt en el Baby Jane. A part, dius, ole Imma Colomer, que està estupenda, és una actriu molt generosa perquè està entrant al joc de tot el que li proposa l'Alberta Ribas, que ella, les entrevistes que fan a la Beckett, doncs, que estan a la web, deia, quan assajàvem, nosaltres veiem que el text anava per una banda i la direcció de la Ribas per una altra, i hem acabat veient que casa, no? que la cosa s'uneix. Però jo, mira, l'Imma Colomer, perquè ja té el premi Margarida Xirgo, que és un premi que no, només es pot guanyar un cop a la vida. Jo li tornaria a donar el premi Xirgo per aquesta interpretació, de veritat ho dic.
0: I a més al costat de l'Arquilloé.
1: I també em fa molta gràcia, perquè això, que és coproducció de la Beckett, amb Vitor, amb Central Productions, quan giri per Catalunya o giri pel món, i el públic de l'Arquilloé vagi a veure el Pere Arquilloé esperant una comèdia, fliparà, fliparà. Però això també m'agrada molt, que el públic de Catalunya flipi quan vagi a veure Dinamarca. Sí. Per tant, visca Dinamarca, que tindrem a la Sala Beckett fins al 14 de juny.
0: Esperem tenir-te tu molt aviat.
1: Molt aviat.
0: Aquí, el Tot és Comèdia. Oriol Pusteulé, gràcies.
1: A tu.
0: Fins ara. Ens quedem amb la Maria del Mar Bonet.
2: A la cadena SER i SER Catalunya... Tot és Comèdia, amb Màxim Castillo.
0: I al Tot és Comèdia, de la cadena Ser i Ser Catalunya, saludem Maria del Mar Bonet, rebem, i la rebem quasi que a casa teu. Bon dia, Maria del Mar.
3: Hola, bon dia.
0: Què tal? Perquè en aquesta casa, Ràdio Barcelona, forges un dels primers records.
3: Això era molt curiós per una persona com jo, que començava a cantar alguna cosa, doncs tenia molta gràcia, la veritat, poder fer anar amb la guitarra i tocar una cançó i ser presentat per a l'Escamilla i que hi haguessin companys, doncs, el Serrat, el meu germà, el Guillem de Fac, la Queta i en Teo. Hi havia gent aquí, molta gent que passava per aquest estudi. Uh-huh. I hi havia públic, també, que això també estava molt bé. No només el públic que t'escoltava per la ràdio, sinó que el públic en directe, no? Que era com un petit teatre. Estava molt bé.
0: Estàs preparada per sentir-te tu amb això? 17, 18, 19 anys? No? És que no recordo ben bé... Jo crec que això devia ser... Digue-m'ho tu, el 66, 67?
3: No ho sé. No? Jo de veritat que no ho sé.
0: Què, ens escoltem?
3: Sí.
4: ¿Qué canción en el día de hoy será de Mallorca o de Menorca?
5: De Mallorca, una cançó divertida, es diu... Hola, mo mare meva, jo no vull casar.
4: Val, doncs...
5: Diu la cançó, eh?
4: Sí. No, però tu també et vols casar.
5: Home, no ho sé.
4: Bé, un dia d'aquests que tinguis festa, et casaràs. Maria del Mar Bonet, con canciones de Mallorca.
0: Claro, en castellano, también, porque era l'època.
3: Sí. Bueno, una nena de 18 anys acabada d'arribar aquí per estudiar ceràmica i aquestes coses, i que la feien cantar de tant en tant, i té molta gràcia, això. Mm-hmm.
0: Això fa... Bé, de fet, estàs celebrant 60 anys de cançons i de música. No sé si ets molt de mirar enrere.
3: No.
0: Gens.
3: No diria gens, perquè també jo tinc un arxiu i tinc coses i de tant en tant hem de mirar, però... No, la veritat és que no. Jo miro més al d'ara, en aquest moment. I futur, no, una setmana.
0: A setmana vista.
3: Sí, el futur és ara.
0: Però si permetessis de mirar, què sentiries?
3: Que va molt de pressa el temps, és això. Que no te n'adones i ja has arribat a una època. Són com estacions, jo diria, d'un tren, no? I vas passant, i les dècades passen com amb una rapidesa que fa por i tot.
0: Doncs ara estem a l'estació L'aigua no cansa, perquè celebra 60 anys de trajectòria amb un nou disc, Maria del Mar Bonet. Blau.

0: com una oració.
1: De Blai Bonet.
2: És un poema preciós, sí.
0: Que ho és, sí.
2: Està dins un llibre que es diu Poemes de Setmana Santa, molt religiosos, molt com... Bueno, ell tenia una espiritualitat molt especial, el Blai Bonet. Mm. I en aquest llibre de poemes, el Perera Fons va fer un espectacle dedicat en aquests poemes de Setmana Santa. I em va demanar que cantés aquesta cançó, aquest poema i alguns altres de la Verge Maria davant del seu fill mort, no? I aquest a mi m'agradava molt, el Blaus i Sol de Roses Blanques, no? Em recordava molt el Blai a casa seva en el seu pati, amb els rosers blancs, al mig d'un poble com Santanyí, no? On encara passaven les ovelles al costat, i això que diu ell dels vels estorats, no? I bé, sempre m'ha agradat el poema. Jo pensava que seria un espectacle gravat, que algun dia ho gravaríem tot, de dalt a baix, perquè hi havia actors, hi havia músics, hi havia un cor... I que es gravaria el disc, no? Però no es va arribar a fer. I aleshores vaig esperar molt per cantar-la jo, però jo l'anava cantant.
0: Ja te l'havies fet a teva.
2: Una mica, no? Sí. M'agradava tant que la vaig treure d'allà. Sí.
0: Ara que deies això de l'espiritualitat i la religió, la poesia és la teva religió?
2: Home, la poesia és una de les coses més importants per mi. No diria si és religió, no. No. No m'agrada que fos una religió per mi, això. No. Sinó una cosa que m'ajuda a viure. M'ajuda molt a viure, la poesia. Sí.
0: I és pretensiós de dir que la poesia ens pot salvar, diguem, en aquesta època fosca, no? De guerres i de retorn, dels populismes. I és una mica pretensiós, potser, no?
2: No sé, hi ha tantes coses que ens podrien salvar. El primer és que de no voler la guerra a ningú. Mm. A veure si logrem algun dia, no? Aquesta humanitat que sembla sanguinària des de que va néixer, no? Des de que tenim la història al davant, no? Mm. Que sembla que sempre hi ha hagut guerres i sempre hi ha hagut esclaus i sempre hi ha hagut gent que pateix i gent que pateix el que volen quatre, perquè és curiós això, no? Que els que volen la guerra són potser quatre persones o deu, però no tot el poble, no? I aleshores el poble aguantant, no?
0: Per tant, les vostres cançons contra el franquisme tornen a tenir, malauradament, el seu sentit.
2: Bueno, és que els nets del Franco estan en el Congrés dels Diputats, diguin el que volen dir, no? I els senyors i les senyores de dretes, que són, pues, això, parents del Franco, perquè el que arriben a dir... Doncs és molt això, no? Per això jo crec que les esquerres s'han de mobilitzar, perquè això és molt greu. El que està passant ara és molt greu.
0: Bueno, la música que serveix per protestar, per indignar-se, per alçar la veu, i una de les cançons amb més força, crec, d'aquest disc i missatge, és... Saigon. El Saigon. Escolteu.

0: a mi em vena pel cap el A galopar, i em ve pel cap, diguem no, i és aquesta música, és aquesta música de protesta.
1: Bueno, de protesta i del crit que fa la gent, perquè en realitat ho volem tots, el que dic aquí, no? Que arriba un moment que hem de dir prou a les matances de les dones, no? Quantes dones s'han matat des de que ha començat aquest any? Quantes? Que això contínuament ho veiem als diaris, no? Doncs tal persona ha matat aquesta dona de 40 anys, de 20 anys, de 18 anys, ha matat dues, ha matat una... Com és possible, això? No? Jo crec que hi ha una tasca aquí de recompartir aquesta sensació de que a les escoles i la gent i la família i tothom hauríem d'ensenyar a les criatures des de petits, nens i nenes, tots, no? Que l'altre és un temple. Que l'altre és un temple, que no es pot tocar.
0: Per ser aquest missatge tan potent, el mescles amb un altre que és contra, diguem, aquests polítics que ens ha tocat, especialment sí. A València, amb tota la gestió de la Dana, no?
1: Sí.
0: Escrius, i que treguin aviat els polítics responsables.
1: Això ho vaig escriure per desembre, i havia passat a l'octubre, i t'anaves indignant, perquè, clar, el que va passar és horrorós. I a València i al País Valencià ho saben, com és l'aigua allà, no? Com és l'aigua quan cau amb aquesta força, no? Però tenir polítics que s'han de cuidar de que la gent no pateixi d'aquesta manera, no es morin, tantes víctimes a sobre d'aquests polítics que dius, però què és això? I mutisme, i amagar el polític, i amagar la història. I dius, no pot ser. Respecte a les víctimes, quantes? Quasi 300? Tantes cases destruïdes, tants comerços, tanta destrucció, no? I on són aquests? Aguantant la cadira, no? Aguantant-se ells. Jo ho vaig dir perquè és el que vaig sentir dir, que els treguin, que no serveixen per res, que encara han fet més gros el desastre.
0: Aquests són el PP i Vox, que estan governant a València.
1: Esclar.
0: I, home, podem introduir, si vols, el tema de la llengua, perquè amb en Nel...
1: Bueno, esclar, això...
0: Uf, en Baixauli,
1: això encanta,
0: que és un grandíssim escriptor, ens deia aquí al programa...
1: Això els encanta.
0: Que els que governen estan obsessionats en aniquilar la llengua.
1: Perquè forma part de l'ànima del país i no poden suportar ni parlar dels Països Catalans, ni parlar de la llengua que es parla aquí. No, no, tot això ha de ser...
0: Perquè a Mallorca com esteu?
1: Igual, o pitjor. Cada vegada, sí, clar, pues que si el govern balear es dona la mà amb Vox, pues que sempre estem igual. Sembla que aquests polítics no hagin anat a escola, no sàpiguen el que és la llengua, no? Que no s'ha de barrejar amb la política. La llengua és l'ànima, l'essència d'un país. Jo crec que sense el català, què seríem? Ni Catalunya, ni Països Catalans, ni res.
0: Hauries pogut tenir una carrera, diguem, més gran o més àmplia, que ja la tens, eh? Si haguessis acceptat la proposta de cantar en espanyol i en altres idiomes, que vas rebre ofertes, però tu hi vas renunciar per continuar cantant i expressant-te en la teva llengua,
1: sí,
0: no?
1: Sí, clar, clar.
0: Aquest català que vas aprendre d'estranquis amb el teu avi, no?
1: Sí, això de repent... t'ajuda quan tens aquests problemes, no, de gent que t'estima, d'una discogràfica, per exemple, no, que veuen que tu pots anar als Estats Units i pots tenir una carrera diferent a la que tens, no, si parles amb altres llengües, si cantes amb altres llengües, no? Jo sempre els he agraït que tinguin aquesta... d'això que també em deien d'anar a Eurovisió, però jo els hi vaig dir que no, perquè jo creia que aniria a perdre. Dic, vosaltres...
0: Però cantant en català o en castellà? Perquè, clar, tenim el cas de Serrat,
1: vegada,
0: eh?
1: La segona vegada en català, sí. Sí, sí, però no, és que no m'interessava. Perquè jo hagués anat a perdre, perdria allà, no? Allà, no sé, és que jo tinc un altre món. La meva carrera és una altra cosa, no té per què formar part d'una batalla campal, no? Com aquesta, no? No sé, no m'interessa.
0: Sí,
1: però
0: tu
1: vaig agrair. És una cosa que sempre dic quan em pregunten això. Jo ho vaig agrair perquè vaig pensar... No, no, és que vosaltres penseu que podria guanyar, però sap greu dir-vos-ho, però jo perdria.
0: Això mai ho sabrem al final, Maria del Mar.
1: Pues jo us ho explico, esclar.
0: Què hagués passat?
1: No? Ah, no, sí. Hagués passat, que hagués perdut, que hagués quedat l'última de la fila, ja.
0: Ara parlarem del concert de presentació al Palau, del nou disc de Maria del Mar Bonet, però abans... Uns segons de la Lluna de Pau, que tenca la gravació...

0: cendres.
1: Aquesta és una mica de treure el mocadoret, eh? Aquesta que toca la fibra. Abans de parlar del concert, et trasllado la pregunta que ens feia el nostre crític teatral, Oriol Puigtauler, que diu, mira, jo vull saber com s'ho fa per mantenir la veu en tan bon estat. Perquè és ben sabut que la veu envelleix, com tot, i en el seu cas trobo que és increïble que la conservi tan bé. Doncs tu diràs.
2: No sé què dir. Jo crec que jo he anat moltes hores de classe amb la veu. He tingut professores magnífiques que m'han ajudat molt, no? Uh-huh. Sobretot a mantenir la veu, no? A mantenir-la. Clar, jo no he fumat mai. I després tampoc he begut cassalla un darrere l'altre, no? L'alcohol també mata molt les cordes vocals, les desfà, no? Les cordes vocals és un tema tan delicat, tan petit, que qualsevol cosa que prenguis d'àcids o de per poca cosa que sigui, si la mantens, fatal, perquè et casques les cordes vocals. I a part d'això, si t'ajuden a cantar, t'ajuden a situar el cos per la veu, no? Però, de tota manera, li has de dir al teu amic que la meva veu ha canviat, que amb els anys ha canviat. Però jo intento que poder cantar, poder dir coses, poder traspassar la meva passió per la música, per el que estàs dient, no? Això per mi és molt important i dissimulo una mica.
1: Són molts anys, moltes taules, no?
2: Sí, sí, sí. Jo crec que s'ha de tenir una mica de consciència de que a partir dels 70 anys és una altra cosa. Però, bé, si la gent encara em vol sentir, jo crec que sóc bastant crític, que no, segons com, no cantaria. Si veiés que la meva veu ja una mica massa espatllada, no?
1: Però sí.
2: De moment... De moment vaig trampejant.
1: Bueno, no sé si posar l'accent en aquesta cosa és ser una mica datista, preguntant-te sobre això ara, amb l'edat que tens, o no. Jo crec que no, perquè afortunadament sou una generació, i cada vegada en veurem més, de persones que continuen ben actives passada els anys de la jubilació.
2: Home, per favor.
1: En qualsevol camp professional.
2: Jo, mira, és que jo... A veure, això de la veu i l'edat... Hi ha gent que he sentit, jo tinc una persona italiana que m'agrada molt, que cantava les cançons populars napolitanes d'una manera, que era el Roberto Murolo. Era un senyor que ha cantat fins als quasi 100 anys, no? I sí, tenia una veu de persona molt gran i era extraordinari, no? Aleshores, a mi m'agraden les veus de persones molt grans que tenen aquella veu ja molt fonda, molt allunyada d'aquells anys de joventut, no? Però, en canvi, diuen les coses d'una manera que no les pot dir ni més que ells.
1: Un jove no les pot dir.
2: No, tan intensament.
1: Clar.
2: Amb aquella espècie de passió, que no es pot dir passió, és una cosa com de... No sé, és un misteri, però a mi m'agraden molt les veus de persones grans. I no m'agrada que els meus companys, alguns, hagin deixat de cantar.
1: No t'agrada que en Serrat hagi deixat de cantar,
2: no, però,
1: per exemple?
2: Però, per exemple, el Serrat m'agrada, el Joan Manel m'agrada, perquè de tant en tant canta.
1: Home, l'altre dia amb en Verdagí, en Jofre.
2: Clar, per cert, no? També, que et dius del Verdagí,
1: sí, sí.
2: Del Jofre, molt bé. I molt bé el Paco Ibáñez, que té els anys que té, i té aquella veu també petita, però intensa, sempre amb aquella dicció meravellosa, amb aquella intensitat que hi posa, que ja no té res que veure amb la força, sinó és una altra cosa, no? Haver viscut, haver entonat unes cançons que dius, com les pot dir d'aquesta manera, encara millor, no? I el Lluís també canta de tant en tant, vull dir que...
1: Lluís Llach.
2: Sí, el Lluís Llach també canta, vull dir que a mi sembla que mentre cantin de tant en tant ja...
1: Bueno, doncs qui més canta i continua cantant i ho celebrem és la Maria del Mar Moret, que dissabte que ve, 23 de maig, presenta L'aigua no cansa al Palau de la Música, que diferent de les primeres vegades que devies pujar amb la guitarra i prou, imagino,
2: sí,
1: no?
2: Sí, esclar, esclar.
1: El Palau el vas fer molt, molt de jove? Molt...
2: Sí, sí, i vaig cantar, no sé, amb alguna cosa que em varen convidar a fer una cançó amb uns col·legis. Jo recordo que tenia... Sí, jo, quan venia per aquí, sí, sí, vaig cantar una cançó
1: allà. L'època aquella de les camilles, sí, que sentíem, sí, al principi, no?
2: Ja, clar, la primera vegada que entres al Palau, doncs és com una revelació. entrar al Palau és entrar en un jardí meravellós i veure aquella sonoritat que té i aquella, no sé, que la gent està molt a prop teu també. És una cosa molt ben feta, molt ben pensada i, a més, d'una bellesa extraordinària.
1: Doncs això, concert de presentació de l'Aigua no cansa, el nou disc de Maria del Mar Bonet, dissabte que ve al Palau de la Música, el nostre Palau de la Música catalana. Moltíssimes gràcies, Maria del Mar.
2: Gràcies a tu.
1: Per molts
2: i
1: anys
2: teu programa.
1: De sentir-te.
2: I que tu ho vegis.
1: I ara acabem amb la cançó més curta del disc. 44 segons, o 45, que dona títol a l'àlbum. I us diem adeu, que passeu molt bona setmana. El control Jordi Orós, Dani Puntiprats, i us quedeu amb l'Hora 14 de Gemma Alegrí. Que acabeu de passar un bon diumenge. Adeu.

Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. En la Cadena SER, Hoy por Hoy.

0: Més de 92.000 persones han visitat aquest cap de setmana el Saló del Còmic. Un dels plats forts de la darrera jornada ha estat un concurs de K-pop.
1: Ha estat l'edició més internacional del certamen i en ella s'hi ha pogut veure també l'exposició del conflicte a la vinyeta, un projecte dels alumnes d'una escola de dibuix i còmic de Barcelona, que en els propers dies també es podrà consultar al web del Museu Nacional d'Art de Catalunya.
0: Doncs tots els detalls els té el Marcos Ferrer.
2: Del conflicte a la vinyeta explica diferents situacions com la Guerra Civil Espanyola i el bombardeig de Barcelona, però també repassa problemes socials com el masclisme i el racisme.
3: Per nosaltres és una oportunitat única i, a més, agraïdíssims a aquesta col·laboració amb el MNAC. I per nosaltres, com a escola de referència en el còmic dintre de l'àmbit nacional, sembla una oportunitat única. És un moment de comunió en el sentit de que la imatge va més enllà, sovint, de la paraula.
2: És Antoni Vicent, professor de l'Escola de Còmic. Des del centre defensen que el coneixement del passat ajuda a comprendre els conflictes actuals a nivell social i personal.
0: En un parell de minuts seran les 7 del matí i el que fem a aquesta hora és saludar la Marina Fernández. Marina, què tal? Bon dia.
4: Hola, bon dia, com esteu?
0: Què teniu avui el programa? Suposo que molta elecció andalusa, no?
4: Eleccions andaluses que destapen el ball dels pressupostos. Ara ja Pedro Sánchez té les mans, té més màniga per poder negociar i fer concessions a Catalunya que no li passin factura electoral. I també parlarem d'això perquè aquesta tarda, com sabeu, Esquerra ha convocat els seus per decidir si avala o no els pressupostos que han estat renegociant amb els socials i intentarem explicar una mica més què és això del tren orbital i escoltarem els usuaris de Rodalies a veure com ho veuen, això d'aquesta nova línia. I també parlarem amb la portaveu d'USTEC per veure si s'han calmat una mica els ànims o no en aquesta revolta educativa, si ja els ha arribat el document que esperaven per aquest dilluns. És d'hora encara, però bueno, d'aquí una estona parlarem amb ells. I a partir de les 10, el racó de pensar amb el Francino i l'Estel Soler, amb ells viatgem al nou univers del Super 3, que ha obert botiga física, un espai,
0: sí,
4: vaja,
0: no?
4: Una experiència immersiva.
0: Exacte.
4: A Barcelona. I abans la tertúlia esportiva amb el Jordi Martí, el Roncero, a veure com veu això del Madrid.
0: Haurem de gaudir d'aquesta nova experiència com a pares del Super 3.
4: Exacte, exacte. Aquest cap de setmana.
0: Exacte. Marina Fernández, que vagi molt
4: Gràcies.
0: Bé el programa. I ja sabeu que a partir d'aquesta hora comença la doble programació, l'Aquí Catalunya SER, Catalunya i l'Hoy por Hoy a la cadena SER.
5: En Zurich Seguros, tú eres lo más importante. Por eso te ofrecemos un seguro de coche con localización de la grúa en tiempo real. Un seguro de hogar con servicio de electricista urgente. Y más de 1,000 expertos preparados para acompañarte. Infórmate de todas las ventajas en Zurich.es, porque en Zurich nos importas tú.
6: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.

0: está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra, está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostabal, la coffee table de dos alturas, marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el lineup ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio, IKEA sueña sin medida.
1: 30 anys que ha estat detingut per la Guàrdia Urbana.
2: Va ser detingut després que intentés fugir en cotxe. Els fets van tenir lloc cap a les 5 de la matinada de dissabte a diumenge al barri de Sant Josep de l'Hospitalet. Els serveis d'emergències van rebre l'avís dels veïns que havien sentit trets al carrer. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir les causes dels fets i determinar si a banda del detingut hi va participar alguna altra persona. En els darrers dos mesos a l'Hospitalet s'hi han registrat 3 tirotejos. En un d'aquests incidents, el març passat, va morir un jove.
1: I una de les previsions destacades d'aquest dilluns és que es preveu que es facin els passos definitius cap a l'aprovació dels pressupostos.
2: Aquest matí el govern presentarà des de Sant Sadurní i d'Anoia l'impuls de la línia orbital ferroviària, que és una de les claus d'aquest acord. Consisteix en una xarxa que connectarà amb trens diverses ciutats catalanes sense passar per Barcelona. D'altra banda, el Consell Nacional d'Esquerra decidirà aquesta tarda si dona llum verda al suport als comptes. Un acord que compta amb una altra pota, Esquerra i els socialistes, estan ultimant un acord perquè Catalunya tingui el poder de decisió en el Consorci de la Zona Franca. Fins ara té la majoria el govern espanyol.
1: D'una banda els pressupostos, de l'altra les vagues en l'educació, perquè avui és el torn de Barcelona. Gemma Alegrí.
3: Aquest dilluns són els mestres i els professors de Barcelona i el Barcelonès els que estan cridats a la vaga, la quarta de territorialitzada d'aquest mes. Els sindicats convocants, USTEC, professors de secundària, la CGT i l'Intersindical, es manifestaran conjuntament a Barcelona a partir de les 12 del migdia des dels Jardinets de Gràcia. En els últims dies, USTEC ha demanat a Esquerra i als comuns que condicionin els pressupostos al compliment de les seves demandes. La convocatòria de vagues continuarà aquesta setmana. Dimarts serà el torn del Maresme i els Vallesos, dimecres de l'etapa educativa de 0 a 3 anys i dijous de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
1: Però és que avui també a Barcelona es presentarà el Pla Antiracista 2026-2036 amb l'objectiu de dotar la ciutat de polítiques per lluitar contra el racisme.
2: Les propostes s'exposaran en un acte al Saló de 100 de l'Ajuntament de la capital catalana i en el marc del Fòrum Internacional contra el Racisme que se celebra a Barcelona entre avui i demà. Entre els actes principals d'aquest fòrum hi ha precisament la presentació del Pla Antiracista, un nou full de ruta municipal per garantir la igualtat de drets per a totes les persones.
1: I les dones ingressades a l'Hospital Clínic de Barcelona i en un centre d'Alacant com a contactes d'una de les víctimes mortals d'antivirus podran fer la quarantena a casa si tornen a donar negatiu en una tercera PCR, segons ha informat el Ministeri de Sanitat.
2: La sortida podria ser dissabte 23 de maig, però a partir d'aquest dilluns ja poden rebre visites de familiars després de donar negatiu a la segona prova.
1: Són les 7:26.
4: Quan una empresa vol impulsar un projecte sostenible, trobar finançament a llarg termini i bones condicions és clau. L'Institut Català de Finances ho fa possible. Estabanell, companyia del sector energètic i les telecomunicacions, ha impulsat la construcció de 16 nous parcs solars gràcies a un préstec ICF Ecoverde de la Banca Pública de la Generalitat de Catalunya. Amb el préstec ICF Ecoverde pots tenir fins a 5 milions d'euros a 20 anys, amb condicions preferents i la garantia del Fons Europeu d'Inversions. Més informació a icf.cat.
5: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
6: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
7: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
1: Àlex Márquez es va fracturar la clavícula dreta durant un espectacular accident al Gran Premi de Catalunya de motociclisme. Xavier Seissó.
8: Cursa molt accidentada de MotoGP amb dos banderes vermelles per accidents. El més perillós, el d'Àlex Márquez, que té trencada la clavícula dreta i un trencament lleu d'una vèrtebra. Aquesta passada nit ha estat operat. Victòria a la cursa de Fabio Di Gianantonio per davant de Joan Mir i Fermín Aldeguer. Marco Besecchi continua de líder en el Mundial. 75.000 espectadors a les tribunes del circuit de Montmeló, una xifra lleugerament inferior a la de l'any passat, però recordem la baixa de Marc Márquez.
1: I la penúltima jornada de Lliga deixa la salvació

0: classificació matemàtica de l'Espanyol a primera.
1: Sí, gràcies a la seva victòria al Camp 2-1 per 1-2. El Girona, en canvi, va perdre el Metropolitano i s'haurà de jugar la salvació a l'última jornada, quan rebrà l'Elx a Montilivi. Els dos equips es juguen la salvació. I el Barça rematava la temporada al Camp Nou amb rècord de victòries. En el partit ja no es jugaven res, perquè ja era matemàticament campió de Lliga, i també hi va haver un emotiu comiat a Robert Lewandowski.
0: I avui què celebrem?
1: Doncs mira, en l'àmbit més personal, el teu aniversari. Moltes felicitats,
0: Gisela.
1: I celebrem també el Dia Internacional dels Museus.

0: per part de la consellera d'Educació.
1: Jo no contemple un escenari en el que el govern siga incapaç d'arribar a un acord amb la comunitat educativa. Per tant, jo crec que no arribarem a aquesta situació perquè, per un costat, s'ha fet el més difícil, que és tornar a seure, i jo espero que el govern estiga a l'altura del que li estan demanant.
0: Els comuns, com Esquerra, defensen les peticions de mestres i professors, però no en condicionaran els pressupostos.
2: Uns pressupostos que avui viuran un dia clau. A la tarda, el Consell Nacional d'Esquerra li ha de donar el vistiplau i ja al matí el govern presentarà des de Sant Sadurní d'Anoia l'impuls de la línia orbital ferroviària.
0: Es tracta d'una de les claus d'aquest acord amb la qual es vol connectar amb trens diverses ciutats catalanes sense haver de passar per Barcelona.
2: Serà el primer acte d'una setmana que, si res no es torça, hauria de culminar amb l'aprovació dels comptes. Xavier Balló.
3: Cada dia s'aniran encadenant esdeveniments fins a l'aprovació dels pressupostos. Si el Consell Nacional d'Esquerra avala els comptes, dimarts el president Illa i Junqueras ho escenificaran amb una fotografia d'entesa a primera hora al Palau de la Generalitat. L'endemà, el dimecres, se celebrarà una comissió bilateral Estat-Generalitat a Madrid entre els dos governs per activar o validar alguns dels projectes que fan possible aquest acord de pressupostos, com per exemple el compromís amb la línia orbital ferroviària. També està previst que en algun moment, probablement dijous, els comuns revalidin la acord que ja tenien fa 3 mesos, tot i que els de Jéssica Albiach volen acabar de renegociar alguna condició addicional. Finalment, si tot va segons el previst, divendres Illa convocaria un govern extraordinari per aprovar els pressupostos i enviar-los al Parlament. D'aquesta manera, confia que a finals de juliol estarien definitivament aprovats per la cambra, fins i tot encara que algun partit el recorri al Consell de Garanties Estatutàries.
2: I Barcelona presentarà avui el Pla Antiracista 2026-2036 amb l'objectiu de dotar la ciutat de polítiques per lluitar contra el racisme.
0: Les propostes s'exposaran en un acte al Saló de 100 de l'Ajuntament de la capital catalana i en el marc del Fòrum Internacional contra el Racisme, que se celebra a Barcelona entre avui i demà. Entre els actes principals d'aquest fòrum hi ha precisament la presentació del Pla Antiracista, un nou full de ruta municipal per garantir la igualtat de drets per a totes les persones.
2: Els Mossos d'Esquadra, mentrestant, continuen buscant el pistoler que dissabte a la tarda va assassinar un home d'un tret al cap a Barcelona. La policia investiga el cas com una execució.
0: El crim es va cometre a la via pública a 8:15 de la tarda, a plena llum del dia, al carrer Mineria, al barri de la Marina del Port, al districte de Sants-Montjuïc. Diferents testimonis van explicar que l'autor del tret va marxar caminant sense córrer. La víctima era de nacionalitat espanyola i tenia antecedents per tràfic de drogues, segons fonts municipals.
2: I la policia també continua investigant un tiroteig sense ferits a Hospitalet del Llobregat aquest cap de setmana.
0: L'autor, un home de 30 anys, ha estat detingut per la Guàrdia Urbana.
2: Fem aquesta hora un cop d'ull a què diuen els diaris. I què hi ha més enllà de les eleccions andaluses?
0: El periòdico i La Vanguardia destaquen la imatge de Robert Lewandowski al seu últim partit al Camp Nou. L'Ara, El Periòdico i El País, també en context esportiu, publiquen la imatge de l'accident d'Àlex Márquez al Gran Premi de Catalunya de motociclisme. I encara de l'esport, fotografia pel tècnic de l'Espanyol, Manolo González, i part del seu equip, de l'Espanyol, a l'Ara, després de salvar-se a primera. De l'àmbit polític, El País destaca que Illa i Junqueras presenten el tren orbital per segellar els pressupostos. Sobre pactes, el periòdico remarca que hi haurà majoria catalana al Consorci de la Zona Franca, que també encarrila l'acord pels comptes catalans. I un titular més del periòdico, pla perquè les fàbriques d'aigua del Besòs respectin la biodiversitat.
2: 8:27.
4: Doncs estava plovent i pam! Un senglar que creua.
5: Ostres!
4: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre.
5: Uf!
4: Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
6: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. Hi som per ajudar.
7: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Montserrat, hola de nou.
8: Hola, Gisela.
2: L'Espanyol matemàticament salvat i el Girona en perill.
8: Ahir, victòria dels blanquiblaus per 1-2 contra Osasuna. L'afició desplaçada a Pamplona va demanar a Manolo González que es quedi. Qui té una final aquest dissabte a les 9 de la nit és el Girona. Ha de guanyar sí o sí a l'Elx per salvar la categoria després de perdre ahir 1-0 al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid.
5: No serà una setmana de nervios y cuando uno está convencido de algo, lo que tiene que sentir es seguridad.
8: Això deia Mitchell. Victòria també de

0: 12 i 10, escolteu el que t'hi jugues a Ser Catalunya fins a les 2 del migdia. D'aquí a una hora i mitja, Nil, el Barça depositarà el trofeu de campió de Lliga i també de campió de la Supercopa al Museu del Club.
1: Al museu, a partir de 2:15, Juste, Hansi Flick i Ronald Araujo faran l'entrega del títol de Lliga i de la Supercopa al Museu del Club. I a les 2, renovació de Hansi Flick en l'acte privat que es farà al despatx del president Laporta. Per tant, es confirmarà aquesta renovació de Hansi Flick.
0: Per tant, avui, a 2:15, 1:30, el president, entrenador i capità deixaran ja els trofeus de campions de Lliga i Supercopa al Museu del Club i després ja oficial es formalitzarà la renovació de Hansi Flick. I abans de parlar de Lewandowski i del seu comiat, el Nil Solà acostuma a entrar a l'estudi i així en veu baixa xiu-xiueja a l'orella.
2: És una paraula molt maca, xiu-xiueja.
0: Alguna noticieta. Sempre porta alguna cosa a la butxaca.
2: Una coseta.
0: Alguna cosa a la butxaca.
2: Què tens avui?
0: De què va estar especialment pendent ahir Hansi Flick, a part del partit, òbviament, i va quedar gratament sorprès?
1: D'un jugador del Betis, que precisament agrada molt a Flaky, que de fet Flaky em va preguntar per ell abans del partit, Abde. Ahir Flick estava molt atent al rendiment d'Abde. És veritat que no era d'entrada molt fan de poder fitxar Abde fa unes setmanes. La situació és aquesta, així explica, però ahir va quedar molt i molt satisfet amb el rendiment d'Abde, a qui va estar molt i molt atent, que va portar de bòlit durant una bona estona a Jules Koundé, que li va forçar la targeta groga. Per tant, atents també al futur d'Abde. Recordem que el Barça ha de fitxar una extrema esquerra i el Barça té el 20% dels drets del futbolista, si no vaig equivocat. Per tant, ahir Flick atent i sorprenentment content amb el rendiment d'Abde.
0: Té una clàusula de 70 milions d'euros. Sí. Abde, s'han interessat per ell equips de la Premier. El Barça només té un 20%,
1: només té un 20%
0: del jugador.
1: Només té un 20%. És veritat que també aquí hi ha l'altra part, que si el Barça fes el pas endavant, el jugador també ha de veure si vol o no, perquè és veritat que busca continuïtat, però ahir Flick va quedar molt content amb Abde, clàusula de 70 milions. El Barça té el 20% del futbolista i un dels altres que s'ha d'estar molt atent. Avui, precisament, parlant amb gent de l'entorn de Betis, explicava que la frase que fan servir allà és que va volant.
0: Abde. No, ha crescut com a jugador. A mi ja m'agradava el Barça.
2: Sí,
0: i té aquest punt de carrer que sí, m'encanta. O sigui, Abde, a més, ja he explicat algunes anècdotes que em van explicar quan estava a la
1: Sèrie. Ha madurat,
0: és boníssim.
1: Home, 9 gols i 8 assistències aquesta temporada
2: de Lliga. Aquest any 14 gols, 13 assistències entre totes les competicions, de les quals, com diu el Nil, 9 gols a la Lliga, 9 assistències, ha crescut, ha fet una gran temporada. I el Barça, que busca en aquest càsting d'aquest doble davanter que ha de fitxar, el nou i el jugador de banda, doncs em semblaria una opció a tenir en compte.
0: Sí, veurem què és el que passa. El que expliquem al que t'hi jugues és que Hansi Flick ahir va estar pendent d'Abde.
2: Tampoc va ser un gran partit d'Abde.
0: I va acabar gratament sorprès.
1: Va quedar gratament sorprès.
0: Sí, però els entrenadors entenc que a vegades veuen coses que nosaltres no veiem.
1: Totalment, el perfil que vol per l'extrem esquerre és un jugador agressiu, que vagi endavant, que te treballi, que sigui vertical, i si algú té aquestes característiques, doncs és Abde.
0: La notícia és aquesta. A partir d'aquí veurem què és el que passa i el que ens toca és analitzar. Tu el fitxaries, Abde?
2: Jo, home, depenent del preu, però em sembla que sí, per què no? És un jugador que a més tindria ganes, vindria amb fam, té marge de creixement. Si a Flick li agrada, el beneïm.
0: Mira, ja que ha estat puntual i ja s'asseu a la seva
2: palet,
0: cadira.
2: Palet,
0: Àlex Delmas, què tal, com estàs?
3: Bon dia, què tal? Molt bé. Sobre Abde, jo fa algunes setmanes que vaig dir que em sembla un perfil molt interessant, però per moltes coses. És a dir, el Barça entenem que ha de destinar tots els esforços al que seria el relleu de Lewandowski, no? Aquest davanter que ha de ser un primer espasa. Per tant, veurem el que li queda per al segon davanter, no? Però em sembla que per un segon davanter, per un davanter que no ha de venir a ser titular a priori, que t'ha de poder ocupar les dues bandes, que ha de ser, sobretot jo crec que és molt important que sigui un bon regatejador, perquè el Barça ara mateix només té Lamine Yamal com a bon regatejador, Abde compleix totes aquestes característiques. Per tant, a mi em semblaria bé, jo fa algunes setmanes que deixo caure el seu nom, no només hi ha ell, però entenc que compliria tots aquests paràmetres.
0: L'Àlex Delmas ja està assegut a la taula, a la seva cadira, els altres tertulians també han estat puntuals, el que passa és que el Jofre ha vingut al bar i ha anat de bar en bar a buscar cafès i ja torna a estar aquí als estudis de Ràdio Barcelona.
2: Passa allò que queda una cadira buida i que són dos, ni ell,
1: ara marxo,
2: no,
1: ara marxo,
0: són dos perquè un és el Jofre i l'altre és el Moixés Hurtado, que ha entrat somrient perquè, clar, ens catxondejàvem d'ell quan deia allò de que l'Espanyol acabaria a Europa. Exacte. I a l'última jornada resulta que l'Espanyol està salvat i té opcions d'anar a Europa.
2: Ja, o sigui,
0: el futbol està boig.
2: Ja ho va dir.
4: Crits de Robert Lewandowski, s'assenyala l'escut, dona les gràcies. Canta el Camp Nou en honor al seu killer, al seu nou, al seu golejador de la Reconquesta. Arrenca el partit. Rafinha preparat per picar la falta. Frontal de l'àrea, és perillosa per l'11 blaugrana. I va Rafinha, pica Rafinha, gol! El curt i ha agafat a contrapeu Álvaro Valle.
5: Marcó el campeón, marcó capital, marcó Rafinha, marcó el Barça.
4: Mira que recupera la pilota Rafinha, frontal de l'àrea.
5: Ui, que error del Betis, balón para Rafinha, Rafinha a la media luna, le va a pegar Rafinha, gol. Gol, gol, gol, gol, gol.
4: Gol de Rafinha, que fa el segon del Barça.
5: Oh, capital, quiere acabar la temporada por todo lo alto, el error grosero del Betis. Vigolea el capital, vigolea el Barça.
4: Cancelo.
5: Su última aparición en el Camp Nou, veremos qué le depara el futuro. Lo celebra el portugués, que saborea el momento, manos al oído.
4: Al minut 74 de partit, Barça 3, Betis 1.
0: O capità Rafinha, Flaqui, que va fer dos gols. Per cert, que tu sempre dius a Rafinha o capità, i a Fermín, el soldadito de Flick, vas escoltar divendres que li agrada, que li diguis el soldadito de Flick.
2: Doncs ho celebrem, ho celebrem. Sort que no va dir que no li agradava, perquè l'haguéssim hagut de canviar ràpid.
6: Exclusiva, per certo. Epa! Please don't go! Please don't go! Abbiamo l'exclusiva, molto importante. Il Barça planteggiandosi la repescazione di Abde. Il Barcellona, Betis, una 20% del Barcellona. E il Barcellona può repescare Abde, il futbolista del Betis, 20% del Barça. Please don't go! Esclusiva mondiale!
0: Sì, mondiale. Già sta pigiant.
2: Mondiale.
0: Va, mondiale. La notícia mondiale, del partit més enllà de la victòria, que ara analitzarem, del Barça contra el Betis. 3-1, amb dos gols de Rafinha, un de Cancelo, el del Betis de Isco de penal. Ho heu escoltat al muntatge del William, la narració del Flaqui i del Santi Ovalle. La notícia, el protagonista va ser Robert Lewandowski.
1: Sí, el protagonista va ser Robert Lewandowski.
0: Ara no havies tingut una desconnexió mental.
1: No sabia si estava esperant que Jofre valorés a Lewandowski. Un Lewandowski que...
0: Aquest moment d'Abde és boníssim. Posa, que m'encanta.
2: No recordava que allargava tant el Puig. Sí, sí,
7: sí. No sé si parla molt bé.
0: Sí, el
7: millor moment de Abde queda.
1: Pensava que li preguntaves a Àlex Almas.
0: No, però Lewandowski. És un tio molt natural, que te parla tal com raja.
2: Home, fa poc li van dir que sortia de l'entrenament del Betis el dia que va haver-hi tot el pollastre de la Copa Afri. Van dir, oi, que al final eres campió. Ah, sí?
1: La mateixa inconsciència segurament que té quan juga i li va bastant bé. Robert Lewandowski, clar protagonista d'ahir al Camp Nou. Durant el partit segurament no va poder brillar i ens vam quedar sense l'últim Lewandowski del senyor Flaquer, però després del partit va estar bé i va reconèixer que una vegada culer, sempre culer.
8: Ha sido un honor jugar por este club. Hemos vivido grandes momentos en estos 4 años. Me siento muy orgulloso por todo que he hecho y todo que hemos hecho juntos. Hoy me despido en el estadio, pero siempre llevar al Barcelona en mi corazón. Muchas gracias a vosotros, afición. Una vez cooler, siempre cooler.
0: Va, que ja sé que us està passant a tots.
2: A tots
0: que
2: passa,
0: després escoltarem el Bermúdez.
9: Sí. Ah. He preparado de carto de comiata de mí para los culos.
1: Robert Lewandowski, que ahir s'acomiadava, en el comunicat va fer una frase que ha agradat molt, dient que ha tornat o retornat al Barça on li pertocava, una frase que ja va dir en el dia de la seva arribada.
10: Soy consciente que es el momento de que el Barça vuelva a ser el club ganador que siempre ha sido históricamente. Por eso estoy aquí, para ayudar a devolver al club al lugar donde se merece, ganando el máximo de títulos posibles.
1: Aquest era Robert Lewandowski en el comunicat que va fer el Barça en la primera entrevista que va fer com a jugador blaugrana. Després del partit, evidentment, també li van preguntar a Hansi Flick què és el que ha de tenir el nou que vingui per substituir Lewandowski.
11: From everything. You know, it's easy to say ha de tenir de tot, tot i que sigui molt fàcil dir-ho des d'aquí. En Robert és un jugador molt especial, ha estat el millor davanter del món els últims 10 o 15 anys, i no és fàcil trobar algú com ell. Crec que qui vingui haurà de tenir la nostra filosofia, haurà d'estar connectat amb l'equip, però sobretot ha de marcar gols, perquè al final és la feina del nou. Això és el que volem, però això ja és feina de Deco.
12: Yeah, it's all about scoring goals, and this is what we are looking for, and it's Deco's job.
1: No serà fàcil, deia Hansi Flick, però el que està clar que en aquesta química que hi ha en el binomi Deco-Hansi Flick, tothom té molt clar què és el que volen com a davanter.
12: Now we have clear how we want to do it. So
11: tenim clares les nostres prioritats, com ho hem de fer, i ara hem d'esperar. Crec que no és fàcil, però al final ho haurem de provar tot i veure què és el que ens dona l'equip. No tinc cap dubte sobre això. Penso que l'any que ve també tindrem un equip meravellós amb molta qualitat per assolir els nostres objectius.
1: La marxa de Lewandowski deixarà un buit important al vestidor. S'han acomiadat d'ell en xarxes socials pràcticament tots els jugadors de la plantilla. Un dels que tenia molta estima, Robert Lewandowski, és Gavi, a qui ha protegit bastant i tenia aquestes paraules després del partit.
13: Sí, la verdad que lo vamos a echar mucho de menos. Es de los mejores delanteros de la historia y, como te digo, lo echaré mucho de menos y le deseo siempre lo mejor. Me ha ayudado siempre, me ha dado muy buenos consejos. Al final, él es una leyenda del fútbol y yo siempre lo he escuchado porque sé que era un jugadorazo y que sabía muchas cosas, ¿no?, del fútbol. Y como te digo, una pena que se vaya porque le echaré mucho de menos nosotros y la afición también.
0: Lewandowski marcha del Barça amb 3 lligues de 4 aconseguides. 3 de les 4 lligues les ha guanyat Lewandowski amb el Barça. També 3 supercopes, una Copa del Rei, Flaki, amb totes les finals guanyades al Madrid.
2: Al Madrid, sí, sí.
0: Que això té un mèrit extra. Amb 119 gols en 192 partits. Aquesta és la fulla de Robert Lewandowski al Barça, que marxarà possiblement a Aràbia.
1: Possiblement a Aràbia, s'està acabant de decidir, té ofertes molt i molt importants a nivell econòmic, s'ha d'acabar de veure què valora, si la proximitat que té Aràbia amb la família, no es descarta ni molt menys que continuï vivint aquí la seva dona i els seus fills, també a l'opció de Polònia, amb un vol privat que se'n pot permetre els que vulgui, 4 horetes a Aràbia-Polònia, per tant, sembla que pot tenir pes a la decisió final. Això.
0: Felicitats perquè has anat narrant i anticipant la pel·lícula de Lewandowski i ja anem coneixent el final, que marxa del Barça i que la proposta d'Aràbia la contempla, òbviament, per una qüestió econòmica, però també perquè ha vist, en altres casos, que li permetrà continuar jugant a la selecció, que és el que vol.
1: Sí, perquè les imatges que vam veure després de quedar eliminats d'aquesta repesca del Mundial semblava que ja s'acomiadava de la selecció, però per la informació que tenim sembla que vol allargar aquesta vida competitiva amb la selecció i és un dels motius de pes de fer segurament una passa enrere a una lliga menys competitiva per poder allargar la vida professional amb la seva selecció.
0: Tema econòmic, la possibilitat de continuar jugant amb la seva selecció tot i estar a Aràbia ha passat amb altres casos, com Cristiano Ronaldo, Laporte, molts futbolistes, Cancelo també, que va continuar amb Portugal, i que el viatge és més curt per a la família, ja sigui des de Barcelona o Polònia, Aràbia, que no pas als Estats Units, on també tenia propostes un Robert Lewandowski, que ens va dir el president Joan Laporta al que t'hi jugues, el volia renovar una temporada més, però com has anat explicant, la proposta concreta formal no ha arribat, entenc que, com hem comentat, Flaki, perquè el Barça també pensa que s'ha de buscar un relleu i que Lewandowski és millor que marxi ja, i el que diuen, no?, que una retirada de temps és una victòria.
1: S'ha donat a entendre per les dues parts que segurament la continuïtat no era el millor. Jo insisteixo que crec que també ha sigut important Lewandowski en aquest sentit de veure que forçar un any més potser no es podria adaptar a aquest rol de veure's en un segon pla i que a vegades marxar a temps et permet marxar millor amb un comiat tan especial com el que es va viure ahir al Camp Nou.
0: Gràcies, Nil. Doncs és important també acomiadar-te bé dels llocs i saber-lo acomiadar, i en aquest cas jo crec que el fitxatge de Lewandowski va ser bo, el rendiment ha estat fantàstic, un dels màxims golejadors de la història del Barça, ha faltat la Champions, no?, però ha guanyat 3 lligues de 4, havent estat pitxitxe en una d'aquestes lligues i havent fet gols a cada temporada, i entenc que totes les parts ja han vist que el millor era diguem-ne, separar camins i no passa res.
2: Ha sortit tot rodó, no? El rendiment, com dius, ha estat espectacular. És veritat que l'últim any, per qüestions físiques i d'edat, ja no ha pogut tenir el rendiment de la temporada passada, que va ser demencial, la temporada passada de Lewandowski, a nivell de xifres al costat de la Mini de Rafinha. Va ser una temporada brutal, crec que van ser 42 gols en aquella temporada que el Barça va guanyar tot i va estar a punt d'arribar a la final de la Champions, però com dius, i al final és un comiat de bon regust recíproc, no? Perquè Lewandowski, ell ho diu, marxa molt satisfet del que ha fet el Barça d'haver complert la missió i marxa amb un punt de sentiment culer que segurament no s'imaginava tenir quan va arribar fa 4 anys, i el mateix ens ha passat a tots des de fora, no? Que jo reconec que, per exemple, quan marxa Xavi i arriba Flick, que s'obre el debat de si Lewandowski sí, Lewandowski no, jo era dels que pensava potser un relleu podia venir bé, em va tapar la boca de manera clara i contundent a la temporada de la primera de Flick, i al final el culer també s'emporta un Lewandowski, doncs que el tindrà sempre en el record pel rendiment que ha donat.
0: Moisés Hurtado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
14: Muy bien, contento.
2: Feliz.
0: Tranquilo. Ara parlarem de l'Espanyol, però abans de Lewandowski, on el situeu a, diguem-ne, posició a la història del Barça? Com a davanter, eh? Ho dic sí, perquè és sí. El quart màxim golejador en Champions de la història del Barça, eh? Clar. Només el superen Messi, Luis Suárez i Rivaldo, eh? A Lewandowski.
9: Sí. ¿Quién es esto?
15: Em sembla que el Flaqui ha donat en una clau, és a dir, jo recordo la temporada després de Xavi que crec que començava a posar-se en discussió la seva continuïtat. Ell va tenir molt de mèrit

0: de rullar, no? I això el posa molt en valor, sobretot tenint l'edat que té, no només per professional, sinó per gana i per ambició, que per això és el futbolista que ha acabat, o que està sent, no? Però per gust personal i ja per una edat, em poso uns quants a davant, però evidentment ha d'estar, no sé, que et diria top 8 de davanters de la història del Barça, top 6, més o menys, no sé.
1: Muy.
2: Para mí es el concepto de lo que entendemos como profesional, ¿no? Él venía a hacer goles, fue criticado, a lo mejor estéticamente no es el delantero ideal para el Barça, pero ha venido, ha hecho goles, ha ayudado a otros jugadores a que crezcan, estoy súper convencido de esto, que creo que es muy importante, y para mí, pues ¿no? Lo ves en cómo se cuida, en cómo... Entonces es la palabra profesional. A nivel de top... Yo creo que a nivel de datos está muy arriba. A nivel de estética, a lo mejor hemos visto pasar por el Barça jugadores muy buenos. Y sí, también diría que entre los 8 primeros, quizás.
1: El Àlex Delmas li ha volgut fer un homenatge a Robert Lewandowski i per això li dedica la seva del Masterclass.
3: Del Masterclass.
1: 4 punts que destaques del llegat de Lewandowski al Barça. El primer és lideratge i mentalitat guanyadora.
4: Sí, crec que és indubtable, no? El moment que va arribar, que era complicat i que porta aquesta mentalitat guanyadora i lideratge en una generació que venia una mica en caiguda, eh? Voldria repassar el seu primer 11. El primer 11 on juga Lewandowski, que recordem que és Ter Stegen a la porteria, 34 anys, defensa amb Araujo, 24, Christensen, 27, Eric, 22... Jordi Alba, 34, mig al camp, amb Busquets, 34, Gavi Pedri, 18 i 20, i després aquesta davantera amb Rafinha, que llavors tenia 26 anys, Lewandowski, que arriba amb 34, i Dembélé amb 26. Per tant, no només va portar lideratge i mentalitat i va guiar, sinó que sobretot aquests tres jugadors tan joves que hi havia i estaven començant, Gavi, 18 anys, Pedri, amb 20 anys, que no era el Pedri actual, i l'Eric, que acabava de la seva tornada, crec que s'han aprofitat una mica, diguéssim, de la seva experiència i els ha guiat una mica.
1: Lo més important per això de Lewandowski han estat els gols.
4: Correcte, el gol i la definició. Per suposat ha portat això, no? Fixa't que des que va arribar la 22-23, les seves xifres golejadores són espectaculars. Són 33 gols, 26, 42 i 18 aquesta temporada, i les freqüències són... 119 a cada 119 minuts la primera temporada, un gol cada 91 minuts aquesta última precedent i un gol cada 128 minuts en l'actual, en què tots veiem que a Lewandowski ja li estan faltant algunes coses, però compte perquè les seves freqüències encara són molt bones.
1: I tu destaques també que ha sabut adaptar-se al joc del Barça?
4: Jo crec que sí. Jo crec que ha afegit nous ingredients, és a dir, Lewandowski és un jugador que s'ha adaptat força al joc combinatiu per dins del Barça, és a dir, aprofitar les oportunitats que et generava el Barça generant en Pedri per dins, en Dani Olmo, etc, etc, però també aprofitar les centrades laterals, aprofitar aquelles jugades on un home d'àrea té l'instint, té l'olfacte com per saber-les aprofitar, i hi ha molts gols decisius contra el Madrid, contra l'Atlético Madrid, que els fabrica pràcticament ell. Per tant, s'ha adaptat al joc Barça de tota la vida, però també hi ha donat el seu segell.
1: Lewandowski té 37 anys, en farà 38 al mes d'agost, per tant, ja és veterà, però tot i això ha mantingut bastanta continuïtat a l'hora de jugar.
4: Exacte, i per mi el quart punt és la continuïtat competitiva, eh? Estem parlant d'un jugador que arriba amb 34 anys i ha jugat, respectivament, a les seves 4 temporades, 46 partits, 49 partits, 52 partits i de moment en porta 45. Per un jugador de 34 anys i que s'anirà pràcticament en 38, és moltíssim.
1: Doncs aquesta és la del Masterclass, homenatge a Robert Lewandowski de l'Àlex. Oye, un moment, Jofre, no pots començar a riure abans del gag del Bermúdez.
2: Llorando ya.
5: La música ya.
6: Li veig la cara, la li veig la cara i ja escolto la veu.
2: Lloración de fuerte.
5: Lloración.
2: Hi, culos. Es mi momento de momentación es terminada. Y me voy con sensación de que trabajo es cumplido. Vosotros habéis tratado a mí como uno más de la familia. Y estoy muy contento con Barcelona. Creo que es mejor marchar este año, que todavía recuerdo vosotros de mí es bien, porque igual año que viene hubiera llevado unas pitaciones sí, muy fuertes, igual sí. Porque sois muy buena gente, pero tenéis un gerontofobio importante. Me siento como un Opel Corsa de 2012, mejor regalar este año que tener que pagar más reparación y acabar llevando desballestamiento. Mejor tener una vida útil que intentar guardar un año más y acabar desguace y no pasando ITV. Sí. Si marcho ahora, estoy de más contentación, porque vuestro recuerdo de mí es de leyendo. no leyendo de fútbol, sino leyendo de
0: la carta.

0: Exacto.
1: Leyenda.
0: Leyenda. Este. Quiero recordar los que ya estaban haciendo rajación de mí. Cuando yo vengo a Barcelona, soy campeón de Champions con Bayern y con Sextete. Y vuestro delantero titular era Memphis Depay. Así que callar un poco bocos, pedazos de cabronos. Yo vengo en peor momento posible. Sí, sí, sí, más sí. Agradecimiento falta para mí.
2: Sí, señor.
0: Voy a llevar siempre en el corazón. Ayer fue día de mucha emotivación. Me puse a llorar. También mi mujer, Ana, sí. Llorando. Porque tiene,
1: ¿y las nanes?
0: Porque tienen que cambiar la playa Barcelona por aire acondicionado de Arabia. Es golpe muy duro de digestir, hace llorar. Porque Arabia, si pones un salmón en papel de plata en calle, dejas 10 minutos y puedes comer hecho papillo. Gracias, Barça. Voy a echar mucho de menos. Una vez culo, siempre culo. Bye, culos. Visca Barça. Visca Terrayuro, me ha dicho Cubarcilla.
3: Molt bé el Pau, molt bé el Pau.
1: Les dades del partit, més enllà de la retirada de Lewandowski del Camp Nou, les explica el Fermín Suárez.
4: Bon dia, sí que el Barça finalitza la Lliga a casa de forma impoluta. 19 partits, 19 victòries, ple de punts, 57 de 57. És el primer cop que succeeix en una Lliga amb 20 equips. Per primer cop a la història, un equip és capaç d'assolir-ho. La darrera vegada que el Barça ho va aconseguir, però amb menys equips a la Lliga, lògicament, va ser la 59-60 d'Elenio Herrera. Balanç a casa del Barça de 57 gols a favor i només 10 gols rebuts en una temporada a casa impecable. Ahir dos gols des de fora de l'àrea més, ja en van 21 per part de 8 jugadors diferents. S'hi va estrenar Cancelo. El curs passat el Barça va marcar 23 gols des de fora de l'àrea. Rafinha, per primer cop des que jugó al Barça, va aconseguir el seu primer gol de falta, dos n'havia aconseguit amb el Leeds, i el Barça ja suma 3 gols de falta en el que va de temporada. No trobàvem un curs tan prolífic en aquest sentit des de la 20-21 amb 3 gols de Leo Messi. Amb el seu doblet, Rafinha arriba als 21 gols en 33 partits, i això que se n'ha perdut 23. Amb el gol de falta d'ahir, Rafinha arriba a les 12 dianes des de fora de l'àrea amb el Barça. Això vol dir que empata gols des de la perifèria amb Deco i Eto'o i supera els 11 gols des de fora de l'àrea que va aconseguir Andrés Iniesta amb el Barça.
1: 19 partits, 19 victòries a casa, eh? El Barça ha jugat aquest any a Montjuïc, al Johan Cruyff i al Camp Nou. Ha guanyat tots els partits que ha disputat a casa. És una dada històrica, no havia passat mai a la Lliga.
3: Intractable, no parla molt bé de l'equip.
1: I lo dels gols de fora de l'àrea és interessant, eh? 21, i n'han fet 3 de falta, que ja tocava, eh? Marcar sí, gols de
2: dos
1: falta.
2: Dos seguits, no recordàvem això.
5: I 10 gols en contra, solo, ostres, en casa.
1: Home, és que Joan és mucho Joan, eh?
5: Sí.
3: Han fet un salt.
1: Lo dejaste bendecido tú en el fútbol base del Español.
3: Dos.
5: Bueno, se bendecía el solo, ¿eh? Sí, sí.
3: Però han fet, no, escalonadament, l'equip que ja venia amb prou coses bones, vam segurament fer el millor moviment que podíem fer l'estiu passat, que era el de porter. Ara aquest estiu toca fer aquest moviment que ens farà super competitius com per allà aspirar a qualsevol cosa.
1: El del davanter.
3: Exacte.
6: Sí, a veure, jo crec que és incontestable la trajectòria del Barça, que també a fora ha estat molt bona, però sobretot a casa, no? Crec que tots tenim la sensació que aquest Barça no ha arribat al pic de la temporada passada, però en canvi, si mires els números, la fiabilitat és molt alta, és molt alta. Hem vist un Barça que ha buscat una mica més el control i tot i així no ha perdut gol. I hem vist, sobretot, jo crec que té molt de mèrit, que davant de les baixes que hi ha hagut aquest any i que l'any passat no va haver-hi, hi ha hagut passos endavant de certs jugadors, no? Sobretot la segona línia, aquest canvi de rol d'Eric, el creixement del mig al camp, la tornada de Gavi, l'aparició de Bernal. Jo crec que tot això és molt important i, com bé deien ells ara, crec que per la temporada vinent és alguna cosa que s'emporta. És a dir, el Barça està millor aquesta temporada que no l'anterior, més enllà de les xifres, perquè ha sumat més jugadors a la causa.
1: Aquesta reflexió crida l'atenció, eh? El Barça està millor aquesta temporada que l'anterior.
6: Jo crec que començarà la propera temporada amb més recursos del que tenia a l'inici d'aquesta, no? És a dir, tenim un Bernal que ha de ser un jugador estructural i que ja està recuperat i que ja hem vist el que és possible. Tornem a veure un Gavi que pot jugar. Per exemple, una de les notícies del partit per mi és veure Gavi de 9 de 10, que ens havíem oblidat que també de 10, de mitja punta pur, ho pot fer molt bé. Si el Barça encerta en aquest primer espasa que ha de ser davanter, té una porteria super ben coberta que no la tenia, té un Eric García que ara és un líder a l'ombra. Jo crec que té molts arguments com per començar la propera temporada aspirant a tot.
3: És que la passada segurament parlàvem de un molt bon any, més basat en rendiments estratosfèrics d'alguna de les figures. I el que diu l'Àlex, que comparteixo el 100%, és que ara tens la sensació de que hi ha, no, un paraigua molt més alt, que no depèn de que un o dos estiguin molt bé, no? I sí, si anem afegint coses, a mi em dona la sensació de que aspirem aquest any que ve a començar un estiu interessant. Aviam què passa també l'estiu, no només en davanter, sinó a venir Mundial pel mig, sempre és un estiu que pot ser mogut i poden passar coses.
1: El que encara no sabeu del Barça-Betis us ho explica el Santi Ovalle.
7: La festa d'acomiad de Robert Lewandowski va començar dissabte. Quan va acabar l'entrenament, Flick va reunir l'equip sobre la gespa i els va dir que el Robert tenia una cosa a explicar. Lewandowski, entre llàgrimes, els va dir que marxava del Barça i que estava orgullós del llegat que deixava. Ja esteu preparats per guanyar la Champions, els va etzibar. Un a un, els companys el van abraçar, les primeres de les moltes abraçades que li farien aquest cap de setmana. Després, Araujo li va adreçar unes paraules i, per últim, ho va fer Hansi Flick. Arribem a diumenge, el Camp Nou obre les portes i hi ha milers de polonesos. No s'han volgut perdre l'últim dia del seu compatriota. La nit va ser molt emocionant i Lewandowski va acabar fent-se fotografies assegut al cercle central d'un Camp Nou buit, com en el seu dia va fer Andrés Iniesta. També es va fer una foto amb una pancarta que deia «Robert, contigo empezó todo». Aquest cop no va aparèixer Kevin Roldán. Sí.

0: Però el de Lewandowski no va ser l'únic comiat de la nit. També li van fer un passadís de comiat amb un ram de flors gegant a Dolors Romero, responsable de competicions. Més de 40 anys al club. Es prejubila. El seu homenatge va coincidir amb les fotos de Lewandowski a la gespa i el polonès va voler participar de l'homenatge a la Dolors i fer-se una foto amb ella. Lewandowski va marxar vestit del camp i engolit per la gent que l'esperava a la sortida. Fins sempre, Robert. La vida continua. Avui, Just, Araujo i Flick portaran una nova lliga al museu. I Flick signarà fins al 2028 més un més opció.
1: Gràcies, Santi. Em quedo amb aquesta frase, eh? El discurs de Lewandowski de comiat abans de l'entrenament de previ al partit. Ja esteu preparats, Flaki, per guanyar la Champions.
2: Fa aquesta sensació, no? Un any de més maduresa, dos ensopegades en Champions que t'han de fer aprendre, la solidesa de la que parlaven ara el Delmas i el Jofre a la taula, i sobretot el que dèiem, crec que està preparat per guanyar la Champions, ho estàs, però ho estaràs més si encertes aquest estiu. Crec que estem davant d'un estiu capdalt perquè el projecte Flick faci l'efecte trampolí definitiu.
3: Sí, no? es necesario sí, que el equipo se construya un equipo bueno, ¿no? Claro. Se construya un equipo con buen liderazgo, claro. Buena salida de balón, ¿no?
1: Sí. ¿Y qué más?
3: Y sobre todo liderazgo.
1: Ah, pensaba que ibas a hacer una mención.
3: Como yo. No. Sí, pues si quieres.
1: Venga, dale.
3: Hombre, que nosotros... Tú puedes decidir si quieres un buen coche o quieres un Cupra, Litamendi, los motores.
1: Es más que un buen coche,
3: que,
1: ¿no?
3: Que es más que todavía, es todavía más. Están los coches buenos y está el Cupra. Que claro, si tú quieres un Cupra León Hybrid, pues vas a Cupra, Litamendi, motor, que te, ahora lo faré en catalán y todo.
2: Ah, ¿qué dius, ara?
3: Que tenen unitats en stock, noves en entrega immediata.
1: Molt, sí, és molt important, lo de la entrega immediata, perquè, clar, sí, depèn d'on vas a comprar un cotxe i tardes 3 mesos o 4 a tenir-lo.
3: Imagínate que tu querés a Julián Álvarez y te lo traen en marzo.
2: No,
1: si fichas a Julián Álvarez, lo quieres ya. Pues como el Cupra, lo mismo. Si quieres un coche, lo quieres ya.
3: Y a el diferente de Cupra, unitats noves per endur-te a casa con muchas posibilidades, ¿eh? Que si la propulsión mecánica, eléctrica, combinadas, lo que vulguis. Cupra Litamendi Motor, que és el teu concessionari Cupra, a Balme, a Mallorca, a Barcelona.
1: Quin Cupra compraria? Ai, quin jugador compraria per la davantera? Quin jugador compraria per la davantera?
4: A mi, realment, se'm fa difícil escollir un jugador perquè tiraria noms que després me tireu en cara i no m'agrada.
2: No, mai ho hem fet, això.
4: Vull un perfil baix.
1: Aviam, Julián, João Pedro, Lautaro, són noms que agraden a la direcció.
3: Blaovic,
1: que és el que t'agrada tu perquè arriba gratis.
3: Ha estat ofert.
2: Ve vestit del que vol.
4: Saps per què? Perquè ahir parlàvem, per exemple, de João Pedro, no? Em sembla un dineral que... No dic que és llançat.
1: No t'enrotllis. Digues la teva aposta, que no és Blaovic, ara hi he caigut. Sí, no, sí. És Blaovic.
2: No, que va vestit, que va vestit.
1: De jugador del Villarreal.
4: A mi m'agrada molt.
5: Samu Chicuete?
1: No.
4: Micautatge.
1: Micautatge, que quan... Si deix la pedrada amb el Bermúdez.
3: Pim!
2: Fan pinça.
4: Un tio ràpid, un tio molt ràpid, que té gol.
5: Pero a ver si el delantero centro del Barça viene a recibir más que en profundidad, para que lo quede rápido, entonces.
4: Bueno, pero que si ve a rebre después has de arriba al área, ¿no?
5: Sí.
3: Porque la intención ya estoy yo.
5: Pero normalmente es un jugador que hace de apoyo, que deja de cara, y los que tiran más en profundidad son los extremos.
4: Porque no tenés un delante que tú fácil. Es que si
5: bueno, hay, yo no, porque él hace el tercer hombre, hace el apoyo. Lewandowski te lo ha hecho. Cuando no tienes salida, que te apretan, tienes ese jugador que te las deja de cara. Y ahí no tiene que ser un jugador rápido.
4: ¿Lewandowski tú haces?
5: Sí, por supuesto. Siempre.
4: Yo a mí Lewandowski me ha dicho
5: Harry Kane,
1: crec Harry
5: que...
1: Kane. Harry bueno, Kane, tú, ¿eh?
5: Por supuesto.
4: Hombre, sí, podemos dejar Harry Kane. Yo fui como Harry Kane.
5: No, tú nunca has dicho Harry Kane, ¿eh?
4: ¡Pero hola!
3: ¿Qué
5: has dicho alguna vez en esta mesa Harry Kane?
2: No sé.
4: Pero flaqué, pero ¿cómo has dicho que no? Si voy a decir 50 vegades Harry Kane, que es el meu
2: sueño. El Moïm m'ha mirat raro.
1: És que Jofre ara té por del que surti a xarxes, del que tituli la Núria, perquè, clar, pot quedar un Moisés Harry Kane, Jofre Micautatge.
4: Clar, clar. Ah, si podem anar per Harry Kane...
2: Però quant costaria Micautatge?
4: No sé.
6: 30. Seria el més econòmic.
2: Té un valor de mercat de 28 milions d'euros, segons Transfer Market.
4: Pues 20, posa'm 20.
6: A veure, a mi em sembla que el davanter que ha de fitxar el Barça ha de ser un nou modern, és a dir, amb mobilitat, i que també el Barça ha d'estar preparat per si Lamine va tirant cap a dins. Amb la qual cosa, a mi, tot i que Harry Kane em sembla un davanter espectacular, jo no el contemplo. A mi, els que han sortit, de tots els que han sortit, Julián em sembla que és el que té el perfil més adequat.
1: Mira, acabes de fer una reflexió ara sobre això de Harry Kane i Lamine, que no és la primera persona a la que li escolto. No és la primera persona a la que li escolto. I la persona de la que parlo no és el meu pare ni la meva mare.
4: No,
6: algú sí. Que pot decidir, no?
4: Sí, sí. El tema és que tu veus que Lamine a curt termini jugarà dins...
6: No.
4: I no preferirà jugar a la posició que juga amb més llibertat?
6: Segurament això no estic parlant de la temporada vinent, perquè jo a Lamine encara el veig a la dreta i per ara se sent més còmode, no? Però no hem de descartar, és a dir, el fitxatge que faci el Barça li ha de servir per les properes 3, 4, 5 temporades, no? I més si parlem de les xifres que parlem. Aquí s'ha de preveure que Lamine pugui tirar cap a dins. Per tant, a mi em sembla que ha de ser un nou amb perfil més de mobilitat. I aquí t'hi poso a Julián. La meva pedrada, abans de que es lesionés, era aquí Tiqué, que a mi em sembla brutal. Però ara ja s'ha descartat. Julián em sembla bo, João Pedro no em sembla malament, tot i que crec que baixa nivell, Lautaro també m'encaixaria, però han de ser jugadors d'aquests que tinguin mobilitat, que et puguin caure a banda, que siguin molt treballadors a la primera pressió, i per tant jo aniria per perfils així.
4: Si et gastes molts diners...
5: I jo crec que l'altra posició en què nunca se habla, i bueno, este año al principio se echó de menos, luego lo han camuflado bien, pero es la de central. Yo creo que son las dos posiciones que son más importantes en cualquier equipo, ¿eh? Delantero, centro y central. Y central el Barça...
4: Seguint en la línia de l'Àlex, que jo crec que central també acabarà venint un, perquè crec que també fa falta, si surt algun, potser encara més, que estaria bé.
3: ¿De qué estás hablando?
4: Pero,
3: no me toques la nariz.
4: No,
5: tú eres lateral derecho.
4: Aquesta figura que diu l'Àlex, jo la compro molt, d'un Lamine amb més llibertat que va dins, però passa que crec que li anirà millor si té un futbolista per davant que li fixi coses, encara que sigui per venir a rebre i trencar ella, però tenir un nou que no sigui nou fixe. I aquí... Harry Kane, és veritat que te l'imagines molt aquí, tot i que és un futbolista tan bo que pot jugar amb vulgui.
1: Va, se diu el vostre lloc un moment a l'Anna Palet, també al Xavi Seixó, que Flaqui hem d'endreçar la resta. Venga, de la qualitat.
7: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
2: Anna Palet, bon dia.
8: Què tal? Bon dia, Flaqui.
2: Va ser un diumenge de comiats a la Lliga.
8: Com el d'Antoine Griezmann amb l'Atlètic de Madrid al Metropolitano, equip on va arribar l'any 2014, fins ara amb una etapa al Barça enmig de la qual es van recordant el discurs cap a l'afició.
9: Sé que muchos lo hicieron. Algunos todavía no lo han dicho, así que te pido perdón otra vez. No me di cuenta del cariño que tenía aquí. Era muy joven, hice un error, volví a recapacitar. Hicimos todo para volver aquí y disfrutar de nuevo.
8: També comiat d'Ernesto Valverde amb l'Atlètic Club de Bilbao. Després de fins a 3 etapes diferents dirigint l'equip, de moment Valverde ha descartat entrenar la temporada vinent.
2: 28 anys tenia Griezmann quan va venir l'Assa, eh? Courtois es converteix...
1: Què has volgut dir amb això, Flaqui?
2: Que no era tan jove.
1: Ah, vale.
2: Courtois es converteix en copropietari de l'Extremadura.
8: L'Extremadura ha anunciat l'entrada del fons d'inversió Nextplay, fundat per Thibaut Courtois, com a part dels accionistes del club. L'operació s'ha treballat durant un any i coincideix amb l'ascens a Primera Federació del club.
2: El Barça, campió de la Copa de la Reina.
8: I amb aquest ja ha guanyat 3 dels 4 títols de la temporada. Avui l'equip descansa i a partir de demà comença a preparar la final de la Champions de dissabte contra l'Olympique de Lió de Jonathan Giraldez. Per cert, Aitana Bonmatí només va jugar un quart d'hora de la final de la Copa. Ho vam explicar a Carrusel, tot i que el peroné d'Aitana Bonmatí ha quedat ben fixat. La futbolista sent dolor a la zona de la lesió. És conscient Aitana que aquest estiu haurà de centrar-se en resoldre aquests dolors. Ella vol ser titular dissabte, però la suplència a la Copa ja és una declaració d'intencions de Pere Romeu.
1: Recordem que estem en Setmana Champions, sí. Dissabte la final a Oslo, Barça, Olympique de Lió. Demà, una jugadora de l'Olympique de Lió estarà al que t'hi jugués.
8: I una del Barça, ja t'ho avanço, també.
1: Ah, ja l'has tancat, també.
8: Hi ha una del Barça, també
1: no
8: tancada
1: per demà. Palet. O sigui, demà, una jugadora del Barça i una del Lió.
8: Sí,
1: la del Barça l'acabes de tancar ara mateix.
8: Sí.
1: Perfecte.
8: Uns minuts abans de començar el que t'hi jugues. Llàstima que no les puguem creuar, però tindrem doble protagonista demà.
2: Caram, quin cartell en Setmana Champions. Xavi Seixó, bon dia.
10: Hola, bon dia.
2: En bàsquet, victòries de Barça i Penya.
10: Doncs sí, dues jornades per al final de la fase regular. El Barça encara pot ser segon després de la victòria al camp del Tenerife, amb un gran partit, recordem, de Juan i Marcos. Mentre tant, la Penya amb un gran Ricky Rubio va guanyar la pista del Madrid i es consolida a la sisena posició. Lleida, aconsegueix la salvació i ensopegada important del Morabanc Andorra davant un rival directe com és el Burgos. Els andorrans tenen cada vegada més difícil la salvació. De dissabte, victòria del Baxi Manresa i derrota del Girona. Els dos estan en zona tranquil·la. I a la Lliga Femenina, l'Espart Girona acaba d'anunciar la renovació de Roberto Íñiguez.
1: Després, a la segona hora del que t'hi jugues, ho ampliarem. Però ara que parles de bàsquet, Xavi, jo entenc que a l'esport és de la jubilació com estàs, sí. A poques setmanes ja per enviar-nos a tots a prendre pel sac, sí. Deus pensar, menys mal que marxo ja, perquè això del Barça de bàsquet...
11: Oh. Quina mandra. No, no, ho dic així de clar, és que és tremendo. És una darrere l'altra.
1: Vull dir, però què està passant?
11: No sé, ara després ho ampliem amb més tranquil·litat, però jo crec que si algú fes un guió d'aquells de Hollywood de coses que poden passar en un club, doncs encertaria les més enrevessades. És a dir... després de dos anys sense títol, semblava que ara començava un projecte de Xavi Pasqual amb bons jugadors, tal i qual, i ara resulta que si no hi ha un canvi de guió, que jo no el descarto, Pasqual marxarà.
1: Tu encara ets escèptic, eh? Tot i que surt ja a molts llocs que acabarà marxant a final de temporada, com que hi ha la porta pel mig, encara ets escèptic.
11: És que són amics personals, la porta i Xavi Pasqual. Aleshores, la porta és capaç de tot. Capaç d'oferir-li Michael Jordan en aquest moment, no? Vull dir, clar, és que... no sé, no? M'entens? Vull dir, sembla que la decisió està presa, però... En fi, posem un asterisc, per si un cas.
1: Aquesta no l'he vist venir. T'imagines, reunió a la porta de Xavi Pasqual i li diu que fitxarà Michael Jordan.
2: Bueno.
1: Seria un gir de guió tremendo, eh? És que vam llegir l'altre dia a La Vanguardia que Xavi Pasqual tenia cita dia i hora per una reunió amb gent del club i no es va presentar ningú.
11: Sí. Bueno, és que pensa que el directiu responsable és Cisco Pujol.
1: Perquè Josep Cubells ja està revelat.
11: Sí,
1: revelat.
11: Sí, bueno, revelat i revelat, les dues coses. Vull dir, va aprofitar que el
1: Pisuerga... Clar, però és que Cisco Pujol, de fet, no sé si pot prendre possessió com a tal fins a l'1 de juliol, no? Perquè forma part de la... No?
11: Està ja com una manera interina, però jo és que encara no... La veu que té, no sé la veu que té, Cisco Pujol. No. Està allà, però, en fi, no sé.
1: Ara, la segona hora ho ampliarem, però sí, la història està en que Xavi Pasqual, que té contracte amb el Barça i en principi hauria de ser l'entrenador la propera temporada, ha rebut una oferta de Dubai i fa la sensació de que comença a pensar en marxar.
2: Davant les coses incomplertes del Barça, doncs sembla que estudiaria aquesta oferta. Després ho ampliem. I tanquem amb motor, Anna, Àlex Palou, pole en les 500 milles d'Indianàpolis.
8: El pilot de Sant Antoni de Vilamajor defensa títol com a vigent campió, sortint des de la primera posició. Les 500 milles es disputen aquest diumenge dia 24 i encara amb motor el Gran Premi de Catalunya de MotoGP, victòria de Di Gian Antonio en una cursa accidentada. La pitjor part se la va endur Àlex Márquez, que ja ha estat operat aquesta nit de la fractura a la clavícula i a una vèrtebra del coll.
7: El quiosc del Marcos.
1: Hola, Marcos López.
12: Hola, què tal? Com estàs?
13: Hola, Marcos.
1: On ens portes?
12: Bueno, a Portugal.
1: Parla de Mourinho.
12: A Mourinho, evidentemente. En Portugal solo se habla de esto. ¿Por qué? Porque te quieres ir, ¿no? ¿O no? No te vas.
13: Bueno, depèn.
2: Això vol dir que he imitat molt bé Mourinho, perquè ha volat amb Marcos López, eh?
4: Sí, sí.
13: Depèn.
1: Sí, perquè la imitació ha estat del Flac, ja, no del Bermúdez.
2: Ojo, Bermúdez, que encara...
13: Depende.
2: Però aquí m'he frenat, ja no m'he atrevit a més.
13: Puedes decir más cosas, si quieres.
2: No.
12: Vale, continuo.
13: Puedes decir quién es Pedro León. ¿Quién es Cristiano? ¿Es Maradona? Si ahora veía venir y más Antoine lo van a tratar como si fuese Garrinche.
12: ¿Quién es Antomeana?
13: ¿Quién es Antomeana? No sé. No ve la luz del sol cuando estoy ahí.
12: El diario Abola explica las claves de la oferta de renovación. Insisto, la oferta de renovación que le ha planteado el Benfica al técnico. El vínculo termina en el 2027, pero... Según este diario, prevé la extensión por un año, ampliando incluso la posibilidad a otra temporada. O sea, le está ofreciendo hasta 2029 en caso de que fueran cumplidos los objetivos relativos a títulos. En este caso lo tiene fácil, porque Mourinho no ha ganado nada, ni tan siquiera ha entrado en la Champions. El récord, otro diario deportivo de Portugal, va en la dirección contraria. Decisiones a la vista. Mourinho camino del Madrid, con contrato de dos temporadas a la espera. Y los plazos, vuelvo a bola... Dice que no son casuales, porque se va a anunciar la próxima semana. Es cuando el Madrid de Arbeloa se ha despedido de la Liga y Florentino, si no tiene rival en estas elecciones express que se ha organizado, pueda ya definitivamente oficializar su viaje hacia el pasado.
1: Ahora, el que publiquen a Portugal avui son los detalles de la oferta de renovación que el Benfica Correcto. Li ofereix a Mourinho, al diario Abola. Sí, sí, o sigui, allà pressionen per a que Mourinho es quedi.
12: Correcto.
1: Per cert, dimecres, que t'hi jugues especial des de l'hotel Melià Sitges de Sitges.
13: És
1: això. Al costat del port d'Aigua Dols. Si voleu venir, som un munt de gent ja, si voleu venir, a la pàgina web de la Cadena Ser us podeu descarregar la invitació i si ho preferiu ens envieu un missatge al WhatsApp del que t'hi jugues, 606-32-7211, 606-32-7211, i ens poseu quanta gent vindreu. a l'auditori de l'hotel Melià Sitges, de Sitges, per viure un programa que serà històric, sí, per celebrar la publicació del llibre Mi pròxima parada, de José Mari Vaquero, i també l'aniversari de la primera Copa d'Europa. És 20 de maig, dimecres vinent, tindrem el trofeu, tindrem la Copa d'Europa a l'auditori de l'hotel Melià Sitges, tindrem moltes persones del Dream Team i tindrem alguna sorpresa que descobrireu quan arribeu a l'auditori.
3: I no serà, no és cosa menor, dicho de otra forma, és cosa major.
1: Sí, és casa major.
3: És casa major.
1: És casa major. Casa major. 6-6-32-72-11, si voleu venir, dimecres vinent a les 12 del migdia, què t'hi jugues especial, a l'hotel Melià Sitges, o us descarregueu la invitació a la pàgina web de la cadena SER. El Marcos, entre altres,
2: clar,
1: hi serà.
2: Sí, sí.
3: Va estar? Pues ja li diré coses.
11: I avui, si em permeteu, escombraré una mica cap a casa, perquè dissabte es va fer a Badalona un homenatge a Miquel Àngel Forniés. Ho va organitzar la plataforma Juguem a Bàsquet, que té com a objectiu recuperar les pistes de bàsquet que es troben en mal estat a la ciutat. En aquest cas, la pista més cèntrica de la ciutat, la dels Pares Carmelites, porta des d'aquest dissabte el nom del fotoperiodista. A l'acte no hi va faltar ningú del món del bàsquet badaloní. Miqui Forniés va ser, recordem, el pioner en viatjar als Estats Units a fer fotos de l'NBA. Té un fons de fotos impressionant i, a més, durant molts anys va ser el responsable de premsa de la penya. Homenatge més que merescut a Miquel Àngel Forniés.
1: Molt gran.
11: Molt gran.
1: El Miqui. Sí, gràcies, Xavi. 12:54.
7: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
14: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
15: Arroba Què t'hi jugues.
1: Al YouTube del Què t'hi jugues, també el de Carrusel i el del diari Es, teniu disponible el bar que hem obert avui, abans del Què t'hi jugues, a les 11 del matí. El bar l'hem obert avui i el tornarem a obrir dijous vinent. Núria, més enllà d'això?
16: A Instagram sí que tenim sorteig, i és sorteig important, perquè clar, divendres vam tenir el Què t'hi jugues a Fermín López, que va dir això durant l'entrevista que li vam fer.
17: I una promesa per acabar, si el guanyes a la Champions amb el Barça.
18: El que diguin als comentaris. Bona, coses que pugui fer, no?
16: Això va dir Fermín, que ell no volia fer la promesa, sinó que faria el que diguessin els comentaris. Doncs sí, que tenim sorteig a Instagram, arroba Què t'hi jugues. La gent ha de fer dos passos. Ens ha de seguir i ha de comentar una promesa perquè Fermín faci si el Barça guanya la Champions.
1: Ha de llançar la seva idea.
16: Correcte. Ja en tenim unes quantes. Si fan aquests dos passos, sí que sortejarem una samarreta firmada per Fermín. Oh. El vídeo que hi ha a Instagram...
1: És la samarreta dels campions,
16: Sí, de fet, el vídeo d'Instagram sí que la gent pot veure com el Fermín firma aquesta samarreta i deixar els comentaris i seguir-nos. Ja n'hi ha uns quants, vaig a dir que n'hi ha de molt divertits, sí que de molt originals. Mira, per exemple, hi ha un oient que diu que Fermín el convidi a fer un tour per les instal·lacions del Barça i que Fermín sigui el guia. Per tant, mira, que fa una promesa, la fa bé. Per exemple, el Gonzalo diu banyar-se a la platja a l'hivern, el Jordi pujar a Montserrat, un altre diu fer un ball amb el Lamin i el caçador. Hi ha moltes propostes, sí que ja comencen a haver-hi molts comentaris, i els passos són seguir-nos, arroba Què t'hi jugues
1: a Instagram.
16: A Instagram, i comentar aquesta publicació amb una promesa pel Fermín.
1: Dijous donarem el nom del guanyador o guanyadora, i totes les idees li traslladarem a Fermín per a que triï la que més li agradi, i si el Barça guanya algun dia la Champions, compleixi la seva promesa. La samarreta firmada la teniu per veure-la a l'Instagram del Què t'hi jugues. 6-6-32-72-11, què diuen els oients?
3: Doncs mira, comencem pel Miquel i el tema dels fitxatges.
19: Ai, culots, ara és el moment d'estar con la caña i atento pa pescar. El delantero del que baje a segunda, ya sea Osasuna o Mallorca, no les va a ir bien la ficha, así que ficharle o a Budimir o a Muriqui, hace falta un delantero tanque que domine el juego aéreo en el área. Y luego el Chelsea, por ejemplo, no está en Europa, podías repescar a Marc Cucurella o cualquier joven promesa de estas que no se sepa nada del Mundial.
1: Caram, aquí, coses... sí que ho té clar, aquest oient.
3: I per últim, una mica de coses que couen, com per exemple quan el Flaqui diu que 28 anys, no sé quantos...
20: Pots marxar d'un equip com un senyor, com ha fet en Lewandowski, amb un homenatge amb molt sentit i emocionant, o pots marxar com un ressentit, com el Griezmann, dient que el perdonin perquè ha vingut al Barça. Mira, va quedar tan lleig que bueno, ja s'ho trobarà.
1: Però el comiat de Griezmann d'ahir va ser bonic.
2: Sí. Sí, sí.
1: O era el pal cap a tu, Flaqui, d'aquesta oient? Deixo 2 minuts per reflexionar.
0: Ràdio Barcelona. 96.9 FM. Cadena SER.
21: Des de la Diputació de Barcelona donem impuls a l'esport femení de la província, acompanyant clubs i municipis perquè més noies i dones trobin el seu espai per créixer, competir i gaudir.
22: I amb el Pla de Foment del Ciclisme treballem per carreteres més segures i per millorar els equipaments esportius municipals, perquè tothom hi tingui lloc.
21: Puja la bici, fes esport i guanya salut.
22: Més informació a diva.cat, Diputació de Barcelona.
23: La teva mare sempre té raó.
24: Em compro un cotxe nou.
25: Filla, t'ho he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
23: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta'n les condicions a nissan.es.
26: Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan a Barcelona i Sant Boi de Llobregat.
27: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
28: Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
27: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
28: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
29: Dir-li al veí que t'avisi cada cop que senti un soroll sospitós és una opció. Contractar l'alarma Protegim és tenir la millor seguretat d'Europa a la teva llar o empresa en català i amb un servei de proximitat com el del veí, però més eficaç. Toca el 2 i fes-ho tranquil. Amb protegim.cat, ara amb detecció preintrusió pel mateix preu. Contracta-la ara.
30: Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a axa.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta'n les condicions a axa.es.
31: Juan Manuel Moreno insiste en gobernar en solitario en Andalucía. A su llegada a Génova, entre aplausos, el ganador de las elecciones, que va a depender de Vox al quedarse a 2 escaños de la mayoría absoluta, ha explicado que todavía no ha iniciado las conversaciones con la extrema derecha, pero ha apelado a lo sensato, ha dicho, tras su contundente victoria. En la sede del PP está Joan Gimeno. Buenas tardes.
32: ¿Qué tal? Buenas tardes. Y lo sensato, cree Juanma Moreno, es un gobierno del PP en solitario porque el resultado es lo suficientemente contundente. No tendría sentido, dice Moreno, que Vox buscara si ya que él asegura ha conseguido una mayoría que califica de solvente. Preguntado por la prioridad nacional que exige la ultraderecha, Juanma Moreno responde así.
33: Nosotros tenemos una prioridad que es la prioridad andalucía, la prioridad andaluza, ¿no? Lo razonable, lo sensato es respetar lo que la mayoría de los andaluces han decidido en la jornada del día de ayer, que es que el Partido Popular, digamos, gobierne, ¿no? Y gobierne, creo que de una manera en solitario, ¿no?
32: Asegura Moreno que todavía no ha habido ningún contacto con Vox tras los resultados de ayer y preguntado por una hipotética repetición electoral dice que sería el último de los recursos.
31: Por el momento Vox sigue sin aclarar si va a querer entrar o no en el futuro gobierno andaluz. El secretario general de la formación, Ignacio Garriga, está diciendo que van a actuar con responsabilidad, con humildad y con proporcionalidad y que van a negociar medidas.
34: Yo estoy convencido y nosotros en primera persona, yo se lo puedo decir, vamos a actuar con mucha humildad, con mucha responsabilidad y conscientes de la proporcionalidad. Quiero creer, y no tengo duda, que así va a actuar el Partido Popular, porque aquí por encima de todo está el interés de los andaluces. Y a partir de ahí, como le he dicho, pues conscientes de la proporcionalidad, pues vamos a impulsar los cambios que consideremos oportunos y que muchos de ustedes ya conocen, porque lo hemos repetido en muchas ocasiones, y que no vamos a descubrir nada nuevo.
31: Mientras, el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page, ha hecho esta crítica velada a la dirección nacional de su partido después de que en Andalucía el PSOE haya caído a su suelo histórico con 28 escaños.
35: Desde que se pactó en el 23 al precio insufrible de la igualdad, los ciudadanos están hablando elección tras elección. Y están mandando un mensaje muy claro, muy nítido. Pero es evidente que ese mensaje, cuando el destinatario al que va dirigido no lo quiere entender o mira para otro lado, los ciudadanos dan el mismo mensaje y más alto cada vez.
31: Por su parte, Yolanda Díaz, cuyo partido Sumar ha ido en la coalición por Andalucía, que se ha quedado con los mismos escaños que tenía y ha sido sorpasada por Adelante Andalucía, acaba de hablar del fracaso del Partido Popular por no obtener la mayoría absoluta.
4: Porque la pregunta que nos hacemos ahora es, en una comunidad autónoma tan importante como la andaluza, es si ahora de nuevo el Partido Popular va a entregarse en la agenda, que esto es lo grave, en la agenda de la extrema derecha en Andalucía. Esto es lo que vamos a vivir en estos días. Por lo tanto, el fracaso absoluto de la estrategia diseñada por el señor Feijóo, en este caso desde Génova.
5: Cadena Ser. Servicios informativos.
6: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
7: Ostres.
6: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre.
7: Uf.
6: Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
8: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. Hi som per ajudar.
9: A Encat Group tenim els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar i jardineria.
10: I també totes les eines i ferreteria.
9: Assessorament personalitzat, materials sostenibles, assequibles i els preus més competitius.
10: Si ets professional, troba el més proper a emcat.cat.
11: Hay historias de reyes, campanas y dragones, de castillos de película. Cadena Ser presenta Territorios Mágicos, del 29 al 31 de mayo en Huesca. Ven a comer, beber y disfrutar con Dani Rovira, Javier Moracho, Lola Fernández Ochoa, Sebastián Álvaro, Cristina Monge y José Antonio Ponsetti, entre otros. Con visita al castillo de Loarre y los mayos de Riglos y la gran cena con soles y estrellas. Información y reservas en territoriosmágicos.com. Patrocinan Ayuntamiento de Huesca, Diputación Provincial de Huesca y Turismo de Aragón. Gobierno de Aragón.
12: Dale, José. Venga, va.
13: Una nana Camila podría andar a dormir.
14: Cadena Ser y Ser Cataluña. Referents amb tu.
15: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaqué.
1: Una i quatre, Flaqui.
2: El que t'hi jugues, ens divertim.
16: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme. Per divertir-me.
1: I al tanto que avui el Seisó va a dues mans.
2: Sí, sí, sí, sí.
3: Doncs sí, sí, sí, perquè avui m'emporto dues coses al voltant del Gran Premi de Motos ahir a Montmeló. En primer lloc, la decisió de continuar la cursa després de dues banderes vermelles i de l'accident d'Àlex Márquez i Johan Zarco. Hi ha moltes opinions al voltant de si era necessari continuar després de l'esgarrifós accident de Márquez, amb la meitat de cursa ja disputada. I la segona qüestió, per mi encara més greu, el diari El Mundo va publicar una foto d'Àlex Márquez inconscient damunt la gespa. El mateix equip de l'Àlex, Gresini Racing, va fer un tuit per denunciar la manca de respecte envers el pilot. Sembla, això ho dic jo, que tot s'hi val. Sens dubte, el gran premi de MotoGP més accidentat dels que s'han fet a Montmeló.
1: D'aquí una estona també ens interessarem per la salut d'Àlex Márquez, que afortunadament ha quedat en un ensurt, l'han hagut d'operar, però dintre de la gravetat, òbviament, no és res que ens hagi de preocupar. L'accident va ser terrorífic, el d'Àlex Márquez ahir al circuit de Catalunya, al circuit de Montmeló. És la 1:06, per cert, ho he explicat al bar, Flaqui, però com que el que t'hi jugues també s'emet en vídeo, que sàpiguin els oients
2: que
1: la samarreta que porto és un regal de l'Adrià Soldevila, que ha actuat aquest cap de setmana a Mallorca, amb Balena, i a Mallorca hi ha una llibreria molt famosa, molt coneguda, que es diu Rata. Té unes samarretes, una de les quals el Soldevila m'ha regalat, se n'ha comprat una altra per a ell, i és la reivindicació de la cultura, perquè en aquesta llibreria diuen que si hi hagués un apocalipsi i el món s'acabés, l'últim que s'extingiria serien les rates i la cultura. Per això es diu Rata, la llibreria que està tan coneguda de Mallorca.
2: Ben trobat, bona troballa.
1: Aviam, Moisés, ens ho vas avisat, vam tractar de boig, i al final resulta que arribem a l'última jornada amb l'Espanyol salvat i amb encara possibilitats, oi, Helena, de classificar-se per Europa. Difícil, però no impossible.
17: Sí, són reals, molt mínimes, perquè ha d'haver-hi una carambola de resultats, però la reacció de l'Espanyol ha estat immillorable. Sí que en 5 dies han capgirat una ratxa de 5 mesos gairebé sense victòria. Com et pots imaginar, arribant a l'última jornada amb aquestes mínimes opcions de poder-se classificar per a la Conference League, ahir els jugadors van fer festa grossa al Sadar.
0: Una felicitat enorme. O sigui, sembla que hem guanyat la Champions avui. O sigui, de veritat, és una felicitat molt gran.
17: Felicitat molt gran, deia Manolo, que va ser mantejat pels seus jugadors al terreny de joc, també per un Carlos Romero, que ahir va marcar el seu 6è gol a la Lliga, tercer màxim golejador de l'equip, al que li queda només un partit a l'Espanyol, tornarà a Villarreal, feia autocrítica a Carlos Romero i es disculpava amb el tècnic.
7: Lo hemos pasado fatal, creo que desde aquí pues darle un mensaje también al míster, ¿no? Pedirle perdón, porque creo que esto es cosa de los jugadores, al final los que jugamos somos nosotros.
17: Aquesta salvació renova automàticament a Manolo González. Diu el tècnic de l'Espanyol que ell se sent amb forces per seguir.
0: Marxaré si veig que la gent no vol que estigui. Jo el contracte el tinc, jo em vull quedar. Torno a dir, estic fort, ho he passat malament. Lògicament, no diré que no, ho he passat molt malament. Jo sé que és complicat, hi ha moments que és complicat creure-hi, però és que dins estaven convençuts que ho trauríem endavant. I jo el que vull, de veritat, que el club agafi una estabilitat d'una vegada per totes, que això és el més important de tot. Ara ja dona igual, de veritat, Manolo González no és un tema de Manolo González, és un tema d'estabilitat del club, que millorem, que anem cap endavant d'una punyetera vegada, de veritat, que donem passes endavant, i el club ha de millorar, hem de millorar tots, hem de millorar l'equip i hem de donar passes endavant.
17: Veurem quins són els plans de Monchi, si opta per la continuïtat de Manolo, per la seva connexió amb l'afició, amb el vestidor, per una figura que respira espanyolisme o si, pel contrari, prefereix un canvi a la banqueta. I veurem també, sí que serà la clau, jo crec, quina serà la inversió del president Alan Pace en aquest mercat de fitxatges per la que serà la temporada número 90 a primera de l'Espanyol. Com ahir a la gespa del Sadar s'encarregava de recordar Omar El Hilali.
18: Otro añito para los que hablaban, otro primera, otro!
1: Ja va explicar el Gonzalo Álvarez que a Monchi li agrada Pepe Bordalás del Getafe i a la prèvia de l'últim partit Bordalás va reconèixer que tot estava obert i que tot podia passar. Ara mateix l'Espanyol és 11, 45 punts, és difícil que es pugui classificar per a Conference, però no impossible. Què ha de passar?
17: Ha d'haver-hi un empat entre quatre equips, és a dir, ha de guanyar l'Espanyol, el Getafe hauria de perdre el seu partit, València i Rayo no haurien de guanyar el seu i Athletic Club hauria de guanyar, perquè si hi ha un quàdruple empat entre aquests equips a 48 punts, l'Espanyol d'aquesta combinació seria qui aniria a la Conference.
1: És complicat, molt difícil, però l'Espanyol ja està salvat i a l'última jornada, a casa contra la Real Societat, encara pot somiar amb Europa, Moisés.
19: Gente de poca fe. La última vez que fuimos a Europa fue algo así también.
1: Una carambola.
19: Una carambola con Rubi, que nadie se esperaba, ya es la última jornada y todo el mundo allí, oye, que no se clasifica para Europa. Pues venga, pues puede ser. Lo que está claro que no era normal los 18 partidos sin perder. Ayer se vio otro español, o sea, ayer después
1: de la
19: victoria contra el Atlético en casa.
1: Es la constatación de que el fútbol te molde estat d'ànim.
19: Bueno, totalmente, sí, sí.
20: A mí, digas.
19: No,
20: que m'agradaria que s'eliminés d'una vegada per totes lo de demanar perdó constantment, perquè perd valor. Per què li demana perdó Romero a l'entrenador? Que passa que ha fet alguna cosa malament? És a dir, aquí han patit tots, però ho dic amb totes, perquè ahir el Mallorca demanaven perdó, ara... O sigui, estàs veient que la gent demana perdó per quedar bé cap a afició, cap a no sé qui, no s'ha de demanar perdó per res. Vull dir, aquí sí, tothom ha patit i ells els que
19: ves. S'ha de pedir perdó quan tu... no has hecho tu trabajo o crees que no has dado todo lo máximo que has podido dar.
20: Per tant,
19: yo estoy con Jofre, que si tú das lo máximo no hay que pedir perdón.
1: Pero puedes pedir perdón porque te salga ser empático con la gente, ¿no? Y porque te dé pena no haber conseguido el objetivo.
19: Sí, o si no, yo lo entiendo lo de Romero es porque han hecho sufrir mucho a Manolo, se le veía el otro día, ¿no?, cuando estaba llorando, imagino pues que... Yo creo que Manolo al final ha tenido muy buena conexión con el vestuario. Yo conozco gente del vestuario y bueno, creo que él ha tenido esa conexión, que es importante también para sacar las cosas adelante, ¿no? Ahora se hablará del efecto Monchi también, porque Monchi ha venido, desde que ha venido él...
20: Ha sido la causa.
19: Nunca se sabe. En el fútbol hay tanto ruido y hay tanto análisis ahí que se hace... Pues que luego no sabes cuál es la verdad, pero...
1: ¿Tú mantendrías a Manolo González de entrenador?
19: Bueno, yo siempre digo que las notas hay que ponerlas a final de temporada, en junio, ¿no? Hay que ver hasta dónde llega. Yo creo que tiene esa conexión con el equipo. Hay que recordar que esta plantilla ha estado este año sin los tres mejores jugadores de la temporada pasada, que son Joan García, Puado, que no ha jugado prácticamente, y para mí Cumbula, el central que se fue a Mallorca, que no ha jugado nada este año. Y con una plantilla que decíamos que era limitada, bueno, pues está salvado. Es verdad que ha habido una primera vuelta descomunal y una segunda vuelta desastrosa, Y la gente que está ahí dentro es la que tiene que tomar responsabilidades y analizar lo que está pasando. O sea, ellos saben, la gente que está dentro, lo que no, la gente de fuera podemos dar nuestra opinión. Mullar,
1: ¿no? No vols mullar.
19: Sí, sí. Yo he dicho que Manolo, me ha gustado el equipo, cómo ha trabajado, cómo ha estado desde el día del Levante hasta el día del Athletic de Bilbao. No me gustaba el equipo, se le veía temeroso, pero el otro día ha vuelto a dar una imagen
1: por
19: buena.
1: Por tanto,
19: que decía lo que tenía que decidir. Vale, pero a mí Manolo me ha gustado.
20: Yo a mí m'agradaria que seguís, per una qüestió personal, crec que és un tio que em té molt guanyat, diria que no seguirà, em sembla que la decisió ja està presa, que no segueixi.
1: No, voldries que seguís, però creus que no ho farà.
20: Exacte.
4: A veure, jo tinc dubtes i sóc dels que penso que quan hi ha dubtes sempre sóc partidari de la continuïtat. És a dir, quan tu no tens molt clar que s'acaba el projecte, que vols començar un projecte nou, per tant, jo, per mi, hauria de continuar. A no ser que... Hem de saber quin projecte vol fer l'Espanyol de l'Ampeix. És a dir, si el que vol és invertir molt, pujar dos graons, portar jugadors de renom, jo crec que aquí doncs, també caldria un canvi a la banqueta. Però si la línia és la mateixa, crec que l'Espanyol no trobarà ningú millor.
21: Mira, jo he salvat l'Espanyol. A mi, deixeu-me en pau. Si em voleu fotre al carrer, em foteu al carrer, però me lo decís ja, o sea, sin tocar los huevos. A mi, si m'heu de fotre fora, em foto fora. Si voleu que segueixi, segueixo. Lo que queráis. Jo he salvat a l'Espanyol 2 anys.
20: Tu fíjate que és aquesta energia 100%, eh? O sigui, és que...
21: Us heu equivocat amb el meu nom. Us heu equivocat amb les estadístiques. Tot el dia, coses males. Todo que si soy el peor entrenador del mundo. Bueno, pues l'Espanyol s'ha salvat 2 anys seguits. Porque estaba Manolo González.
22: Puta. Bien. Estoy como un toro.
21: Mira, he posat...
20: Totes colors.
19: Àlex comenta que si se ficha o no se ficha y tal, pero el entrenador que está ahí en... No está ahí rifándose, ¿no? Que es Bordalás.
20: Sonant,
19: yo en Formentera lo vi este verano y fui a saludarle. Le dije, digo, hola, mister. Digo, jugué en Girona contra ti. Os eliminamos con...
1: Así, se lo dijiste.
19: Sí.
1: Que, Dios, ¿te reconoció él?
19: Yo creo que él dice que sí, pero yo creo que no. Y él, sin decirle nada, me dijo, ya el Presi que ya va a vender jugadores, está a ver la plantilla que nos queda, porque así intentaremos competir. Ya, pero estaba ya llorando ya desde buena... Y mira, y está a punto de meter al equipo en Europa. O sea, sí, que al final Bordalás también es un entrenador que si no hay inversión, saca muchas cosas.
1: Sí,
19: ¿no?
1: Sí. De hecho, la saca mejor si no hay inversión que cuando la hay. Sí. ¿No? Porque la sala está para allá a Valencia.
20: Si es entre Bordalás y Manolo...
21: Lo que tú digues.
23: Puc tirar-li una maldat a Moi, que em fan arribar.
1: Sí.
19: Jo te tiraré otra luego, eh?
23: Ha dit l'Helena a la seva crònica que l'Espanyol va celebrar a la gespa del Sadar la permanència. I Osasuna encara no està salvat. Hi ha qui es pregunta si això sí que es podia celebrar.
1: Es que Flaqui es malo.
23: No és meva, però m'han demanat que no digui...
19: És bona pregunta. Cuando no hay una rivalidad...
1: Ah,
19: o sea, a lo mejor no es una falta de respeto. Yo creo que si Osasuna pide oye, por favor, respeto y tal, y iros, yo creo que no tenía ningún problema en hacerlo. También yo te podía tirar otra maldad.
23: A ver.
1: Espera, que me aparto.
19: El Girona que está ahí...
23: pero esa ventanilla es para Nil y Nuria.
19: Girona que está ahí en el meollo, yo creo que el Barça también el otro día en campo del Alavés podía haber hecho, ¿no?, un flaco favor ganando al Alavés.
23: Sí, però ja dije que...
1: No, és que l'Alavés final... se salve gràcies a que guanye a un Barça que ja ha aconseguit el seu objectiu i a un Oviedo que ja no pot fer res perquè ha baixat de categoria. Són els dos últims partits de l'Alavés, els dos ha guanyat per 1-0 i salvat.
23: Però jo insisteixo, i ho deia l'altre dia i algú es va enfadar amb mi, quan un baixa per demèrits propis, no perquè el deixin de fer els altres. O sigui, si vostè baixa a la finestreta de les errades pròpies.
19: A favor, ¿cuántos partidos el Barça se ha quedado sin chutar a puerta esta temporada?
23: Guanyes la Lliga diumenge, fas la rua dilluns, jugues dimecres, jo entenc que el Barça tingués un puntet de distensió, sincerament.
19: Sí, jo també.
23: No crec que el Girona pugui, l'Espanyol ja no, però no crec que ningú pugui... És que hem baixat per culpar el Barça, que es va deixar guanyar el camp de l'Alavés.
1: Deia que la realitat és que la victòria aquesta que comenta el Moi de l'Alavés, unida amb diversos altres resultats, fan que la situació al Girona sigui extremadament complicada. Té la part positiva, que depèn de si mateix i juga a casa. Girona-Elx, si el Girona guanya, se salva. Té la part negativa que només li val guanyar.
23: Sí,
1: si empata o perd, el Girona se'n va a segona. Àlex Luna, què tal, com estàs?
5: Hola, sí, que hola, companys, bon dia. El millor, sí, depèn de si mateix. El pitjor és que també depèn de si mateix.
21: No em trenguis a mi les bromes.
1: Sí, que anava, un gag del mig.
21: Anava a fer jo un gag.
1: És que l'Àlex també és molt de la broma, tot i que allà s'ha de posar bona cara al mal temps. Aviam, primer, per situar, per requadrar, el Girona va tornar a perdre 1-0 contra l'Atlético de Madrid, gol de Lookman, i porta 7 jornades sense guanyar, eh? 7 jornades sense guanyar.
5: Sí, i el més preocupant és que en els dos últims partits contra la Real i contra l'Atlético són 54 xuts i només un gol a favor. Us dono una dada que vaig estar mirant fa un mes i que es tornarà a complir, a excepció de la temporada de Champions del Girona, que serà irrepetible, a la vista està, és que de totes les temporades que l'equip ha estat a primera divisió, en les últimes 7 jornades de Lliga no ha guanyat mai més de 2 partits. I es torna a complir, i mai ha millorat la posició en la classificació en les últimes 7 jornades. Per tant, situació límit. El Girona, que només li val guanyar contra l'Elx, bueno, es pot mirar com una nova oportunitat, no?, de revenja després d'aquella final per l'ascens a primera divisió que va acabar amb aquell gol de Pere Milla. Així ho veia Mitchell al final del partit.
6: El vestuario estaba dolido hoy por esa falta de acierto que hemos tenido, pero no les he dejado bajar la cabeza, porque no toca lamentarse de nada. No será una semana de nervios, porque voy a hablar mucho desde la energía que me transmiten ellos, y cuando uno está convencido de algo, lo que tiene que sentir es seguridad.
5: Jo espero que no hi hagi nervis, ara també us dic que a vegades quan no estàs nerviós vol dir que no estàs tan implicat, no? A mi m'han dit això sempre.
23: Serà setmana de nervis, serà.
1: Home, i tant.
22: Fuma, és que...
1: Dissabte, eh?
8: Eso es la
1: Girona-Elx.
8: Dissabte, la tensió.
1: Dissabte a les 9 de la nit.
5: Sí, senyor.
19: Però que jo crec que los nervios tienen que intentar que esa tensión, pero esa tensión que no se convierta en nerviosismo, ¿no?
20: Que te enconxeixi la cama, no?
19: Sí, exacto.
22: Però és que són...
19: S'equilibre és difícil,
22: eh? Els... Que no sé si heu jugat partits així, però és que són... És que s'ho has cagat.
20: Arriba l'última jornada.
22: S'ho has cagat.
20: És el pitjor.
1: Però vaja, bueno, també estarà això... cagat l'Elx.
22: No, està clar. Per això serà molt important.
20: Més que el Girona.
22: Hi ha un punt a favor per al Girona. Jo crec que hem de confiar i crec que Mitchell aquest tipus de coses les gestiona molt bé. Recordo l'any que fan l'ascens, que la tornada a Tenerife ells van amb inferioritat al marcador i durant tota la setmana Mitchell transmet molta confiança i es veu clarament un Girona molt superior anímicament al Tenerife. Jo confio en aquesta gestió de Mitchell.
1: Jugaràs tu, Ani? Que és la clau. Si jugaràs tu, Ani, o no jugaràs tu, Ani?
23: Una estona, segur.
5: Jo dubto que entreni o entrenarà molt poc. El que sí sabem és que s'haurà d'infiltrar, estan a l'espera, no?, de com li afecten en aquestes properes hores les infiltracions, perquè en el moment doncs, es pot trobar molt bé, però les properes hores sempre són claus perquè és quan tornen a aparèixer les molèsties. També estem pendents d'Alejandro Francés, que estava sent un fixe les últimes jornades, que va mostrar un bon nivell i que ahir va marxar plorant, desconsolat, amb els seus companys intentant abraçar-lo o consolar-lo d'alguna manera. No hi ha proves, perquè hem d'esperar que baixi la inflamació i estan pendents de saber què pot tenir i si pot jugar, perquè si no tornaria Blin, que és veritat que guanyes molt en sortida de pilota, ho sabran els experts que teniu a la taula, però és veritat que també tirant enrere doncs perds, i a nivell de capacitat defensiva jo crec que es perd.
1: El Girona juga la salvació a casa, Montilivi, dissabte a les 9, evidentment amb retransmissió al Carrusel i també al Que t'hi jugues Barça, perquè serà macrojornada. Si guanya, salvat, si empata o perd, a segona, eh? I pendents de Francés i d'Estuani, que està lesionat i farà 40 anys. Estuani, sí, sí. Farà 40 anys al mes d'octubre.
5: Sí, senyor. Sí, sí, i tothom li resarà. O sigui, és la gran esperança perquè, clar, el Girona juga sense nou i s'ha demostrat que sense nou deixes de fer el més important, que és el futbol, més enllà de les sensacions i de que l'equip tingui ànima, que és el gol. I si no fas gols, està complicada aquesta permanència a primera divisió, sobretot perquè el Girona no té un projecte capaç d'assumir-se a segona.
1: Gràcies, Àlex. L'estadística que ha donat crec que té una part negativa, òbviament, però una positiva, que és que el Girona té ocasions de gol que no fa, però almenys les té.
20: Sí, però són moltes, i en aquesta dinàmica de resultats i de falta d'encert, arribar al partit determinant com arribes, doncs no són bones notícies. Bé, és una setmana complicada de gestionar, però Esperem que diumenge la cosa hagi...
1: Bueno, serà dissabte.
19: Serà dissabte.
20: I diumenge estarem ja contents, això ho deia, no?
1: Ah,
20: que
1: ja... hagi baixat lo de dissabte.
19: Que ressaca, no?
8: És una final. Que, sí. Final.
9: Sí, sí.
8: Com dieu aquí els catalans, no tinc por, aunque tot, que també dieu aquí, estic una mica cagat. Sí. La gran notícia, com ha dit l'Àlex, és que depenem de nosaltres mateixos. La pitjor notícia... és que depenem de nosaltres mateixos.
1: Com també ha dit l'Àlex.
8: Efectivament.
1: T'ha trepitjat el gac.
8: Però és igual, no passa res. Només marca l'Estuani, ahir vam celebrar els seus 91 anys. La resta de l'equip és l'Echeverri, el Blind, que és un central que quan corre cap a defensar se sent això. I també del Bitzel, que quan corre a defensar se sent el mateix. I que és més gran que l'Estuani. De fet, l'altre dia m'explicava ell com es va fundar el Girona, que és el que estava. I també depenem del Gazzaniga, que jo sempre dic eterno Gazzaniga.
9: Eterno.
8: Perquè és eterno, perquè no hi ha manera de fotre'l fora, no hi ha manera de que marxi ni amb aigua calenta. Però no sé què es passa al Girona, que els últims partits de Lliga sempre les passem canutes, cada any es passa el mateix. L'altre dia el president em va saludar i em va dir, hombre, Eusebio. I vaig dir, què? I em diu, ja lo entenderás. I jo, pues vale, pues ya, pues hasta luego, Mari Carmen.
1: Anton Meana, què tal, com estàs?
10: Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estáis?
1: Hay que ponerle una sonrisa a tiempos difíciles, en aquest cas pel Girona. Igual que en el Madrid, salvando las distancias, ¿eh? A ver, por partes, porque te íbamos a preguntar primero por Mourinho, pero cambiamos el orden, ya que s'ha fet oficial, el que més o menys sabíem tots, que Carvajal se va.
10: Sí, es una salida que lleva televisada desde que se fichó a Trent Alexander-Arnold. El Madrid buscaba un recambio en ese lateral derecho y por ese motivo fichó a Trent Alexander-Arnold, y hace aproximadamente media hora el Madrid hacía oficial en su página web que despide este fin de semana a Dani Carvajal como leyenda del club. Su último partido va a ser el sábado a las 9 ante el Athletic en el Santiago Bernabéu. Él quería quedarse, él quería haber jugado más. Su relación con Arbeloa en este último tramo de la temporada ha sido mala, pero acepta, ¿no?, esta salida en plan leyenda, como le pasó a Modric, como le pasó a Carlo Ancelotti. Creo que es mejor una salida así que una como la que tuvo, por ejemplo, Sergio Ramos por la puerta de atrás. Así que Dani Carvajal, después de haber ganado 6 Copas de Europa y haber jugado 450 partidos con el Real Madrid, se va a convertir en exfutbolista blanco a partir de la próxima semana.
1: 6 Copas de Europa, realment és una passada.
20: Una borgeria. Això sí que és una llegenda d'un club i no, i no el que van viure amb Lewandowski, que també ho és, però clar...
8: Que bueno, sempre estàs recordant-te
20: els títols de Lewandowski són interessants també per la trajectòria, però 6 copes em sembla difícil d'igualar. No sé si algú que ve després ho aconseguirà.
1: I de Mourinho, què?
10: Pues que todo está preparado para que se convierta en el próximo entrenador del Real Madrid. No hay ninguna confirmación oficial, y si preguntas al club o a Gestifute te dicen que están en esa semana en la que él se puede desvincular del Benfica, pero lo cierto es que, como decía Mourinho, los contactos entre el Madrid y Méndez llevan produciéndose varias semanas, y los pasos debería ser que entre hoy y mañana, como tarde el miércoles, pero yo creo que entre hoy y mañana José Mourinho comunique al Benfica que no acepta su oferta de renovación. Él ya sabe que no la va a aceptar, pero tiene que dar la respuesta entre hoy y mañana, y la próxima semana el Madrid anunciar que su entrenador es José Mourinho. Para mí hay un punto muy interesante, que es que en la tercera derivada de la actualidad del Real Madrid nos consta en la cadena SER que el precandidato Enrique Riquelme continúa trabajando para presentarse. Está recabando información sobre el censo electoral y está terminando de formalizar el aval bancario. Creen desde el equipo de Riquelme que va a llegar a tiempo y que, por tanto, habrá elecciones al Real Madrid. Esto es una creencia, no está confirmado, pero para mí sí es importante que el actual presidente del Real Madrid esté cerrando ya al nuevo entrenador cuando pueda haber unas elecciones en 3 semanas. Lo que nos dicen a nosotros es que lo de Mourinho está hecho, que está muy bien todo el tema de...

0: los protocolos y de las fechas de respuesta, pero que Mourinho ya sabe cuál es el contrato que le propone el Madrid y que solamente falta firmarlo. Pero claro, hay unas elecciones en caso de que se presente Riquelme y sería curioso ver si va con Mourinho como 100% confirmado o si le ponen una cláusula de ojo que si pierde Florentino no serías entrenador. Es muy difícil perder. Yo creo que Riquelme se presentaría para darse a conocer sabiendo que a Florentino, a este Florentino, a estas alturas con poco margen, es muy difícil ganarle. Pero también parecía imposible que fichara Figo por el Madrid cuando ganó Florentino y fichó. Uh-huh. Entonces, bueno, yo soy muy prudente con todo. La información que tenemos, lo normal es que Mourinho se desvincule entre hoy y mañana del Benfica, que comunique que no acepta la oferta de renovación y que el Madrid anuncie la semana que viene el fichaje de José Mourinho. Y por otro lado, el equipo de candidatura, de precandidatura de Riquelme, nos explica que están primero analizando, estudiando, recabando temas del censo electoral y por otro, con el aval ya, entre comillas, a punto de ser aprobado para dar el paso y ser candidato a la presidencia del Real Madrid.
1: Ampliamos en el larguero. Gracias, Antón.
0: Un abrazo, hasta luego.
1: Arbeloa va a hablar de José Mourinho después del partido del Madrid a Sevilla.
2: Bueno, yo entiendo mucho todas las preguntas que tendréis sobre mi futuro, sobre el futuro del Real Madrid o quién estará aquí la próxima temporada. Las entiendo perfectamente, pero espero que también respetéis mi decisión de pensar en el partido de mañana, de centrarme en eso, después del mañana de pensar en el Sevilla, y cuando pase el Sevilla me centraré en el Athletic Club de Bilbao y una vez acabe la Liga pues podré responder todas más preguntas sobre mi futuro y bueno, yo creo que ahora mismo lo que toca es pensar en el Oviedo y en ese partido que tengo mañana.
1: Això va dir abans del partit, després sí. També va parlar de Mourinho i va dir allò de que és un odinoi.
3: Es uno de Noi, lo he dicho muchas veces.
4: Sí, muy guapo, sí.
3: Y la verdad es que es un personaje espectacular. Hoy me las he comido todas por la mañana. Si me quieren decir algo, que me lo digan, yo estaré contento igualmente.
1: Es tremendo que el Madrid pugui tornar a fichar Mourinho.
5: No dono crédito. Em sembla de veritat, és com si ara mateix el Barça digués: "Volem tornar a il·lusionar a la nostra afició, que vingui Ronaldinho."
3: A Guardiola.
5: O no, però Guardiola encara està entrenant a un nivell que sí, no? Sí. Però jo que sé, posem un jugador, dius, no? Un jugador que ha donat molts i que encara podria estar per jugar, però...
1: Neymar.
5: Exacte, fitxar Neymar, no? Vinga, volem l'any que ve fer el salt endavant. Neymar. Què? És en seriós, això? És un pas bèstia, a més.
1: És que Mourinho vindrà al Madrid, arribarà al Madrid, a la Lliga Espanyola, vindrà a la Lliga després d'haver fracassat amb el Benfica perquè no l'ha classificat per la Champions.
3: Perdona, però Arbeloa, què venia de fer en el futbol base?
5: Però és interí.
3: Bueno, interí, si lo hubiese hecho bien, se hubiese quedado.
5: Sí.
3: Hombre, lo que pasa es que no lo ha hecho bien.
5: Però vas a buscar un entrenador...
3: ¿Vas a decir que Mourinho no es el único capaz,
5: no,
3: que se ve capaz de unir ese jarrón que se ha roto?
5: Al contrari, crec que és més, bueno, més incendiari, sincerament.
3: Pot ser
5: més relaxat, Àlex, perquè ja té una edat i ja probablement hagi rebaixat segons coses, però em sembla un incendiari. O sigui, realment pensem en el que hi ha dins del Madrid que arribarà Mourinho i dirà: "Ara calmaré les aigües"? És que no ho entenc.
6: A mi em sembla una fugida endavant. És que no li veig cap sentit. Crec que és un entrenador que té molt nom, que té segurament una millor fama dins de l'entorn madridista del que els seus resultats en l'estada a Madrid diuen, però em sembla que és un entrenador ara mateix descatalogat, no? És a dir, que el futbol que ell proposava ara mateix jo crec que està fora de context. Veurem com va, però no em sembla cap entrenador com per construir un projecte.
1: Doncs fantàstica frase per acabar la tertúlia d'avui dilluns al Que t'hi jugues. Núria, hem estat molt virals la última setmana. Gràcies sobretot a l'entrevista amb Fermín, que podeu recuperar a la pàgina web de la cadena SER, també a l'aplicació per a telèfons mòbils. I per mantenir el nivell, crec que quedarà molt bé com a titular Àlex Delmas, 2 punts. Mourinho està descatalogat. I que les xarxes socials
6: malament
1: facin la seva màgia.
6: Sí, igual me la menjo, també.
7: Ara a mi em serà molt...
5: Posa que el Jofre firme sota.
3: Igual que la comes,
7: molt trist i molt fort dir que pel Barça del Madrid l'únic entrenador que ho pot arreglar és Mourinho. És que arribar a aquesta conclusió...
3: No, jo no he dicho el único. Sí, he dicho que és un gran candidato para arreglar. O sea, que no veo tantos que conozcan el vestuario, que muestren ese respeto. O sea, tú cuando eres jugador del Madrid y te viene Mourinho... No es lo mismo que te venga otro, ¿eh? Aunque esté descatalogado, que yo también, tácticamente,
5: crispetas.
3: Puede ser que...
5: Crispetas.
1: Jofre Mateu, Àlex Delmas, Moisés Hurtado, gràcies.
5: Adéu, bona setmana.
1: Pausa, i el Saïssó farà un pack avui amb el futur del Barça de bàsquet i amb tot el que va passar a Montmeló.
7: Ai, Jordan.

0: què t'hi jugues?
1: Cadena SER.
2: Hay veranos y veranos, porque el verano con B es el upgrade del verano. Con Balearia eliges viajar a tus anchas con tu coche y sin renunciar a nada, disfrutando del sol, el mar y la brisa. Por eso, cuando estás en modo Balearia, empieza lo bueno. Reserva ya tu viaje a Menorca desde 60 euros. Balearia.
3: Des de la Diputació de Barcelona donem impuls a l'esport femení de la província, acompanyant clubs i municipis perquè més noies i dones trobin el seu espai per créixer, competir i gaudir.
4: I amb el Pla de Foment del Ciclisme treballem per carreteres més segures i per millorar els equipaments esportius municipals, perquè tothom hi tingui lloc.
3: Puja la bici, fes esport i guanya salut.
4: Més informació a diva.cat, Diputació de Barcelona.
5: Dir-li al veí que t'avisi cada cop que senti un soroll sospitós és una opció. Contractar l'alarma Protegim és tenir la millor seguretat d'Europa a la teva llar o empresa en català i amb un servei de proximitat com el del veí, però més eficaç. Toca el 2 i fes-ho tranquil. En protegim.cat, ara amb detecció preintrusió pel mateix preu. Contracta-la ara.
6: Tío, he tenido un imprevisto y de los caros.
7: Cuidado, no acabes en un revolving que se dispara. Mira mejor a tupréstamo.com y prueba con United. Todo online, condiciones claras y sabrás lo que pagas cada mes. United es un préstamo online hecho para you.
8: ¿Lentes progresivas perfectas? Existen. Descubre Varilux XR Series. Nitidez instantánea incluso en movimiento. Con transiciones fluidas de cerca a lejos. En vista óptica. Diseñadas con inteligencia artificial. Personalizadas para gente real. Con total garantía de adaptación y el servicio profesional y cercano de siempre. Vista óptica.
9: Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a axa.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta'n les condicions a axa.es.
10: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Seque Rodríguez i Lluís Flaquer.
11: Ara, lo de la intensitat, ja et vas passar el joc quan va fotre aquella hòstia el porter de l'Atlético de Madrid. Quants punts a la cara?
12: En 4 dies em vaig fer aquesta.
11: Sí, la de la front.
12: I aquesta.
11: La de sota el nas.
12: Sota el nas van ser 7 punts, crec.
11: I a dalt?
12: I a dalt 7.
11: 14. Mira els punts que li vau treure al Madrid després del clàssic.
12: Com me busca, eh?
10: Què t'hi jugues?

0: 1:34, us recordo que demà passat, dimecres, farem el Que t'hi jugues des de l'hotel Melià Sitges, al costat del Port d'Aiguadols, a Sitges. Des de l'auditori de l'hotel Melià Sitges farem un Que t'hi jugues especial per celebrar la publicació del llibre de José Mari Vaquero, el nostre col·laborador, el nostre tertulià, Mi pròxima parada, i també, coincidint que és 20 de maig, per celebrar el primer petó que mai s'oblida, aquella Copa d'Europa màgica a Wembley. Flaqui.
1: Sí, no, ens ho passarem bé, vindran convidats de luxe, hi haurà sorpreses, us esperem a Sitges.
0: 6-6-32-72-11, si us ve de gust venir, ens envieu un missatge al WhatsApp del programa per apuntar-vos a la llista, 6-6-32-72-11, i si ho preferiu, a la pàgina web de la cadena SER, sercatalunya.cat, podeu descarregar la vostra invitació. A la pàgina web sercatalunya.cat teniu un link per descarregar la vostra invitació, entrada gratis, òbviament, a l'auditori del Hotel Melià Sitges, on viurem un Que t'hi jugues històric, amb molta gent del Dream Team i amb més protagonistes que seran sorpresa.
1: Ganes. Hi ha ganes.
0: Saixó, què passa amb el Barça de bàsquet?
2: Bueno, passa molt
1: de tot.
2: De tot, absolutament. Bueno, el tema està en que Xavi Pascual està a hores d'ara més fora que dins de cara a la temporada vinent. Hauria acceptat l'oferta del Dubai Basket, que pagaria, calderilla per ells, la clàusula de 300.000 euros.
0: És a dir, Xavi Pascual té una clàusula de 300.000 euros,
2: sí,
0: que qui el vulgui ha de pagar al Barça.
2: Ah, això mateix, això ho va fer el novembre, quan va arribar, no? Bueno, ahir Pascual, quan va acabar el partit amb la victòria del Barça de Tenerife, li van preguntar doncs, si hi havia alguna novetat al voltant d'aquesta d'estima. Això és el que va dir Pascual.
3: No, ahora solo concentrado con el equipo, intentar conducirlo para playoff en la mejor posición posible y luego jugar los playoff y centrarse para intentar asaltar este título y nada más. Si hay algo que decir a final de temporada, como ya dije, en Barcelona... hablaremos. Yo no puedo controlar los rumores que salen o que dejan de salir. Esto es incontrolable. Es normal que se hablan muchas cosas. Desde mi llegada se han hablado de muchísimas cosas diferentes, de fichajes, de movimientos, de tal. Esto no lo puedo controlar. Ahora mismo centrado, como te digo, en esta temporada y luego ya se verá.
2: Bé, no desmenteix res. Pascual, seria una manera de veure-ho.
0: Perquè ell té contracte.
2: Ell té contracte, i l'altra manera de veure-ho seria dir, doncs, bueno, escolti, ja vaig dir en el seu moment que jo al final de temporada diria el que hagi de dir. Bueno, aquesta és la situació. Motius pels quals Xavi Pascual marxa del Barça, o podria marxar del Barça. Poca exigència del club, ha vist poca exigència en el club, que és tot el contrari de lo que és ell, que és molt meticulós i té un pla de treball molt clar. Promeses incomplertes de fitxatges, des del primer moment, li van prometre que si hi havia lesions que li han hagut, li intentarien fitxar, sobretot de joc interior. Atenció a aquesta, sensació d'haver estat utilitzat com a base electoral, en el seu moment, i després, lògicament, no li va sentar massa bé que el diumenge passat, no aquest, sinó l'anterior, negociessin a Barcelona amb Ivón Navarro, a l'entrada d'Unicaja, per si un cas marxava.
0: Ivón Navarro?
2: Sí, clar.
0: Seria el substitut de Xavi Pascual?
2: Això mateix. Bueno, un dels possibles substituts, perquè hi ha hagut més noms que han sortit, però, clar, el Barça va haver de sortir fent un comunicat dient que no, que Pascual és l'única opció que tenen per la temporada vinent, el representant d'Ivón Navarro va dir que no havien negociat, en fi, va haver tot això, no? Aquestes són les causes possibles. Aquí, al mig de tot això, doncs, hi ha el responsable de la secció, que és el Cisco Pujol.
0: Perquè és formalment ja ell o encara és Cubell? Jo dic, perquè com que el Barça està en aquest impàs, no?, fins al dia 1 de juliol, que la Porta i la Junta no pren possessió oficialment.
2: No, en principi és Cisco Pujol. La persona...
0: Era Cubells, però el van apartar perquè no es portava ben Xavi Pascual, no?
2: Sí, efectivament. Van aprofitar una circumstància i vinga, fora. Va marxar sense dir res també, eh? Jo insisteixo en això i ho volia deixar clar. Crec que encara, i torno a repetir-ho, pot haver algun gir de guió en tot això, però aquí no hem d'oblidar que Pascual sembla que ha perdut la confiança en la cúpula directiva i això serà molt, molt important. Tot sembla indicar, repeteixo, que Pascual deixarà el club a final de temporada, que per a mi és tremendo, no? Perquè arriba el mes de novembre... ja accepta en el seu moment Pascual que aquest any doncs la passarem com sigui, tal i qual, però una mica és començar aquesta pròxima temporada a fer un equip competitiu per intentar guanyar la Copa Europa. De fet, Moses White, Josh Nebo i Olivier Nkahoma són tres fitxatges que en principi ja estarien fets, més l'oferta a Mike James. Clar, la meva pregunta seria si marxa Pascual i arriba, no sé, Ivón Navarro, Spanoulis o Zeljko Obradović o qui sigui, li interessa a aquest jugador? No li interessen?
0: És a dir, la planificació s'ha fet amb Xavi Pascual.
2: La planificació l'ha fet Xavi Pascual, efectivament, això està clar. No? Per això dic que bueno, no hi ha oficialitat de res, tothom dona per fet que Pascual marxa, que sembla ser que és el que passarà, però amb la porta president del Barça, torno a repetir, pot passar qualsevol cosa.
0: Juan Domingo Lagarto de la Cruz, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Buenas tardes.
0: Ilústranos.
4: Jo estic molt feliç, perquè hem guanyat una altra liga con el fútbol. Se l'han fotut al Madrid un any més, se hemos dejado sin nada. Feliz. No sé, el tema del bàsquet és complicado.
0: Ya no te interesa, ahora eres de fútbol solo. Ya está.
4: Yo siempre, perdona.
0: Es verdad.
4: Para mí el básquet fue un accidente, lo he dicho. Un accidente bueno, pero lo he dicho.
0: Vaya accidente, No fue una mala carrera en el básquet de Lagarto de la Cruz, pasó un accidente.
4: No me quejo, evidentemente, pero yo soy futbolero, todo el mundo lo sabe. Yo me gusta el fútbol, soy un loco, no me pierdo ni un partido. Lo vi hasta el del Betis, fíjate, que no tenía tampoco ninguna... Bueno, sí, el motivo era Lewandowski, evidentemente, y fue emocionante, una lagrimilla. Yo soy muy sensible con el fútbol. El básquet es un poquito una broma, ¿no? Porque evidentemente yo quiero a mi club, yo quiero a mi equipo de básquet, y están pasando cosas pues que complican, ¿no? Yo he escuchado a Navarro decir que no existía el futuro del básquet del Barça sin Joan, ¿no? Sí, entonces sí. Ahora veo que la cosa se ha complicado. Claro, aquí hay un tema importante y, amigo mío, los verdes son los verdes, ¿vale? Los dólares son los dólares, la pasta es la pasta, y entonces a veces es complicado dejar de aceptar una oferta como pueden dar los de aquella zona, ¿no? Por dicha, en mi época no existía eso, porque si no, probablemente yo tendría hijos ahora, pues con nombre
0: sí.
4: Mohamed y no Eric, Atam y no Sergi, ¿sabes? Entonces, no sé, es muy complicado desaprovechar una oportunidad así, es complicado. Lo que pasa es que si se ha hecho, como bien habéis dicho, un planteamiento con jugadores que los ha querido este entrenador, pues se va a poner complicado el tema, porque el entrenador que venga querría a esos jugadores, quería a James, quería a estos chicos, no sé, está un poquito el tema duro de explicar, ¿no? O duro de entender.
0: Poques vegades un tertulià ha estat tan gràfic en la seva exposició com Lagarto de la Cruz ara mateix. Si el Dubai Basket o els diners del Pròxim Orient haguessin existit a la seva època, hauria tingut fills que ara es dirien Mohamed i Atam i no Eric i Sergi.
4: Exactamente. Probablemente hubiese sido así, porque cualquiera desaprovecha una oportunidad. Sobre todo según en la época de tu carrera, ¿no? Y ahora se ha puesto complicado esto porque aquella gente mueve mucho dinero y no sé, también hay que ver qué es lo que le plantea de futuro a Joan el Barça de básquet. Eso es lo que tendríamos que ver también, ¿me entiendes? Que no sé, es difícil. No estoy... Sí tengo contacto con gente ahí, pero claro, se habla poco de esto y cada día te encuentras pues con una situación diferente, ¿no?
2: Lo que está claro, Juan, perdona, es que un año sí y otro también, de los últimos, carece la sección de un proyecto, así ya sea con Xavi Pascual, ya sea con quien sea, el proyecto no se ve por ningún lado, ¿no?
4: Claro, tú fíjate las cosas como son. Y yo siempre lo he defendido dentro de, evidentemente, los fallos que tuvo a Joan Peñarroya. El tipo está siendo un ídolo ahí donde está ahora, tío. Es que sacó el equipo de donde estaba y lo ha metido ahora en un sitio que la gente está encantada con él. Están encantados con Joan. Entonces tú dices, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son los fallos? ¿Dónde están? Entonces, pues a uno como con el amor que le tiene a ese club, con el amor que le tiene al básquet de ese club y los compañeros que tienes y la gente que ha estado ahí, a veces quieres pensar o intentas no pensar, ¿me entiendes? Decir, no, mira, ya se mejorará y tal, y no intentas buscarle el pelo, ¿me entiendes? Entonces, a mí me sabe mal. Yo no quiero criticar a mi club, no quiero criticar a ninguno de los que está ahí. pero hay cosas que a veces no las acabas de entender. Íbamos mucho tiempo, que le hemos dado vidilla a aquellos de allá, a los merengones aquellos, que le hemos dado vidilla, le hemos dejado ganar liga, le hemos dejado ganar cosas, y nos hemos dado un paso atrás, ¿no? O dos. Y eso a nosotros nos duele.
0: Lagarto, me encanta escucharte en forma, pese a la situación del Barça de básquet. Un abrazo.
4: Un abrazo para vosotros. Gracias por llamar.
0: Un abrazo.
1: Que
2: gran que és, eh? Molt gran. Què passa, eh? Tot això, jo crec que...
0: Queda un mes de competició, més o menys,
2: sí,
0: un mes.
2: Sí, ara a finals de mes acaba en la fase regular, on el Barça està en els play-offs, i, bueno, doncs, el juny, a finals de juny, mitjans finals de juny, acaba la temporada. Jo crec que hi haurà més capítols en aquest guió, eh? Ja sigui per la confirmació de que Pasqual marxa o alguna sorpresa.
5: Jo marxaré d'allà, perquè com que no hi ha eleccions, no seré utilitzat com a base electoral.
1: Clar.
5: Així no m'utilitzaran. I prou, ja, home, tonteries aquestes.
0: El Seixo ha fet hores extres aquest cap de setmana.
1: Sí.
0: Hi ha hagut gran premi de motos, sí, al circuit de Catalunya, a Montmeló.
2: Sí.
0: Has coincidit amb Mela Xèrcoles, no, allà?
2: Sí, senyor. Amb el gran Mela Xèrcoles, sí, senyor.
0: Hi havia l'Adrià Soldevila com a aficionat, sí, i ha explicat a la reunió que el silenci després de l'accident d'Àlex Márquez va ser tremendo a la grada.
2: Sí. Són aquells moments que et posen els pèls de punta, perquè quan passa el que va passar amb Àlex Márquez, doncs la gent queda com congelada, no? I aleshores a les pantalles del circuit hi ha el protocol que hi ha a la Fórmula 1 i a les motos de que no hi ha una repetició de l'accident fins que, diguem-ne, el pilot està conscient o està bé. I passaven els minuts i no hi havia repetició de l'accident, no? No hi havia repetició de l'accident. I bandera vermella, i tal com va anar la cosa, va ser molt preocupant. Al final va sortir el missatge dalt de la televisió que deia "està conscient", que va tranquil·litzar, i van arribar repeticions després de l'accident, no? Però va ser un moment complicat.
0: Mela Xèrcoles, Uves i Ráfagas.
6: Uves y ráfagas, compañero, todavía se me está descongelando la sangre, porque se nos heló de verdad ayer, ¿eh? Qué mal rato pasamos, como bien decía Xavi, silencio sepulcral en el circuito, momentos de tensión. Tengo la sensación de que hemos gastado un comodín, ¿sabes? Y que la gran noticia del fin de semana de un fantástico Gran Premio de Cataluña es que solo se saldó con una fractura de la clavícula derecha y otra de una vértebra, la C7. Y al mismo tiempo también... El accidente de Johan Zarco, la segunda salida, fue mucho menos grave de lo que podía haber sido, porque se le quedó la pierna enganchada a la moto de Bañalla, dio volteretas como un pelele enganchado a esa Ducati, y bueno, ha quedado todo en una avería importante en la pierna izquierda, pero nada más, fractura de tobillo, pero no ha afectado y desgarrados los ligamentos. Ese tipo de accidente, como el de Zarco, ya lo hemos visto en otras ocasiones, en el final de recta de Montmeló. En el año 98, por ejemplo, a Alex Cribillet le costó el Mundial el que le tirara allí tras la salida a Fujiwara. Años más tarde hubo una caída múltiple en la que Melandri también se quedó enganchado con el brazo al basculante de una moto y fue arrastrado de manera terrorífica. Los pilotos van a proponer, si es posible, que yo creo que es fácil, que la salida, el punto de partida de salida de la parrilla, se adelante para que haya menos distancia a la primera curva y así en vez de llegar a 300 lleguen algo menos de velocidad. Eso ayudaría seguro y supongo que para el año que viene lo cambiarán. Y luego lo de Alex Márquez, pues que ya lo visteis vosotros. Fue terrorífico y si llega a impactar con el muro, que no impactó, igual estábamos hablando de otra cosa.
0: ¿Se sabe qué pasó con la moto de Acosta? Porque de sobte va comparar, ell va aixecar la mà, però a Alex Márquez no li va donar temps d'esquivar-lo i va xocar. Per això va produir-se l'accident.
6: La KTM de Acosta tuvo un vacío de potencia por un problema electrónico y Alex se la tragó a 212 por hora. No tuvo tiempo de reacción. Se tiró hacia la derecha tras el impacto, moto pulverizada. Como te digo, pudo esquivar el muro. Todas las piezas de su moto, que empezó a dar volteretas, iban disparadas en todas las direcciones. Y el que tuvo mucha suerte también fue Dylan Antonio, que mira, luego a la postre, después de tres salidas, fue el ganador del Gran Premio porque le impactó. No sé si fue la rueda o la horquilla de la moto de Alex, y se fue al suelo, pero tuvo suerte que nada más hizo daño en un dedo. Le podía haber hecho mucha pupa. La caída recuerda, a ver si os acordáis, a una que hubo en la temporada de la pandemia, en el 2020, en Austria, cuando se tocan Zarco y Morbidelli, sus motos salen proyectadas como misiles y pasan por el aire rozando a Valentino Rossi y a Maverick Viñales.
0: Sí, es verdad.
6: Fue otro milagro, otro comodín que usamos. Vamos a ver cuánto nos quedan, porque de verdad ayer se nos heló la sangre.
0: No, la moto va quedar destrossada. Han operat a Àlex Márquez aquesta nit. Està bé, no, ell?
6: Sí, sí, sí, esa es una gran noticia. Mira, sí que he tenido ocasión de charlar con su madre, Roser, y me ha tranquilizado del todo ya. Primero me tranquilizó José Luis Carrión, que es el asistente, el hombre de confianza, el amigo de Àlex Márquez, que antes de la tercera salida estaba desplomado en la silla que ocupa habitualmente Àlex Márquez en el box, pero me dijo, está fuera de peligro. Tiene afectado el hombro, también tiene la cara golpeada, en lo de la espalda en ese momento no lo sabía, la vértebra, pero es el que nos transmitió la primera noticia realmente tranquilizadora, que estaba fuera de peligro. Lo primero que supimos, como decía el bueno de Xavi, es que estaba consciente. Después un fotógrafo me comentó que había levantado el brazo. Luego nos fueron diciendo que tenía movilidad en brazos y piernas. Todo muy poco a poco y por fin pudimos contar que su vida estaba fuera de peligro antes de la salida de la tercera carrera, porque me lo dijo José Luis Carrión, su asistente.
0: Són 75.000 persones les que van anar ahir a veure el Gran Premi de motos. L'ambient, què tal, Xavi?
2: Molt bé, és una mica inferior a la de l'any passat, però aquí s'ha de tenir en compte que no hi era Marc Márquez, que té una tribuna pròpia i que, en fi, ja hi comptaven de que baixarien una mica perquè, doncs, l'efecte Marc Márquez és un efecte important, no? Però tot i això estaven satisfets, hi havia molt bon ambient, com sembla, al circuit de Catalunya i, bueno, el temps també va acompanyar, va haver uns núvols, però no va haver problema. Per cert, haig de dir que aquest matí també s'ha caigut Jorge Martín en els tests que s'està fent a Montmeló, a la curva 7, i l'han portat a l'ambulància al centre mèdic. Vull dir, ha tingut una caiguda també Jorge Martín, que ha caigut tota la setmana, ha anat caient Jorge Martín. Per tant, haurà que ver quin és el gafe d'este fin de setmana, Mela?
6: Para Martín ha sido la sexta caída desde el viernes.
2: Por eso digo que...
0: ¿Seis caídas en tres días?
6: Sí, sí, sí, tal cual, tal cual. Se ha caído en todas las salidas a pista. Se cayó el viernes por la mañana y por la tarde, se cayó el sábado por la mañana, se cayó la calificación. No se cayó el domingo por la mañana en el warm-up y luego se cayó en carrera y ahora en el entrenamiento.
0: ¿Pero cómo puede ser esto?
6: Bueno, pues porque va muy rápido, sí que, porque van con todo. Y Martín estaba muy enchufado ayer, ¿eh? Estaba para pelear por la victoria y posiciones de podio seguro. Y te voy a decir una cosa, el que estaba para ganar de verdad era Àlex Márquez, ¿eh? Pero su victoria, te digo, que es haber salido con este diagnóstico médico. Pero las primeras vueltas de carrera fue el muñeco del pim pam pum. Le dieron por todas partes, cayó relegado a la cuarta, quinta plaza, tuvo toques con Raúl Fernández, toques con el propio Martín. Y con una carrera muy inteligente fue remontando, ganando posiciones. Era el piloto que más ritmo tenía. Era el piloto que había ganado ya el sábado en el sprint. Y tenía a Costa en el punto de mira tan pegado a Iba que se lo comió cuando tuvo un problema en la KTM del murciano. Así que, bueno, es una lástima que no pudiera ganar. Pero ya te digo que queda en anécdota. Lo más importante es que pueda volver en cualquier gran premio más adelante y que su vida siga adelante.
0: ¿Cómo ves el Mundial, Mela?
6: El Mundial lo veo de rojo Ducati con el dorsal 93.
0: ¿Sí?
6: Porque la gente, hay gente que se equivoca y que cree que Márquez está ya fuera de la competición, fuera de este título. Incluso hay quien la ha querido enterrar antes de tiempo. Su madre me dijo en Jerez que su hijo no estaba acabado, ni mucho menos. Lo que ha sucedido no es un adiós al título, sino ponerle emoción al campeonato. A este fin de semana llegaba Bezzecchi con 71 puntos de ventaja, con la oportunidad de hacer un doblete y marcharse a 108. Eso hubiera sido una ventaja importante, pero aún hubieran quedado y quedan 592 puntos en juego todavía. Bezzecchi solo ha podido meterle 14 puntitos este fin de semana, con lo cual está a 85. Es una distancia que si alguien puede recuperar es Marc Márquez. Y si está bien del hombro, que yo espero que sí, porque le han quitado ese tornillo que le está pinzando el nervio radial, vamos a ver al Márquez del año pasado. La moto va. Ayer ganó una Ducati, la de Gian Antonio. Aldeguer con otra Ducati hizo podio. Que se vayan preparando, que se vayan preparando, sí que.
0: Doncs ens apuntem a aquest optimisme de Mela Xércoles, que creu que Marc Márquez encara pot guanyar el Mundial.
1: Que li ha volgut donar emoció.
0: Sí, exacte, li ha volgut donar emoció. Un abrazo fuerte, Uves y Ráfagas, Mela.
6: Uves y Ráfagas, muchas gracias por no preguntarme esta vez nada de fútbol.
0: No, ya,
1: hemos tenido clemencia.
0: Oye, me la has dejado votando. ¿Te gusta Mourinho para el Madrid o no?
6: Enhorabuena por la parte que os toca. ¿Quién me has preguntado, perdona?
0: Sí, ¿te gusta Mourinho para tu Madrid?
5: ¿Te gustó?
6: Mira, te digo oficialmente aquí, lo he dicho ya en YouTube con Nico Abad, el día que Mourinho regrese al Real Madrid, me borro oficialmente ¡ostras! Como madridista hasta que se vuelva a marchar.
0: ¡Hola, qué bestia!
6: Sí, sí, sí, sí. Seguiré viendo fútbol porque me encanta el fútbol, seguiré esperando derrotas del Barça, que es lo que más feliz me hace. Y bueno, pues no seré madridista mientras Mourinho esté en el banquillo del Real Madrid.
0: ¡Ostras! ¡Qué bestia aquesta declaració! Perquè el Mera Xercoles és molt merengue, molt. Boia.
6: Sí, sí, però te juro que te lo digo de verdad. No
1: el dubte és si n'hi ha molts com ell o... Saps?
0: Podríem fer una enquesta entre els nostres oients madridistes, que n'hi ha.
1: Però genera divisió a Mourinho, sí, sí.
0: Un abrazo, Mela.
6: Un abrazo para todos.
4: Hasta luego. Adiós.
7: Primer record del tío Faja.
8: Como la de contra todos. ¡Al trabuco! ¡Al trabuco!
0: Li acaba de caure un regal al tío Faja ara, escoltant a Mela Xercoles.
4: Total.
0: ¿Verdad que sí?
9: Buenos días. Sigo...
0: Que un madridista diga que si Mourinho ficha por su equipo, se borra hasta que se marche, tela, ¿eh? Porque Mela Xercoles es molt del Madrid.
9: Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que hay pocos, ¿eh? Pero los hay que tienen clarísimo el porqué de Mourinho. Mourinho lo ficha no para acabar con la tiranía futbolística. Saben que no van a poder. A este fulano lo fichan para en plan aspersor, para que unte en mierda todas las ruedas de prensa.
1: Sí, sí.
9: Ni más ni menos. Ellos saben, porque ya lo han vivido, que a fútbol no tienen nada que hacer. Y el mayor acto de sacar la bandera blanca es traer a ese sujeto. Un sujeto que me quiero verlo convivir con el ególatra de Vinicius. O sea, es que esto va a ser una guerra civil. Es que no somos conscientes. Es que vamos a acabar bañándonos en Moët Chandon. Es que no sois conscientes de lo que se avecina. Es que esto va a ser el acabose. O sea, ese sujeto, las ruedas de prensa van para él no va a ser enfrentarse a la prensa ni hacer respuestas. Para él eso va a ser una reyerta. Es que van a intentar mugrear los éxitos del Barça porque ya lo hicieron y les funcionó. Esto no va de entrenadores, ya saben que ese muchacho está caduco. Ya lo saben. Ahora tienen que intentar que lo nuestro no trascienda. ¿Y quién mejor para que no trascienda nuestros éxitos que el aspersor de mierda del Luso?
0: Tío Faja,
9: es
0: gracias.
9: Es que es así, lo fichan para eso. No somos conscientes. Disfrutar, culés. Frotaros. Frotaros. Ver el chiringuito desnudos. Que
0: venga,
9: es la mejor terapia que existe.
7: Tres tocs y al censo.
0: Abans d'anar als tocs, Xavi, males notícies. Males notícies. Comunicat del Barça d'ara mateix. Molt males notícies, Plaqui.
1: Sí, perquè Fermín haurà de passar pel quiròfan. Va patir durant el partit d'ahir una fractura al cinquè metatarsià del peu dret. I el jugador serà sotmès a tractament quirúrgic. Clar, cal veure el temps, perquè el Mundial que el tenia confirmadíssim com a home important de la llista de la Fuente, doncs caldrà veure què passa amb Fermín. No diu temps de baixa el comunicat, ara preguntarem per veure si podem esbrinar-ho, però fractura el cinquè metatarsià del peu dret i ha de passar pel quiròfan Fermín.
0: S'ho va fer ahir.
1: Sí, sí, el partit d'ahir. Recordem que el van substituir el descans. Ens vam preguntar allà al carrusel si hi podria haver hagut algun problema físic i realment n'hi va haver. Un d'important que obligarà a tractament quirúrgic a Fermín López per aquesta fractura al cinquè metatarsià del peu dret. En quan tinguem, evidentment, més dades, més detalls del temps de baixa, doncs podrem explicar-les, però és un greu contratemps, evidentment, per Fermín en aquest tram final i amb el Mundial a la vista.
5: Carai, hosti, quin drama.
0: No jugarà al Mundial.
1: No, clar, és que si has de passar... No vull ser contundent perquè no et desconec el temps de baixa, però...
0: Ja pot ser, amb operació, ara m'estan comentant, no jugarà al Mundial.
1: Doncs no jugarà al Mundial.
0: Hòstia, quina putada.
1: Sí, sí.
0: En quina jugada va ser?
1: Doncs la veritat és que ho desconec, perquè no recordo cap moment en què Fermín tingués una topada, una trepitjada, un mal gest, no sé, sincerament.
5: És que intento pensar-hi i no
1: recordo, sincerament. Però doncs, un contratemps greu i sobretot per un moment pel que havia Fermín, que estava cridat a ser important en aquest Mundial, doncs quedar-se fora per aquesta lesió en una jugada com la que hauria patit ahir, doncs imagina't.
0: I amb la Lliga guanyada.
1: I amb la Lliga guanyada, sí, sí.
0: Bueno, són coses que passen al futbol.
1: Sí, sí. Doncs,
0: Requadrem el comunicat, Flaqui, molt ràpidament.
1: Fractura al cinquè metatarsià del peu dret, se la va fer durant el partit d'ahir i haurà de ser sotmès a tractament quirúrgic.
0: Fora del Mundial, pel que ens diuen. Si s'ha d'operar amb una fractura, es queda sense Mundial. Ho ampliarem en els propers minuts a la cadena SER. Fermín, lesionat, l'han d'operar d'una fractura al peu.
10: Què t'hi jugues?
11: Hora 14, el láser. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes. Juan Manuel Moreno reivindica un gobierno en solitario tras no alcanzar anoche la mayoría absoluta en las elecciones andaluzas. El candidato del PP dice que el lío es ahora menos lío, asume que tendrá que negociar con Vox, pero prefiere no ceder sillones a la ultraderecha en su futuro ejecutivo.
13: Vamos a ver, yo creo que el resultado en Andalucía es lo suficientemente contundente y lo razonable, lo sensato, es respetar lo que la mayoría de los andaluces han decidido en la jornada del día de ayer. Que es que el Partido Popular, digamos, gobierne, ¿no? Y gobierne, creo que de una manera en solitario, ¿no?
12: Sillones no, otra cosa serán las cesiones que tenga que hacer Moreno ahora para lograr el respaldo de Vox, que esta vez no habla de entrar en el Ejecutivo, pero sí de cambiar el rumbo de Andalucía. El Partido Popular no lograba anoche, tampoco en Andalucía, librarse de Vox, pero Feijóo, en su intervención en abierto ante sus varones, que han recibido a Moreno entre aplausos, cree que España ha pedido cambio en Extremadura, en Aragón, en Castilla y León, y ahora en Andalucía. Cambio con todos los acentos, dice Feijóo. Feijóo ya con la mirada puesta en las generales, sin mencionar esta mañana a Vox y apelando directamente a Pedro Sánchez.
14: Me he puesto a disposición de mi partido en Extremadura, en Aragón, en Castilla y León y en Andalucía, con mi propio criterio y a lo que me pidiese, cuando y donde hiciese falta para trabajar para ellos y para servirles. Y del mismo modo estoy para trabajar y para servir a todos los españoles. Aquí no hay un puto amo. Soy un servidor.
12: Aquí no hay un puto amo. Feijóo convocó esta ronda electoral, recordemos, para librarse de Vox y de momento el ciclo electoral se cierra con dos acuerdos concesiones a la ultraderecha. Otro que está al caer en Castilla y León y Juan Manuel Moreno, cuyo futuro también depende de Vox. En el PSOE, tras su batacazo de anoche, María Jesús Montero en la SER confirma que va a dejar el Congreso de los Diputados y que será la líder de la oposición en Andalucía. ¿Cuánto tiempo? Pues ya se verá. Montero con Ángels en Hoy por Hoy.
15: Yo dejaré el escaño como comprometí desde el primer día y pasaré a ejercer, a ser la jefa de la oposición. Que es donde
16: va a estar
15: me ha puesto
16: 4 años ejerciendo,
15: ¿no?
16: De jefa de la oposición.
15: Uno nunca puede decir 4 años. No. En 4 años pasan muchas cosas.
12: Pasan muchas cosas. Si los socialistas se fijan más en los acuerdos del PP con la ultraderecha que en su propio batacazo, salvo García Page o el líder de los socialistas en Castilla y León, que le han pedido a Pedro Sánchez que tome nota, el resto de voces en Ferraz prefieren fijarse en el resultado agridulce del Partido Popular. Aunque sin llegar tan lejos como Yolanda Díaz, después de que Sumar y Por Andalucía se la dieran anoche y sufrieran el sorpaso de Adelante Andalucía. Yolanda Díaz habla del fracaso, pero del PP.
17: Porque la pregunta que nos hacemos ahora es, en una comunidad autónoma tan importante como la andaluza, es si ahora de nuevo el Partido Popular va a entregarse en la agenda, que esto es lo grave, en la agenda de la extrema derecha en Andalucía. Esto es lo que vamos a vivir en estos días. Por lo tanto, el fracaso absoluto de la estrategia diseñada por el señor Feijóo, en este caso desde Gen.
12: Podemos envió un mensaje a Sumar, admite que la candidatura de Maillo no ha funcionado y se postula para levantar una izquierda radicalmente autónoma del PSOE. 2:03 p.m. Contamos también el revés judicial a Hacienda. Shakira le gana la batalla judicial al fisco por el dinero supuestamente defraudado en el ejercicio 2011. La justicia le da la razón porque la cantante ese año tenía su residencia fiscal establecida en España. Y ni un día sin noticias en el Real Madrid. El capitán del equipo, Dani Carvajal, anuncia su salida del club. Javier Herráez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
18: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se hace oficial el adiós de Dani Carvajal en el Real Madrid después de 23 años, 13 en la primera plantilla, 10 en la cantera. Un Dani Carvajal que ha conseguido 6 Champions y 4 Ligas como principales trofeos en el Real Madrid y en la selección española se llevó una Eurocopa y una Liga de las Naciones. Se queda sin Mundial después de esa gravísima lesión. Se rompió el cruzado hace año y medio y además una recaída que le impidió rendir al máximo nivel. Carvajal dice adiós al Real Madrid con letras mayúsculas.
12: El adiós de Carvajal que contaremos a partir de las 3 en SER Deportivos, además de otra noticia deportiva de última hora.
11: Hora 14, con Javier Casal.
12: Que avanzamos ya desde la redacción de informativos de la SER. Allí está Javier Liébana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Se acaba de conocer, todo apunta que el jugador del Barça, Fermín, se va a perder el Mundial. El Barça acaba de anunciar que ha sufrido una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho que requiere operación. Recordemos que Luis de la Fuente, el seleccionador, va a anunciar el próximo lunes la lista de convocados. Y además, el Ondius ya está atracado en el puerto de Rotterdam, en Países Bajos, donde van a desembarcar los 25 tripulantes que siguen a bordo del barco donde se ha desatado el brote de antivirus, además de dos sanitarios. Una vez bajen, se procederá a la desinfección del crucero.
12: El tiempo, por fin subida de temperaturas y además bastante. Jordi Garbó.
19: A lo largo de esta semana, la temperatura irá subiendo y a partir del miércoles durante las tardes ya va a hacer calor en la mayor parte del país. También el tiempo cada día que pase será más soleado. Pero esta tarde, cuidado en el Mediterráneo, sobre todo en la mitad este de Cataluña, con tormentas que están dejando mucha agua en poco tiempo y se irán formando nuevas tormentas hasta la próxima noche. Aquí con temperaturas todavía sin grandes cambios, en la mayor parte del país más sol que nubes y la temperatura ya empezará a subir, pero de momento lentamente.
12: Con la producción de Minerva Marcos y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido. Arrancamos, son las 2 de la tarde y 5 minutos.
20: Hora 14, Catalunya. Joan Bufill.
21: Majoria per gestionar el Consorci de la Zona Franca i més milions per l'Agència Tributària Catalana. Són les dues noves concessions que Esquerra pacta amb el PSC a canvi dels pressupostos i que se sumen a la línia de tren orbital que avui han presentat Salvador Illa i Oriol Junqueras.
22: En l'acte d'avui, Catalunya diu que decideix avançar.
23: Més que una línia de tren, que òbviament no és, és la voluntat de canviar el model de país.
21: No serà l'única foto que es faran tots dos aquesta setmana. Segurament acabarem amb els primers nous comptes aprovats de tota la legislatura. Els professors carreguen contra Esquerra i els comuns per no haver posat com a condició ni una sola de les seves demandes per aprovar aquests comptes.
24: Que els partits polítics es pensin que no és cosa seva, que es desentenguin d'aquesta manera, doncs, bueno.
21: Avui la vaga és al barcelonès amb manifestació sota la pluja. Protesta que s'acaba d'acabar la Via Augusta al Departament d'Educació. De seguida hi anirem. Hisenda haurà de tornar a Shakira uns 60 milions d'euros. L'Audiència Nacional dona la raó a la cantant que va recórrer la multa que se la va imposar a l'exercici de l'any 2011. I la majoria de centres de menors de 150, de 157, els gestionen empreses privades que paguen un 40% menys als seus treballadors que els públics. I alhora aquests atenen molts més menors. A SER Catalunya han parlat amb alguns d'aquests educadors afectats.
25: Estamos expuestas a trabajar una persona sola con 9 criaturas, ¿no? En turnos de 12 horas o de 24 horas. Está costando encontrar gente titulada que quiera venir a trabajar a los CRAE.
21: I a l'esport de seguida ampliarem una última hora. Fermín té una fractura al dit petit del peu dret i haurà de passar per quiròfan. També de seguida actualitzarem l'estat de salut d'Àlex Márquez després d'aquesta greu caiguda d'ahir a Montmeló.
26: Cuidado, Àlex! Ai, Dios mío!
27: Ha
21: estat operat aquesta nit d'una fractura a la clavícula i una vèrtebra al coll. També parlarem del Girona, que jugarà la permanència dissabte contra l'Elx, i a l'altra cara de la moneda hi ha l'Espanyol.
28: Otro añito para los que hablaban, otro primera, otro!
21: Que sí que ha pogut certificar aquest cap de setmana que continuarà primera després de la victòria 1-2 contra l'Osasuna. Tot això en un dilluns de ruixats i núvols. Hi ha alerta activada de protecció civil per fortes pluges a les comarques de Girona, en concret a l'Empordà, Garrotxa, Pla de l'Estany i Gironès, a l'espera que comencin a pujar les temperatures a partir de demà. Jordi Carbó.
19: Fins la pròxima nit continuaran formant-se tempestes a les comarques de Girona, Barcelona, el Pirineu, sobretot el Prepirineu, i al nord de Tarragona, el Camp de Tarragona i l'entorn muntanyós més immediat. I com està passant ara mateix, a les últimes hores, compte perquè hi haurà aiguats, ja que la pluja cau de manera torrencial, amb moltes pauses, però acumulant molts litres, i en alguns casos també amb calamarsa o pedra. A la resta de Catalunya, sud de Lleida i Tarragona, algun xàfec més aïllat. Temperatures d'augment sense massa canvis, màximes al voltant dels 20 graus, dels 25 al Pla de Lleida. Els pròxims dies, cada cop més sol, menys xàfecs durant les tardes i temperatures en clascens, sobretot a partir de dimecres, quan a les tardes tornarà a fer calor.
21: A les carreteres, atenció, continua tallada ara mateix l'autovia 2 a Òdena en sentit Barcelona. A les 7 del matí, un camió frigorífic ha bolcat, s'ha hagut de tallar completament aquesta via. Ara, però, només ho està en sentit Barcelona. I per un altre accident d'un camió, està tallat, atenció, l'eix transversal, la C25 a Brunyola, en sentit Girona. I els trens, nou dia d'incidències. La R11 pateix una incidència a la infraestructura. Això fa que no hi hagi trens entre Figueres i Portbou i tampoc entre Flaçà i Figueres. Aquest recorregut es fa en autobús. A la tècnica, Guillem Arnal, a la producció Martí Ramírez. Des d'ara i fins als quarts ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
20: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bofill.
21: Què tal? Bona tarda. Quan acabi aquesta setmana, si no hi ha una sorpresa majúscula, Catalunya ja tindrà nous pressupostos. Serà la primera vegada des que Salvador Illa és president que els aconsegueix aprovar. I serà gràcies a Esquerra i als comuns que aquests dies s'afanyen a explicar què han aconseguit a canvi. Per això, comença una setmana que estarà plena de fotografies, d'escenificacions d'acords, començant per la foto que s'ha produït fa poca estona a Sant Sadurní d'Anoia. Els saludos aplaudiments en el moment en què Oriol Junqueras i Salvador Illa presentaven el tren orbital. Anem fins allà, fins a Sant Sadurní, que hi ha el nostre company en Xavier Balló. Hola, Xavi.
2: Hola, què tal? Bona tarda.
21: Aquest tren, recordem, que ha de pagar l'Estat, que ha d'unir la segona corona metropolitana sense passar per Barcelona, que s'acabaria el 2040. Aquesta és la gran contrapartida dels republicans.
2: És un dels principals acords que fonamenten el pacte de pressupostos que s'anirà concretant aquesta setmana. Illa i Junqueras han presentat conjuntament aquest projecte que Esquerra ha posat sobre la taula i que el propi president ja ha avançat que forma part d'un conjunt d'acords amb els quals Catalunya guanyaria poder de decisió. Per això ha agraït als republicans la seva implicació.
3: El sentit de país d'Esquerra Republicana i del seu president és un acte que és fruit d'un acord. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords, ho agraeixo. És més còmode, segurament, quedar-se de braços creuats. És més còmode, segurament, no, sentit de país.
2: Cap dels dos ha volgut fer referència encara als pressupostos, però Junqueras ha deixat clar que el seu partit s'implica del tot en allò que ajuda a millorar les condicions de vida de la societat.
23: I en aquest compromís nosaltres hi som en plenitud, hi som del tot, hi som amb tota la convicció i estem convençuts que és feina del conjunt de les institucions donar resposta a les necessitats de la nostra ciutadania i de la nostra societat.
2: El projecte de la línia orbital ferroviària està planificat en quatre fases. La primera seria la que hauria de connectar Terrassa i Granollers i que en principi no estaria operativa fins d'aquí 8 anys.
21: Això deien aquest matí a l'Aquí Catalunya les dues grans entitats d'usuaris del transport públic.
4: L'anunci d'aquesta línia és una mica com parlar de quin color farem la teulada quan encara no sabem ni com seran els fonaments.
6: Els grans anuncis sempre queda millor el gran projecte d'una nova línia que actuar sobre allò que falla actualment. Part d'aquest acord ja està tancat i, per tant, en algun moment estan tornant a vendre coses que ja estaven tancats.
21: Són Adrià Ramírez, de la Plataforma de la Promoció del Transport Públic, i Adrià Allo, de Dignitat a les Vies. Aquest és un projecte que se suma a dos acords més, pactats entre PSC i Esquerra, que hem conegut avui. Laura Pons, bona tarda.
7: Hola, què tal? Bona tarda.
21: Són que l'Estat deixi de tenir majoria al Consorci de la Zona Franca i que l'Agència Tributària de Catalunya tingui 500 milions d'euros més per poder contractar a més gent i tenir més recursos.
7: Sí, el Consorci de la Zona Franca, que presideix Pere Navarro, és 100% titularitat de l'Estat, pertany al Ministeri d'Hisenda, però amb aquest acord la governança canviaria. Catalunya passaria a tenir el 55%, el 40% seria de la Generalitat i el 15% de l'Ajuntament de Barcelona, mentre que l'Estat es quedaria el 45% restant. Pel que fa a l'ATC, a l'Agència Tributària de Catalunya, Esquerra i el PSC han pactat 527 milions d'euros per muscular-la, per fer-la gran, per preparar-se per quan aquest organisme hagi de recaptar en un futur l'IRPF, que encara no tenim clar quin any serà, però que aquest és un compromís que socialistes i republicans van pactar a canvi de la investidura de Salvador Illa.
21: Com ja vam fer en el seu dia, divendres, amb el tren orbital, Laura, també posem en context aquests dos acords. En el cas de l'Agència Tributària es doten de més recursos, però la feina de moment serà la mateixa, perquè ara tu deies no es recaptaran més impostos. Sabem que aquesta recaptació de l'IRPF que volia Esquerra de moment ha fracassat.
7: L'IRPF era una línia vermella pels republicans, però després Salvador Illa va retirar els pressupostos i ho va deixar de fer. L'alternativa que han trobat els de Junqueras i els de Salvador Illa és aquest pressupost, 527 milions d'euros per anar preparant, per anar musculant l'ATC. Pensa, Joan, que aquesta agència es va crear l'any 2008 i que ara mateix té 900 treballadors, una xifra que és insuficient si s'han de recaptar els impostos des de Catalunya. El president ha dit en més d'una ocasió, per poder recaptar l'IRPF des d'aquí hem de multiplicar fins a per 4 els recursos que té ara mateix l'Agència Tributària de Catalunya. Parlo d'ordinadors, de sistemes informàtics, de personal, de processos, de dades. Tot això és el que s'ha de preparar per anar musculant l'ATC.
21: Això pel que fa a l'Agència Tributària, en aquest cas pel que fa al Consorci, a banda de la novetat de la governança, per què és important?
7: Doncs perquè a la pràctica és una plataforma de desenvolupament econòmic, logístic i industrial, i amb el canvi de governança serà Catalunya Catalunya i no l'Estat qui tindrà l'última paraula sobre què s'ha de fer a la zona franca. Pensa que hi treballen 137.000 persones i que genera un impacte econòmic indirecte de 9.000 milions d'euros.
21: Bé, això s'escenificarà demà al Palau de la Generalitat, aquest acord total de pressupostos entre Esquerra i PSC, entre Salvador Illa i Oriol Junqueras, però sempre i quan avui, a la reunió que hi ha al Consell Nacional de Republicans, aquesta trobada vagi bé, és a dir, que la militància avali aquest full de ruta de Junqueras.
7: Sí, aquesta tarda a 6:45 hi ha una reunió a la seu d'Esquerra, al carrer Calàbria, reunió on Junqueras explicarà aquests acords i també d'altres més sectorials pel convèncer la militància de que és un bon acord, de que és un bon pacte, i si tot va com s'espera, i si els crítics no fan molt de soroll, tot estarà encarrilat per tenir pressupostos a finals d'aquesta setmana, a falta, això sí, dels comuns.
21: Exacte, justament dels comuns, que també són necessaris per aprovar aquests comptes. Avui la consellera d'Economia s'ha reunit amb ells, fa molt poca estona.
7: Sí, el que demanen els comuns és que no donin per fet el seu suport, que cal actualitzar l'acord, deia David Cid.
0: Vull insistir en això, nosaltres no donem l'acord per fet, entenc que Esquerra Republicana està a la recta final, però nosaltres encara ens queda feina per fer.
7: Feina per fer perquè cal actualitzar la negociació en tres eixos, habitatge, mobilitat i desigualtat.
21: Gràcies, Laura Pons.
7: A vosaltres.
21: I escoltem a l'oposició que furga en aquest moment de l'aprovació de pressupostos. Junts i la CUP recorden que Rodalies encara no funciona, que els professors segueixen fent vaga, els de Puigdemont i el Biac acusen Esquerra i els comuns de deixar penjats els mestres.
1: No es pot demanar, com van fer Esquerra Republicana i els comuns, dimissions i la setmana següent fer com si res i aprovar els pressupostos d'aquest mateix govern. O en tot cas, si es fa, que quedi clar, és una clara hipocresia.
5: Fem una crida a Esquerra i als comuns perquè congelin immediatament la negociació dels pressupostos fins que no s'escoltin les demandes del professorat. Fer el millor per aquest país no és empassar-se a gripaus ni...
21: Això deien els portaveus de Junts i de la CUP, Josep Rius i Su Moreno. I pels professors que estan de vaga aquests dies, tampoc entenen que entre les condicions d'Esquerra i els comuns per aprovar aquests pressupostos no hi hagi cap ni una de les seves demandes. Avui estan fent vaga al Barcelonès. Ara mateix la protesta és a la Conselleria d'Educació, la Via Augusta de Barcelona, on hi ha la nostra companya, la Soledad Domínguez. Hola, Soledad, bona tarda.
8: Hola, Joan, què tal? Bona tarda.
21: Una protesta que crec que ja s'ha acabat, almenys pel so que escolto de fons, que s'ha mantingut tot i la pluja, la forta pluja que ha caigut a Barcelona.
9: Efectivament, és una mostra claríssima de que la gent, malgrat nevi, troni o el que sigui, seguirem lluitant pel que volem, que és una qualitat educativa a l'escola pública.
8: Això és el que ens deia una de les professores, aguantant la pluja sota el paraigua. El fet que la protesta s'hagi mantingut sota la pluja, que estones ha estat ben intensa, és una prova de com les mobilitzacions, Joan, ja van molt més enllà dels sindicats. Són els professors anònims, els que tiren del carro i els que demanen al govern, també a la resta de forces al Parlament, que situïn l'educació com a prioritat. Malgrat que Esquerra Republicana i els comuns hi han dit que això per ells no serà una línia vermella a l'hora d'aprovar els pressupostos, els sindicats insisteixen, recorden, especialment a Esquerra, que ells també són responsables de l'actual situació.
13: Que si estem en la situació que estem és també a causa dels governants que vam tenir en anteriors legislatures, que tampoc van fer unes polítiques educatives que posessin i donessin resolució a les situacions que ja estaven patint en el centre, ni tampoc les condicions laborals amb les quals treballàvem.
8: Al voltant de 1.800 persones, segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, han participat en aquesta protesta que, com sentiu, ja s'ha acabat. Els sindicats tenen previst reunir-se dimecres a la tarda de nou amb la conselleria. Abans esperen rebre per escrit una proposta que demostri, diuen, que el govern ha entès el missatge i que està disposat a anar més enllà del pacte que va signar amb Comissions i UGT.
21: Ho anirem explicant. Gràcies, Sole.
8: Fins ara.
21: La foto del dia ha estat al matí a la Sagrada Família.
14: Hem fet una cadena humana des d'una escola fins a la Sagrada Família. Ens hem posat cada 2 metres una persona i hem anat baixant tant cadires com taules i fins i tot una pissarra petita amb guixos per reivindicar la vaga educativa, a veure si ens escolten.
21: Uns 450 docents han bloquejat l'accés al temple, que ha hagut de tancar portes i retornar els diners de les entrades als turistes afectats.
26: We must wait because we can come later.
21: Una protesta que s'ha aixecat cap a les 7 del matí.
20: Hora 14.
21: I la gran majoria dels centres de menors a Catalunya els gestiona una empresa privada. En concret, mentre n'hi ha 7 de totalment públics, n'hi ha 150 que funcionen a través de subcontractacions. Aquesta és la radiografia dels CRAE, que avui ens fa el nostre company Oriol Soler. Uri, com estàs? Bona tarda.
27: Què tal, Joan? Bona tarda.
21: Ara fa un any, recordem, va esclatar l'escàndol de l'antiga DGAIA, milions d'euros de prestacions indegudes sota sospita, i a dia d'avui la majoria d'aquests centres de menors els gestionen, en part, aquestes mateixes fundacions que van a ser assenyalades llavors.
10: Sí, els CRAE són uns dels serveis més delicats que gestiona l'administració. Parlem de nens i nenes que han passat per processos de desemparament, allunyats per diferents motius de les seves famílies i que estan tutelats per la Generalitat. Conviuen aquests centres amb altres nens i nenes, en alguns casos amb desenes. El CRAE més gran de Catalunya, per exemple, que està a Barcelona, té 60 criatures i hi ha 10 centres on són més de 30 nens i nenes. A més, 96 d'aquests infants tenen menys de 6 anys i estan vivint als CRAE. De tots els infants que viuen en aquests centres, 3.000 estan a places privades i només 120 a centres de gestió pública. I, com deia Joan, l'entitat que gestiona més CRAEs és Resilis, que és una de les fundacions assenyalades pels pagaments indeguts a la DGAIA. La resta, entre Suara, Edubic i Actua, gestionen també un terç dels centres de gestió privada a Catalunya.
21: Molts oients es preguntaran què implica que la majoria d'aquests centres de menors siguin gestionats per una empresa privada. Doncs si els comparem amb com funcionen els 7 centres totalment públics, resulta que els educadors han d'atendre a molts més joves i adolescents i a sobre ho fan amb un sou un 40% més baix que els que són funcionaris.
10: Sí, el problema no són només els sous, que ronden els 20 o 25.000 euros anuals. També parlem dels caps de setmana, de les nits, dels festius i de les ràtios per educador.
25: Estamos expuestas a trabajar una persona sola con 9 criaturas, ¿no? En turnos de 12 horas o de 24 horas. Y esto es algo que se ha ido hablando, ¿no? El cómo nos enfrentamos a las jornadas de trabajo en solitario, sin recursos y con una tipología de criaturas que requieren más presencia educativa.
10: És l'Alba, un nom fictici perquè ens ha demanat preservar el seu anonimat, que treballa a un centre de la província de Barcelona. És educadora social i assegura que per culpa d'aquestes condicions, sumada a la intensitat que ja té la pròpia feina, que implica tractar amb col·lectius vulnerables i de vegades també rebre agressions, la gent als CRAE dura molt poc al seu lloc de treball.
25: Está costando encontrar gente titulada que quiera venir a trabajar a los CRAE. Tiene que ver con un tema de convenio, de salario y de condiciones laborales, ¿no? Hay una fuga de profesionales hacia convenios como el de sanidad o el de educación.
10: Per revertir aquesta situació, el govern té dues apostes. Per una banda, l'equiparació salarial entre pública i privada, que es va anunciar fa dues setmanes, i per l'altra, potenciar la figura de la família d'acollida per aconseguir que els CRAE siguin menys i amb menys places per fer una millor tasca educativa i pedagògica.
21: Teniu el detall d'aquesta informació a sercatalunya.cat. Gràcies, Oriol Soler.
10: Gràcies a tu, Joan.
21: I avui a l'Audiència de Barcelona ha quedat vist per sentència el judici contra un home acusat d'haver agredit sexualment una menor de 14 anys tutelada per la DGAIA. Segons la fiscalia, tots dos es coneixien, la víctima li comprava drogues i fa dos anys la va agredir al seu pis juntament amb un altre home. El Ministeri Fiscal demana 25 anys de presó. Martí Oliver.
11: A la menor se la va apartar de la seva família i se la va fer ingressar al centre amb 13 anys perquè se li va detectar un alt consum de drogues i no ha hagut de declarar el judici, sinó que s'ha reproduït el que va explicar a instrucció, que es va escapar 14 vegades del centre on estava cap al Raval i que en un moment donat va començar a consumir crack sense fre fins al punt d'oferir sexe a canvi d'aquesta droga. Va ser en aquell període que va conèixer l'acusat, tots dos consumien, li va demanar unes pastilles relaxants i ell li va donar un tranquil·litzant en què assegura la va deixar sense poder-se moure i va ser aleshores, segura, que la van agredir a la dutxa juntament amb un amic. Per la seva banda, l'acusat ho ha negat tot i diu que només la coneixia de vista perquè li va robar el telèfon.
21: Un minut i parlem d'una de les notícies del dia. Shakira, absolta de frau fiscal, i Hisenda li haurà de tornar 60 milions d'euros. Fins ara.
20: Ràdio Barcelona. 96.9 FM. Cadena SER.
12: Los airbags fabricados por Takata suponen un riesgo de seguridad para conductores de distintas marcas de automóviles en todo el mundo. Si conduces un vehículo fabricado antes de 2019, tu airbag podría estar afectado. Tu seguridad es lo primero para Citroën, DS y Opel. En sus webs han puesto a disposición de sus clientes información para comprobar fácilmente si tu vehículo requiere una reparación gratuita. Comprueba si necesitas programar tu reparación gratuita y conduce tranquilo.
15: Salut!
16: Però brindes amb aigua?
15: Em fa vella, perquè així recupero els minerals que perdo durant el dia i que el meu cos no genera de forma natural. Vinga, un brindis perquè triem l'aigua que ens omple de vida i de...
17: Salut!
18: Salut! Salut!
15: Font vella, l'única reconeguda per experts en nutrició.
3: Amb el gran sorteig d'aniversari del Club Caprabo t'esperen viatges valorats en 3.000 euros i compres gratuïtes. Participa i per cada 30 euros de compra i suma participacions extres activant els teus cupons digitals i amb el joc de l'app. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
17: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
20: Hora 14, amb Joan Bofill.
21: Ara són les 2:24. L'Audiència Nacional dona la raó a Shakira i Hisenda li haurà de retornar 55 milions d'euros, més de 55 milions. Recordem que la cantant va acceptar una multa de 8 milions d'euros per haver defraudat entre els anys 2012 i 2014, però en canvi va recórrer un exercici, el del 2011, que Hisenda també li reclamava. I ara, el Tribunal, l'Audiència Nacional, accepta el recurs de la cantant i ha ordenat a l'Agència Tributària que li retorni gairebé 60 milions d'euros d'aquell exercici, Martí.
11: Sí, el 2011 Shakira va fer una gira mundial de 120 concerts a 37 països diferents i segons la sentència a la que ha tingut accés Ser Catalunya, l'Audiència Nacional considera que no va passar el temps mínim a Espanya per estar obligada a tributar els ingressos d'aquella gira. El llindar sol posar-se als 183 dies. En un comunicat, l'equip de la cantant ha retret que Hisenda la perseguís, tot i que aleshores no tenia tampoc casa ni tampoc fills a l'estat i lamenten que hagi calgut un calvari, diuen, de 8 anys per arribar a aquest punt. L'Agència Tributària haurà de tornar 55 milions que li va retenir els interessos i també haurà de pagar les costes i ja ha anunciat que demanaran a l'advocat de l'Estat que ho recorri al Suprem.
21: I els Mossos han detingut dos homes presumptament relacionats amb la mort violenta d'un altre a Reus. Els detalls dels Tele Vaidalgo.
18: Ambdós van ser detinguts al lloc dels fets a l'interior d'una masia. Els agents van rebre l'avís que hi havia una baralla i quan van arribar al lloc es van trobar el cos sense vida i amb signes de violència d'un home de 43 anys. Allà van localitzar els dos individus de 46 i 79 anys i un d'ells va intentar fugir al veure les dotacions. El cas s'està investigant sota secret d'actuacions.
21: I avui hem sortit al carrer aquest matí a preguntar a bars i botigues al centre de Barcelona si ja es podia pagar o no amb Bizum. Avui és el primer dia que entra en funcionament un mètode de pagament que ha de substituir les targetes de crèdit i les empreses americanes que hi ha al darrere i que farà transferències instantànies entre client i el local. Ara bé, com hem comprovat, avui aquest servei, nou servei de Bizum, a la majoria de llocs encara no estava disponible. Martí Ramírez.
19: La implementació serà progressiva i dependrà de cada banc, que anirà avisant els clients de quan poden començar a fer servir aquest mètode de pagament.
22: El nostre Datafone va fer una actualització fa 10 dies, però sí que ara incorpora l'opció de Bizum.
19: De moment, entitats com CaixaBank, BBVA o Banc Sabadell ja han començat a activar el sistema en alguns usuaris i comerços.
23: Veo en el Datafone que está la opción que dice Bizum, pero me preguntaba para qué servía.
19: La majoria, però, encara no el tenen.
24: Encara no hem rebut cap informació ni per part del banc ni per part de companys.
19: A partir de l'1 de juny es posarà en marxa l'aplicació Bizum Pay per iPhones i Androids i la companyia espera que abans que acabi l'any el servei ja estigui disponible per tots els seus clients d'Espanya, més de 30 milions. A diferència del pagament amb targeta, aquesta transacció és directa del client al compte de la botiga, sense intermediaris, com Visa o Mastercard. Això permetrà als negocis ingressar els diners immediatament i no haver d'esperar uns dies a que es faci efectiu el cobrament.
21: I atenció a aquesta dada. 5.700 persones van morir en centres psiquiàtrics de Catalunya durant la Guerra Civil per les males condicions a les que s'hi veien sotmeses.

0: realitat a través d'un estudi de la Generalitat, el col·lectiu Besnets per la Dignitat, que demana trobar aquests familiars i reparar la seva memòria històrica. Eva Hidalgo.
1: La fam, la superpoblació i les males condicions d'higiene són els principals motius d'aquesta elevada mortalitat. Una de les víctimes va ser el besavi del Francesc Martínez, portaveu de Besnets per la Dignitat, que va morir 2 mesos després de ser traslladat del Pere Mata de Reus al psiquiàtric de Sant Boi. Ha passat pels micròfons de l'Equip de Tarragona.
2: Al final van ser els últims dels últims dels últims, no? Els oblidats dels oblidats, no? Potser està pitjor vist ser una persona amb problemes de salut mental que no un presoner, no? Les històries dels nostres familiars amb problemes de salut mental al passat estaven molt silenciades, no? I era complex.
1: Fa una crida per dignificar els seus noms i cercar els parents. El proper 13 de juny es farà un acte d'homenatge a Sant Boi.
0: En esports, última hora sobre l'estat de salut de Fermín. Té una fractura al dit petit del peu i haurà de passar pel quiròfan. Adrià Soldevila.
3: Sí, és una notícia d'última hora. Bona tarda. El Barça comunica que Fermín López va patir durant el partit contra el Betis d'aquest diumenge una fractura al 5è metatarsià del peu dret. Per tant, s'ha trencat el dit petit del peu dret. Diu el Barça que serà sotmès a tractament quirúrgic. Per tant, passarà pel quiròfan Fermín López, que veurem si arriba o no a la cita del Mundial que comença l'11 de juny als Estats Units.
0: Això després d'un cap de setmana de cara i creu per als dos altres equips catalans. L'Espanyol ja s'ha salvat.
4: Otro añito para los que hablaban, otro en primera, otro!
0: Bravo! I el Girona, en canvi, s'ho juga tot dissabte que ve contra l'Elx.
3: Sí, cara i creu per l'Espanyol i el Girona en la penúltima jornada de Lliga. Després de patir moltíssim durant els últims mesos, l'Espanyol ja està matemàticament salvat. Va guanyar ahir a Pamplona davant l'Osasuna per 1-2 i seguirà sent equip de primera divisió la propera temporada. L'antítesi d'aquesta alegria és el Girona, que s'ha complicat la vida. Ahir va perdre 1-0 al Metropolitano davant l'Atlètic de Madrid i s'ho jugarà tot en l'última jornada de Lliga. Ara, en posicions de descens, dissabte vinent tindrà una final a Montilivi. Els jugadors ho saben, han de guanyar. Depenen d'ells mateixos. La victòria el salva contra l'Elx, però l'empat o la derrota el condemna a la segona divisió.
0: I recordeu que aquesta nit ha estat operat Àlex Márquez, una fractura a la clavícula i una vèrtebra del coll, el seu estat de salut després de la greu caiguda d'ahir a Montmeló. Arribem a 2:15. Continua la informació aquí a la sèrie, també a sercatalunya.cat.
5: El Láser, con Javier Casal.
6: 2:30, 1:30 en Canarias. Dicen los que controlan el aplausómetro de Génova que esta mañana ha habido menos aplausos y menos vítores que en elecciones anteriores. ¿Será el cansancio? ¿Será la resaca? ¿O será que no se han cumplido las expectativas? Juan Manuel Moreno celebra en Génova su victoria sin mayoría absoluta en las andaluzas, un resultado que, como en Extremadura, Aragón, Castilla y León y ahora Andalucía, obliga al Partido Popular a entenderse con Vox. Moreno dice que el lío ahora es menos lío.
7: No ha evitado el lío usted, señor Moreno, le quería preguntar.
8: ¿Sigue? Bueno, tenemos menos lío, 53, un poquito de lío más, chicos.
7: Sí, bueno, un lío.
6: Un lito y que aspira a gobernar en solitario.
9: Vamos a ver, yo creo que el resultado en Andalucía es lo suficientemente contundente y lo razonable, lo sensato, es respetar lo que la mayoría de los andaluces han decidido en la jornada del día de ayer, que es que el Partido Popular, digamos, gobierne, ¿no? Y gobierne, creo que de una manera en solitario, ¿no?
6: De momento no hay contactos entre el Partido Popular y la ultraderecha, que no habla de sillones, pero sí de cambiar el rumbo de Andalucía. Primer titular, por tanto, el Partido Popular aspira a gobernar en solitario. Segundo titular, lo ha dejado aquí María Jesús Montero tras el batacazo del PSOE anoche. Lo ha dicho con Ángel Senoy por hoy. Dice que no se marcha, será la líder de la oposición, pero sin asegurar que vaya a terminar la legislatura en el Parlamento de Andalucía.
10: Yo dejaré el escaño como comprometí desde el primer día y pasaré a ejercer, a ser la jefa de la oposición, que es donde
11: va a estar
10: me ha puesto
11: 4 años ejerciendo, ¿no? De jefa de la oposición.
10: Uno nunca puede decir 4 años, ¿no? En 4 años pasan muchas cosas.
6: En 4 años pasan muchas cosas. Montero, que asume el fracaso de su candidatura mientras Moncloa se aferra al discurso del nuevo fracaso del PP, que convocó este tour electoral para librarse de la ultraderecha y ya ha tenido que sellar 2 acuerdos con Vox y un tercero que está al caer en Castilla y León.
5: Hora 14. Lo que pasa, lo que importa.
6: Así que vamos a comenzar en la sede de Génova 13, en la sede nacional del PP, con aplausos, sonrisas, pero

0: Encetem el llapis de memòria de l'Albert Espinosa amb La vida sigue igual, de Julio Iglesias, que aquest és el primer gran hit de la seva carrera i, de fet, amb ell va guanyar el Festival de Benidorm de 1968, una cançó que el Julito va compondre a l'hospital mentre es recuperava d'un gravíssim accident de cotxe que va estroncar la seva carrera com a porter del Real Madrid. I aquí, Albert, veig certs paral·lelismes amb tu, perquè tu anaves per porter del Barça.
1: Sí, jo jugava als alevins del Barça.
0: Encara que era mica, però...
1: Era porter, jo sempre dic que era molt bo, perquè ningú ho pot demostrar ja, era boníssim, i era el que més m'agradava a la vida, jugar a futbol, era una bogeria, podia passar-me el cap de setmana fent 14, 15 partits, i curiosament aquesta cançó a mi em recorda molt al meu pare, que li agradava molt aquesta cançó, però... Sobretot quan vaig entrar a l'hospital, tenia una mare hospitalària que deia, bueno, que ens va ensenyar a tots els nens que tenien càncer a ser valents a la vida, a l'amor, al sexe, i era una dona increïble de 90 anys que cada matí posava aquesta cançó a tot volum a l'hospital i ens explicava això, que les coses passen, i ella deia que viure és aprendre a perdre el que has guanyat. I aquesta cançó sempre em recorda aquella mare hospitalària que em va ensenyar que qualsevol pèrdua és un guany, i jo encara cada dia tinc un tocadiscos que m'encanta i cada dia em desperto amb una cançó del Julio Iglesias. Són diferents, però és un homenatge. Jo crec que aquesta gent gran que supera els 70-80 anys, que sap on estan totes les pedres i t'ensenya una mica com no tocar-les, no? I com aconseguir vibrar-les, no? I, bueno, a mi m'entusiasma el Julio i té una mica a veure amb el llibre, no? El llibre, hi ha un personatge que rep una acusació que no sap si és de veritat o és falsa, i recordo el que deia el Cary Grant, no? El Cary Grant deia que la teva forma de ser el que tu ets, el teu honor, per dir-ho d'alguna manera, és com un coixí ple de plumes, i que si algú el posen entredit és com si les plumes marxessin al vent, no? Que encara que al final puguis demostrar la teva innocència, és molt difícil recollir totes les plumes, no? I crec que el llibre també parla una mica de, bueno, les traïcions o les acusacions falses, i no sé, és curiós, però a mi crec que aquesta cançó et desperta la felicitat de viure i sempre ho ha fet.
0: Però això que dius de les acusacions falses, tu que sempre escrius de vivències pròpies, és que tu ho has viscut, això?
1: No, jo no, però jo vaig tenir un metge que és una mica del que va la novel·la, no? Hi havia un metge a l'hospital que li van acusar d'algú molt greu i anys després me'l vaig trobar. I em va impactar molt com va viure tota aquella acusació que va rebre, i em va emocionar molt la forma en què s'ho van prendre ell i la seva família, no? I li vaig demanar un dia que em regalés la història per poder-la explicar. I ell és el que em va dir la frase aquesta de Cary Grant, que em va tocar molt. I jo sóc dels que quan em diuen o m'expliquen alguna cosa d'una persona, jo no m'ho crec si no ho he viscut o he vist en primera persona.
0: Doncs ara no s'estila, en aquests temps que corre.
1: Bueno, però jo crec que és molt important, no? Crec que és molt important confiar, no? En els teus ulls i en les teves oïdes, no? I crec que el llibre parla també una miqueta d'això.
0: Que ara parlaves de la figura de la mare hospitalària, que trobo que no n'hem parlat prou, almenys en els mitjans, d'aquesta figura, que al final són herois, els veritables herois. Qui era la teva mare hospitalària?
1: Bueno, era una dona que va néixer aquí a Barcelona, que tenia 90 anys, que havia fet, jo crec que 20 feines diferents, s'havia casat 3 cops, tenia 12 fills, però es va passar quasi els 10 anys que jo vaig estar a l'hospital, ella tenia una malaltia pulmonar molt greu, i ens va acollir a tots com si fossin els seus fills hospitalaris, amb la qual cada nit, quan s'anava el teu pare i la teva mare, pujàvem allà, ens feia un colacau, i a mi em vaig tenir la sort que em va explicar les 7 regles per ser feliç. Em va dir un dia, recordo que vaig ser l'únic que no li van donar passe de fin de setmana, i em va dir, t'explicaré les 7 regles de ser feliç. I jo crec que vaig tenir la sort d'escriure tot el que em relatava o escrivia en papers. No en tenia res en aquell temps, però amb els anys m'he adonat que era una sàvia i em va donar eines per ser feliç, i sempre vaig pensar que dels 30 nens van morir 29, només vaig quedar jo, i vaig tenir la sort d'aprendre d'una persona gran, i jo estimo molt la gent gran, perquè penso que tenen una saviesa que la comparteixen amb tu.
0: Anem a l'important, quines són les 7 regles per ser feliç?
1: Clar, molta gent m'ho demana, eh? Home. Passa que el problema, Jordi, és que ella em va dir que només ho podia explicar quan veiés que la meva mort s'apropava. Però jo era un adolescent, i bueno, jo tinc una amica que sempre em diu, fas mala cara, hauries d'explicar-ho ja, però jo com era un adolescent li vaig dir, home, deixa'm explicar una. I una me la va deixar explicar. I jo recordo, tenia 13 anys i ella em va dir, has d'aprendre a dir no en aquesta vida. I em va explicar quasi 7 folis del per què, però jo en aquell moment només volia dir sí a la vida i després he entès quantes vegades he dit no i s'ha convertit en un sí, no? I ella parlava molt de metàfores que a mi m'encantava. Ella deia que un èxit és allò que està entre dos fracassos, no? I jo, quan de vegades hi ha algun fracàs, penso que ara vindrà un èxit increïble.
0: Bé, si no expliques les altres, vol dir que et trobes bé.
1: Estic perfecte.
0: Que estàs algun com una dia, rosa.
1: Algun dia les explicaré, eh? Perquè jo penso que...
0: Home, això s'ha de compartir.
1: Són tan curioses i tan belles i tan diferents, a més. Però és que ella era molt, molt diferent.
0: Que tu que portes tants anys amb això, amb la mort orbitant al teu voltant, com et portes? Com l'afrontes? Què hi sents? Et fa por? No et fa por? Què?
1: No, perquè jo a mi em van donar un 3% de possibilitats de viure, em van dir que anés a Menorca, a un hospital, a passar l'últim mes.
0: I entre partir... d'altres, perquè quan vas venir aquí, que ara comentàvem amb l'Òscar, un metge t'havia dit que, o sigui, 2 mesos abans hauries d'haver mort, a l'abril del 2023.
1: Sí, als 50 anys calculava que moriria i, bueno... Jo crec que a mi el que m'agrada molt és pensar què vindrà després de la mort, no? I jo penso que vindrà algo brutal. Crec que et convertiràs en un protector d'algú que estimes. I també la meva mare hospitalària tenia una teoria que per mi era molt vella, que deia que les nostres ànimes en realitat no eren una, eren 7 trossets de 7 persones al món, amb la qual quan algun dia a les 8 del matí et despertes trist i no saps per què, ella deia que un trosset d'aquestes 7 ànimes que tens a dintre en aquest món està visquent un moment difícil, no? I a mi m'entusiasmava això. Ella també deia que tenia ànima de cèrvol i ànima de roses. I va ser molt bonic perquè quan va morir allà la van enterrar a Màlaga i vaig anar i em va dir l'home, l'enterrador, em va dir, mira, una cosa increïble, i és que a sobre de la seva tomba havien crescut un centenar de roses. Mm. I no s'ho explicava, jo deia, sí, perquè té ànima de roses, no? I crec que al final, quan mors, en realitat només mor una setena part de tu, no? La teva ànima està en 7 persones més, i a mi una de les coses que més m'agrada és trobar les ànimes que tinc dintre, no? I intentar sentir el mateix, amb la qual jo aconsello no fer mal a ningú, perquè potser t'estàs fent mal a tu mateix, perquè aquella persona té un trosset de la teva ànima i tu tens un trosset de la seva.
0: I això et serveix per afrontar la teva pròpia mort i també, entenc, per les morts d'éssers estimats teus.
1: Molt, molt. A mi, bueno, hem parlat a l'Òscar, però a mi em va afectar molt perquè 10 dies abans li vaig dir, hauríem de fer el llapis de memòria a la tele amb una orquestra. Li vaig dir, seria tan xulo una orquestra sencera. I em va dir, m'encanta, parlem-ne, no? I va morir 10 dies més tard, però sempre vaig tenir la sensació que persones com ell o aquest programa, a través de la música, es treus l'ADN de l'ànima de les persones, perquè al final les cançons t'acompanyen la resta de la vida i et canvien, no? La meva mare sempre deia que havies de trobar el teu tot a la vida, perquè si no et conformaves amb petiteses i cap petitesa t'omplia com el tot. Però que quan trobaves el tot ja no necessitaves cap petitesa a la vida, no? I jo crec que això és la vida, és trobar el teu tot. Potser trigues més o trigues menys, però quan el trobes ja no et distreus mai més amb petiteses.
0: Qui són els teus protectors, Albert?
1: Jo crec que la meva mare hospitalària està aquí al costat i el meu pare, de veritat, que el vaig perdre fa 10 anys i, bueno, la mort d'un pare trigues, com a mínim, jo he calculat 18 mesos en superar-la, però passa alguna cosa increïble, que al final et converteixes en la gent que perds, no? Jo m'he convertit una mica amb el meu pare i amb la meva mare hospitalària, no? I acabes entenent per què fan les coses que no entenies, no? I els noto molt a prop. Quan vaig estar fa poc al col·lapse, li vaig dir al Jordi González que veia una dona poderosa al seu costat i em va dir, és la meva mare, ha de ser la meva mare, perquè estava creuant la Diagonal fa poc, venia una bici, jo no la vaig veure, i algú em va tirar cap enrere i vaig sentir el perfum de la mare. I jo crec que els protectors no poden aconseguir que et passin coses bones, però sí que aconsegueixen que no et passin coses dolentes. Jo fa 3 anys tenia que agafar un avió que estava allà i quan estava a punt d'agafar-lo em va trucar un amic, jo tinc un amic que els seus amics els té a la nevera amb lletres. És a dir, si fossis el seu amic...
0: Com un imant.
1: Com un imant, Jordi, Albert... I fa com crucigrames amb la gent que s'estima. I em va trucar, abans que agafés l'avió, em va trucar i em va dir, no l'agafis. I dic, per què? Diu, perquè ha caigut la B del teu nom i en lloc del verb pone alert. I has d'estar alerta. I jo vaig pensar, tio, has tancat la nevera amb força i s'ha caigut un parell de lletres. Però saps allò que dius, bueno, no sé, i no el
0: vaig agafar. Per si de cas, no l'agafaré.
1: No l'agafaré.
0: El perdré.
1: Sí, i va caure. Sí, sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí.
0: Que, i si et mors, què vol dir?
1: Bueno, li he demanat que tregui el meu nom de la nevera, perquè no puc estar la resta de la vida
0: no.
1: Esperant que caigui...
0: Però si et mors, què vol dir? Que el protector no ha fet bé la feina, o què?
1: Bueno, però és que jo crec que no és cap secret. Tots d'aquí, els que ens estan sentint, en 200 anys, per ser generosos, tots estarem morts, no?
0: Molt generós.
1: Molt generós. I jo crec que morir forma part de la vida. Crec que al final les pors són dubtes no resolts. Si algú no resol una dubte, es converteix en una por. I jo crec que morir no és trist. Jo ja confesso que m'agradaria morir un divendres, és el dia de la setmana que més m'encanta, són les estrenes de cine, la gent està feliç, et pot venir a veure el dissabte, si vol, al tanatori. Jo només vull treballar migdia, mitja tarda.
0: Val.
1: A mi que no m'espongan tot el dia, sinó de 3 a 6, que està molt bé. I crec que pensar aquestes coses, si algun dia mor un divendres, la gent dirà, hosti, quina sort ha tingut l'Albert, no? Que mor quan ha volgut, no? Però crec que forma part de la vida. A mi no em fa por ni tristesa i sobretot em produeix una felicitat, no? Perquè he vist marxar tants i cap ha tornat, amb la qual cosa ha d'haver algú molt bo fora.
0: Bé, els protectors, com deia ara l'Albert Espinosa, que és un tema que entra dintre del seu nou llibre, el No has estat mai sol, i ara sonarà una cançó que l'Albert relaciona amb aquest llibre. Ara ens explicarà per què, però la cançó és Ruido, de Joaquín Sabina.

0: Al llapis de memòria de l'Albert Espinosa també hi hem trobat Ruïdor de Joaquín Sabina, que és un tema publicat l'any 1992 dins del disc Física i Química, i que, com dèiem, Albert, tu relaciones amb aquesta nova novel·la, amb el No has estat mai sol. Per què?
1: Bueno, jo em vaig despertar molt temps amb aquesta cançó. Quan estudiava a la universitat, a enginyeria industrial, em despertava amb aquesta cançó i no l'havia tornat a sentir des de l'any 94 o 95. I ara que l'has sentit, m'ha produït aquesta estranyesa que et produeixen cançons que has deixat de sentir. I la vaig començar a sentir un dia, que la vaig apagar de seguida, que va ser el dia que va morir el Dylan, que era un nen que tenia 6 anys, portava des dels 2 lluitant contra el càncer, i potser al cap de l'any coneixo 50 o 60 nens que els seus pares volen que els conegui, els ajudi, però jo crec que cap com el Dylan. Jo crec que el Dylan tenia una força, una energia, una felicitat, era un noi increïble, i el dia que va morir... per la tele estàvem posant aquesta cançó i la vaig haver d'apagar, i al poc temps em va trucar la seva mare per dir-me que el Dylan pues, havia marxat, no? Havia estat el dia anterior amb ell, i vaig passar tota la setmana següent que somiava amb aquesta cançó, m'apareixia el Dylan i en deia dos lletres, XL, XL, tota l'estona, tota la setmana, i al final vaig haver de trucar als pares i dir-li somia amb el Dylan i em diu XL, no sé què pot ser. I es van emocionar molt i em van dir és que el Dylan volia que la família comprés una moto, que era no sé què, no sé quants, una marca 750XL, i no la volíem comprar ja perquè ja havia mort. I la vam comprar al final, i aquesta mort, quan mor un fill, doncs la família es queda una mica tocada, bueno, bastant tocada, i aquesta mort ha servit perquè la família doncs, fes viatges, es reconnectés la parella, i d'alguna manera jo crec que el Dylan sabia tot això, no? I somiar amb ell i que sonés

0: Sí, amb la qual a partir d'aquell dia jo crec que tinc la sort. Per somiar coses has de tenir un polo, no? Una persona que ha marxat que t'ajuda a connectar. No? I fa poc amb la meva editora del llibre li vaig dir somio amb tu i un anell. I es va posar a plorar i em va dir la meva mare va morir i l'anell pues, cap dels tres fills volia deixar que el tingués l'altre i al final no en parlo amb els meus germans perquè es va quedar un a l'anell, no? I em va dir, l'aconseguiré. Jo pensava, matar els germans o alguna cosa. Però no, no, han arribat a un pacte increïble, han fet les paus, es torna a parlar i cada quatre mesos pues, té l'anell un dels germans.
1: Història compartida.
0: Història compartida, no? I aquests somnis són xulos. Ja havia tingut, però a partir del mort del Dylan, jo crec que ell és un dels protectors que tinc. El vaig estimar moltíssim perquè era un nen lluitador i recordo que l'última setmana em va dir, ell volia ser davanter del Barça, i em va dir, vull jugar al camp del Barça en un entrenament amb l'Íñigo Martínez, perquè era el seu fan absolut. Ja havia acabat la temporada, vaig trucar a l'Íñigo, li vaig explicar, i si era a les 10 del matí, a les 12 es marxava a Tailàndia amb les seves filles i tal, i era absolutament impossible que a les 4 estigués aquí. I em va dir, perquè jo crec que hi ha gent bona, que la meva religió són la gent bona, i hi ha gent bona com l'Íñigo Martínez, que va deixar que l'avió marxés, les vacances posposessin, i va estar de 4 a 6 de la tarda l'última setmana amb el Dylan al camp d'entrenament, xutant-li pilotes i fent-li el seu somni, no? Amb la qual crec que pare està amb mi, jo crec que pare està amb l'Íñigo ara i ara Aràbia Saudí, Cuilaldo, perquè crec que era un nen d'aquells que, per mi, no ha mort. Està dintre de tots els que vam tenir la sort de conèixer un nen i, d'alguna manera, aquest ruido del Sabina, que és, per mi, una de les cançons més boniques perquè et desperta dolor dintre, et porta també molta, molta felicitat.
1: Increïble. El que ens acabes d'explicar, que pel que he entès, hi ha famílies que es posen en contacte amb tu perquè tenen nens que estan patint càncer?
0: Sí, normalment és l'osteosarcoma, el que vaig tenir jo, la filla de Luis Enrique. És una malaltia que té quasi un 90% de possibilitats de morir i també altres malalties, però sí, a través d'associacions com la Vilavecchia, que si algú vol algun dia treballar, treballar, ajudar. La Fundació Vilavecchia per mi és la número 1 de tot el món, són brutals. I de vegades pues, t'escriuen a l'Instagram, al correu.
1: I tu hi vas?
0: Sempre, sempre, perquè a mi em van venir a veure, no? I normalment intentes, saps que molts moriran, però et porta una felicitat total, no? Ara hi ha una noia que se'n va anar a Menorca uns dies i també té un diagnòstic difícil, però conèixer la Vega... És d'aquelles coses que es regala la vida, perquè jo crec que si estàs trist, passeja't per un hospital pediàtric de càncer i et portarà la felicitat immediata. La meva mare hospitalària em deia mai et preguntis per què ha passat això, perquè el perquè sempre et portarà la tristesa, la depressió. I jo mai m'he preguntat per què. Quan em va sortir lo de la paròdia vaig pensar, bueno, potser és la fi en menys d'un mes, però buah, tot el que hem viscut és brutal.
1: Uf! Realment, mira, ara m'ha vingut al cap un article que crec que escrivia l'Alfonso Ursí aquesta setmana sobre el Paco Umbral quan estava ja terminal, no sé si l'has llegit,
0: no.
1: que hi va perdre un fill de...
0: El Mortal i Rosa ho explicava en aquell llibre. Sí,
1: i
0: sí.
1: Quan ja estava terminal es passejava per l'oncologia pediàtrica de l'hospital i s'asseia a mirar.
0: Clar.
1: I es quedava allà mirant. I els infermers li van preguntar a la directora del centre, bueno, aquí ve un senyor que s'asseu, es posa a mirar nens, i la directora li va dir, molesta algú? Clar. Doncs deixeu que miri.
0: Clar. Bueno, i té un llibre que si la gent no ha llegit, Mortal i Rosa, explica
1: brutal.
0: Tot el dolor que va ser perdre un fill petit i com li va canviar la forma de mirar, no? Jo, a mi, el que em passa és que em porta molta felicitat conèixer-lo, sabent que segurament el diagnòstic i al final serà terrible, però tenen unes ganes de viure i una forma de somriure que a mi m'emociona molt, no? I tant de bo algun dia puguem dir que el càncer pediàtric, o tots, els càncers han desaparegut, però mentrestant jo crec que són absoluts herois, són polseres vermelles. Anava d'això, no?, de convertir nens en càncer amb herois, no? I crec que l'únic és que fins i tot quan van fer la versió italiana, el Braccialetti Rossi, van canviar les polseres pediàtriques que eren blanques.

0: Casa Vermelles, no? Amb la qual crec que al final és un símbol de lluita i crec que no els hauríem d'oblidar mai, no? I pensar en ells com a herois i, bueno, jo de vegades, quan penso en el Dylan i en tants nens que he conegut, penso que són una força imparable d'aquest món i aquests sí que es queden per cuidar molts.
1: I el Guido, el protagonista de No has estat mai sol, també ha passat per aquest tràngol i el va superar. Mm-hmm. No? Ara és un influencer, 18 anys, en principi ho té tot per sentir-se realitzat, però si grates una mica, veus que... Miau.
0: Bueno, és que jo crec que és el mal d'aquesta societat, no? Crec que al final, en poc temps, aconsegueixes tantes coses que on està el camí per seguir, no? Guido significa el que troba camins, no? El significat del seu nom, no? I crec que en aquesta vida mai t'has de cansar de viure. Jo crec que per viure has de viure i has d'acceptar-ho tot, la tristesa, la felicitat... I crec que aquest llibre també t'ajuda a trobar el teu camí. La meva mare hospitalària ja deia que hi havia tres cimes a la vida, no? La primera cima, el primer... d'alguna manera és el que vols fer a la vida, no? I aquest cim és important, perquè li poses moltes ganes, però quan aconsegueixes el que vols a la vida, quan arribes al final del primer cim, t'adones que potser no et fa feliç. I el segon cim és normalment el contrari al que buscaves a la vida. Et costa més saber quin és aquest cim, però quan el trobes t'adones que no t'interessava en absolut aquell primer cim. I després em deia que hi havia un tercer cim que no el buscaves tu, et buscava una persona i t'adonaves que aquell tercer cim és el preciós, no? Jo tinc la sensació que estic acabant el meu segon cim i que aviat començaré aquest tercer cim, no? I
1: un dels... Que ara no saps quin és, encara.
0: És que no depèn de mi, Jordi. És arribar a una persona... pot ser l'amor, o pot ser el dolor, o pot ser alguna cosa, o pot ser la marxa d'una persona. Potser és la marxa de la meva mare, que jo crec que quan mori la meva mare em tocarà d'una manera que serà complicat, però també em portarà un plaer, no? Perquè em convertiré en ella, no? Que crec que és lo bonic, no? Però aquest tercer cim no saps què és. I com he posat el mail al llibre, molta gent em diu estic al final del primer cim, però ja sé que és el... I normalment el segon cim és el contrari al primer. Si en el primer has buscat fama i el segon busques el contrari...
1: La tranquil·litat, no?
0: Sí, i jo crec que això és la vida, no? L'oportunitat de recanviar.
1: Déu-n'hi-do, quina mare hospitalària. Res a envejar el Dalai Lama, eh? Que, Albert, ara mateix està sonant de fons una cançó dels austríacs Opus, que és Life is Life, que és, té a veure amb un dels teus últims projectes audiovisuals, que és Life is Life, també,
0: sí.
1: Que ara en parlarem, però la veurem en sèrie o pel·lícula, el teu nou llibre, el Mai has estat sol?
0: Té pinta. Jo tinc la sort que quan vaig per Polsera de Marmelles es va fer a 32 països, 32 versions. Una de les més conegudes és pues, conèixer Spielberg en Estats Units, estar amb ell, amb Octavia Spencer, amb la creadora de Friends, Marta Kaufman. I quan coneixes tota aquesta gent sempre et diu enviem quan facis alguna cosa que tu pensis. I vaig pensar, per què no enviar a la productora Amblin aquest llibre en anglès? I realment, pues, estan bastant interessats, i al igual que una productora italiana, els hereus de Sergio Leone, tenen una productora molt xula, Leone Films, i també estan interessats. Jo crec que pot quedar una història, la veritat és que el llibre és molt al sexto sentido o Ghost, i seria preciós transformar-ho, no?
1: I, sèrie o pel·li?
0: Jo vull pel·li. Jo vull el Guido amb pel·li, i bueno, ja m'han dit opcions pel Guido de 18 anys i els actors que proposen són brutals, no? Però bueno, haurem d'esperar perquè aquests projectes van molt lents, però podria ser una pel·li molt, molt xula. I...
1: Amb en Timothée Chalamet, no? Que té 45 però segueix fent de xaval.
0: No sé. Bueno, han dit un nom però no te'l puc dir. Ui. I seria molt xulo. Però bueno, la cançó que sona per mi és de les últims
1: projectes. No me'l pots dir aquest nom, eh?
0: No te'l puc dir.
1: Però és d'aquí?
0: No, és americà. És molt conegut per una sèrie que ha fet, però bueno. I aquesta
1: pel·li... Que
0: cadascú pregui
1: les conclusions que vulgui.
0: Si llegeix el llibre, li serà fàcil de trobar. Òbviament, aposten per algú que ha fet la professió que té TikToker i Instagram. Té molts seguidors, no? Però sí que és veritat que aquesta cançó em porta una de les pel·lis que millor m'ho vas passar escrivint-la, que és Life is Life, que és una cançó de la meva infantesa que, buah, la sentia a tot hora, i amb el Dani de la Torre vam fer una pel·li preciosa sobre com era la vida als anys 80, i està a Netflix, si algú la vol veure, i crec que té un et dona com una felicitat total, perquè crec que el Dani de la Torre, que és més conegut per La Unitat i pel·lícules i sèries com Marbella, però aquí és el seu toc emocional, i va ser preciós perquè la seva mare havia mort de càncer, i quan estava a punt de morir li va dir a la mare, li va dir, mira, m'ha arribat un guió d'Albert Espinosa, el de Polseres Vermelles, i és una història emocional d'aquestes que fa l'Albert, i la mare li diu, fes-la. I va morir el dia següent, i la va tenir que fer. Amb la qual mai estaré suficientment agraït a la mare del Dani de la Torre, perquè li deia, haz algo sin tiros, haz algo sense policies, no? I la veritat que és una de les pel·lis que, quan fas una pel·li per Netflix, potser el més bonic és que saber que durant 2 setmanes està número 1 a tots els països del món, no? Amb la qual rebia mails de tants països que en tenien aquesta història sobre uns nois que agafaven un cotxe des de Barcelona i anaven a Galícia a passar l'estiu i després tornaven, que era increïble com la sentien com pròpia, no?
1: Doncs va, una miqueta de Life is Life.

0: Albert, fent una ullada als teus llibres, sèries, pel·lis, he detectat que toques la major part de vegades a la franja d'edats entre nens, entre 8-9 anys i 20-21-22.
1: En quin sentit? Els protagonistes?
0: Els protagonistes.
1: Ah, sí.
0: Això té a veure, no sé, amb, per exemple, que és una època on tu, per exemple, vas estar hospitalitzat, que és una franja de l'etapa vital que sents que te la van treure d'alguna manera, que no la vas poder viure en plenitud, o què?
1: No, jo crec que perquè m'interessa molt aquest món de la gent que és més jove, no? Crec que al final a Life is Life pues, explicava la meva infantesa i la de tots que hem nascut als 70, 80, que de vegades pues, bevem pel·lícules com Stay By Me i diguem, hòstia, som nosaltres, no? Però Stay By Me està situada als 50, no? Però al final te la fas teva, o el Club de los Poetas Muertos, Història, o l'Indomable Will Hunting, i a poder fer Life is Life amb protagonistes que realment visquessin aquells moments d'aventures amb les bicis, doncs em feia feliç, no? Polseres Vermelles, òbviament, he d'explicar la meva vida quan era petit i tenien que tenir l'edat que jo tenia, i Los Espavilados crec que era un conte pendent, perquè la planta de sobre que jo estava hospitalitzat estaven els nens que tenien esquizofrènia, que tenien malalties mentals, teòricament, i no paraven d'escapar-se, no? I jo vaig conèixer molts espavilados d'aquella planta que em deien, jo estic bé, no? Però quan tens 14 anys, 15, no pots decidir que no vols estar ingressat. El que decideixes els teus pares, no? I actualment, ara mateix, totes les plantes públiques de malalties mentals infantils estan plenes i la majoria de nens no haurien d'estar allà. No necessiten un tractament farmacològic. I Los Espavilados, per mi, era un intent de posar veu als que no tenen veu ni per decidir que no volen estar a l'hospital, no? I hi ha tants nens que després han vingut i m'han dit, després de veure Los Espavilados, vaig aconseguir que els meus pares em traiessin i acceptessin que jo sóc així. Que de vegades pues, tens una forma de ser una mica diferent, però jo sempre dic que has d'estimar el teu caos, la teva diferència i el que et fa únic, no? De vegades he fet pel·lis com Eugenio, que el protagonista era un...
0: Sí, clar, hi ha algunes que
1: era un adult, no? I jo crec que tu i en 65 minuts estaven allà, tenien 30 anys, però...
0: Certa tendència, he dit, a això.
1: Clar, hi ha una mica...
0: Si
1: hi ha una...
0: mires aquestes pel·lis, veus sí. Polseres, Planta Quarta,
1: sí, Espavilados... Sí, jo crec que sí, però bueno, jo també he intentat... Les novel·les he fet Lo mejor dir es volver, que potser és la meva novel·la preferida amb aquesta, que parla d'una senyora que té 100 anys i quan arribes als 100 anys pots decidir donar el karma artificial. És a dir, si algú t'ha fet mal a la vida i la vida no li ha tornat, quan compleixen 100 anys, l'Estat et permet donar-li a aquesta persona el dolor. I a mi és una de les novel·les que més m'agrada perquè vaig utilitzar tots els meus somnis premonitoris que he tingut a la vida per col·locar-los allà, no? I 2-3 anys abans de la pandèmia jo vaig dir que hi hauria una pandèmia i vaig dir que el 2022 guanyaria la final argentina del Mundial ficant un doblete Messi, no?
0: I per sort ho vas dir en una entrevista prèvia.
1: Bueno, i el llibre del 2019, clar, que està escrit a la plana, no sé si 142.
0: T'ha donat les gràcies al Leo?
1: Sí, sí, no ell personalment, però me preguntó algú del seu famós entorn, em va preguntar com veia el Mundial següent, no? I vaig intentar somiar i sí, sí, he vist, però lamentablement la predicció...
0: Vas intentar somiar, m'agrada molt. Què vol dir? Tu vas intentar, no? Va pensar
1: clar,
0: de
1: si
0: futbol...
1: Tu... No. Si tu em dius somia algo, ho puc aconseguir. Simplement m'ho has de dir i trigaré potser 2 o 3 dies i vaig somiar...
0: L'Euromillón, Albert Espinosa.
1: Vaig somiar el tercer número de la loteria de Nadal, una vegada.
0: Bueno.
1: El tercer. I ja no existia, no el vaig poder comprar. Però bueno, he somiat que el Mundial el guanyarà un país que no ha guanyat mai el Mundial.
0: Si no saps exactament quin.
1: No, perquè t'apareix com una pantalla i una frase, és molt curiós, com si fos cine, sobre un teló i apareix i posava això. Llavors he mirat, mira, ara acabo de robar aquí a l'Acer.
0: Això. A Grupo Prisa, ja has robat,
1: sí,
0: cuidado.
1: He robat això, el Panini. El Panini. I així miraré, però bueno, pot ser Països Baixos, Portugal, podria ser.
0: Curaçao, que també va al Mundial, eh? Ja
1: Mèxic, veurem. Mèxic. Jo crec que serà Portugal, eh? I també crec que seria bonic pel...
0: Pel bitxo.
1: Sí, home. Jo crec que un any guanya el Messi, un any guanya el Cristiano... Jo crec molt amb la gent bona, el Niño Martínez ara està amb el Cristiano Ronaldo, al Nassar, i em diu, és una persona tan bona, i jo m'ho creu, si m'ho diu l'Iñigo Martínez, jo m'ho crec.
0: Si diu l'Iñigo Martínez, doncs ens ho creurem. Un mundial que juga als Estats Units, per tant...
1: Mèxic podria ser, eh?
0: També està Mèxic, sí. I també em sembla que algun partit es jugarà a Las Vegas, és a dir, a casa del senyor Elvis Presley.

0: Runaway d'Elvis Presley sonant al llapis de memòria de l'Albert Espinosa, una cançó de finals dels anys 60, de la qual només hi ha gravacions en directe des de diferents punts de Las Vegas, que va ser on el rei del rock doncs, va fer les seves millors actuacions. Quins records et porta aquest tema, Albert?
1: Bueno, jo vull que el dia que m'enterrin, bueno, que en cremin, posin aquesta cançó. És la meva... Bueno, Elvis i Michael Jackson són els meus preferits, amb Julio, però aquesta cançó, bueno, l'he sentit a l'original del cantant que la va crear, però jo crec que la versió que fa Elvis és brutal. I jo vaig tenir la sort que el meu pare va conèixer Elvis. Sí, jo tinc dos sorts. El meu pare va conèixer Elvis i la meva mare va conèixer Robert Redford, perquè poca gent ho sap, però Robert Redford va venir a estudiar a l'Escola Massana Pintura i es va seure al costat de la meva mare i van pintar junts un quadre. Havien de pintar junts un quadre, Robert Redford. I recordo que volien sortir junts per Barcelona i la meva àvia li va dir a la mare no sortís amb aquest que porta texans, perquè en aquella època porta texans...
0: I que és molt lleig, sobretot.
1: Bueno, això no crec, perquè era guapíssim, però mira, va conèixer el Robert Redford i el meu pare va fer... va anar a fer com algo de la mili a Alemanya i va conèixer l'Elvis que estava fent allà la mili també, que el van obligar a anar-hi i el va conèixer i el meu pare tenia una pua que encara conservo de l'Elvis, amb la qual sempre he pensat que són aquelles dues persones que a mi m'hagués encantat conèixer en persona, tant el Robert Redford com l'Elvis, i crec que aquesta cançó jo me la poso molt sovint perquè crec que té algo preciós, no? Bueno, l'Elvis és el millor, continua sent el millor i tant de bo, pues, com jo crec que està viu en algun lloc.
0: Tu creus que està
1: sí,
0: viu?
1: I també Michael, també està viu. I Julio està viu també, pues, poden venir al meu enterrament i cantar els tres aquesta cançó, seria preciós.
0: Que...
1: Vindries, llavors? Jo... Si t'arriba, Tanatori de l'Albert, canta Elvis, Michael Jackson i Julio Runaway...
0: Si no ve Julio, segur que vinc. Mira què et dic. És el que porto pitjor dels tres. Que quants éreu a casa dels Espinosa Puig quan tu eres petit?
1: Tres.
0: Si tu ets fill únic...
1: No, tres amb el...
0: Ah, tres germans? Cinc.
1: Sí, sí, jo sóc el del mig. Que... Els del mig són els millors i sóc escorpí.
0: Els invisibles,
1: tu què
0: no?
1: Ets?
0: Jo sóc peix.
1: Peix. Bueno, hi ha un capítol al llibre que és el perdó dels escorpins. Que si m'estan escoltant escorpins, si tu li fas un en escorpí, li has demanat tantes vegades perdó...
0: Són rancuniosos, eh?
1: No, necessiten un perdó de veritat. Tu, per exemple, li fas algun escorpí i li dius...
0: Jo en tinc, a casa en tinc d'escorpins.
1: Sí, li dius...
0: I tens raó.
1: Ho sento? No. Has de trigar com a mínim 10 minuts, donar les explicacions i dir un ho sento de veritat, i a l'escorpí et perdonarà. Però ai, si no...
0: Has de demanar aquest perdó, eh?
1: Però ben fet.
0: Ho aplico vale, bé.
1: I ja està. Però un escorpí és molt fidel. Si no el maltractes, és molt fidel per tota la vida.
0: Que quan tu eres petit et deien, Albert, tu què vols ser de gran? Tu què, per on tiraves?
1: No, jo futbolista.
0: Tu porter, eh?
1: Sí, sí, porter de futbol sempre, sempre.
0: Però a més el porter dintre el futbol és el Grinch, perquè això va de marcar gols i el porter és el que els ha d'evitar, és l'anticrist del
1: no,
0: futbol.
1: No, però jo vaig entendre de seguida que si feia de porter jugaria sempre. Perquè el primer dia vaig veure que ningú volia ser porter i vaig pensar, buah, aquí hi ha una oportunitat. I llavors, potser el dissabte, diumenge, a l'urbanització, jugaven els de 10 anys, 12, 15, 30, 45, i jo jugava en tots els partits. I jo recordo que el meu gran moment com a porter va ser un dia que vaig jugar com 8 partits i no em van ficar cap gol en els 8 partits. Ho recordo perquè va començar a venir gent i deien, porta tot el dia, i sí, sí. I recordo que hi ha un moment que van tirar una pilota, que jo estava a mig, vaig girar-me, vaig anar corrent fins allà, i amb una mà sense mirar la vaig parar, Jordi. I això ho tinc a dintre perquè jo crec que hi ha moments que jo li dic retazos, moments quan ets petit, que no oblides mai a la vida, que són els teus grans hits de la infantesa, que són molt petits, com una mà parant un gol, però bueno... Va ser un d'aquells moments preciosos. I a part estava el meu pare i ja vaig veure com va posar els ulls igual de grans que imagino que quan li va donar la pua a l'Elvis.
0: I penses molt en això, en el ICI, que hagués passat?
1: No. Perquè jo crec que la vida són pèrdues que es transformen en guanys. Potser és dolorós. El dia que et diuen que et tallaran la cama és dolorós, però també vaig tenir un metge que aquella nit va venir amb mi, es va seure al llit i em va dir com vols el monyó. I dic, què vols dir? Diu, com el vols? El podem dissenyar junts I jo vaig dissenyar amb el meu metge assegut al mateix llit com volia el Muñó, no? I realment és preciós perquè el vaig dissenyar jo, però va convertir algo que havia de ser traumàtic i dolorós, perquè és una operació de quasi 7 hores, en algo preciós perquè em va fer partícip, no? Amb la qual he tingut la sort que en els 10 anys de càncer sempre he sigut partícip, i crec que és important que el nen sigui partícip, que ho sàpiga tot, perquè si no ho buscarà el ChatGPT i pugui formar part de lo que és la seva malaltia. Sí que és veritat que l'únic que assumiu amb dos cames és quan jugo a futbol, i jugo molt, i quan vaig fer els nostres tigres veuen jet al TNC, pues, va ser una obra que vam convertir en un camp de futbol i jo feia de porter allà, i va ser com tornar, i com ara el director intentava no ficar-me molts gols, en tenia molt respecte.
0: I si el papa és Elvis, la mama és Joan Manel Serrat.

0: Doncs aquí tenim aquelles petites coses de Joan Manuel Serrat, perquè la mama, molt Robert Redford i moltes històries, sí, però el que no li poden tocar és el nano de Poble
1: Sec. El Serrat, i que torni ja, jo crec que ja està bé, ja s'ha retirat suficient, i que torni a fer una gira.
0: Tu creus que tornarà? Ell ens escolta molts dies, ara.
1: Jo espero que sí, perquè és el millor, i jo crec que ha de tornar. Jo crec que està molt bé marxar, jo crec molt en que es retiris per després tornar, perquè crec que portes una felicitat, i bueno, aquesta cançó, en tants viatges en cotxe, en cintes de casset, l'he sentit, i té com una... Bueno, jo crec que totes les cançons del Serrat tenen una força increïble. Vam estar a punt de col·laborar el No me pides que te beso porque te besaré, una pel·li que vaig fer sobre nois que, pues, diferents, que tenien diferències mentals, i era una cançó molt positiva, i recordo que el vaig trucar i li vaig dir: jo vull que el No me pides que te beses la facis tu, i em va dir: és que jo me'n vaig de gira amb Sabina i passaré 6 mesos de... que no tindré temps més que de concert, ser feliç i viure com un boig amb el Sabina, i ho vaig entendre. Al final la va fer Macaco, que també va ser molt bonica la cançó, però sempre m'he quedat amb ganes de treballar amb ell en una cançó per a una pel·li o una sèrie, i curiosament a Polseres Vermelles van posar moltes cançons, però no van posar cap de Serrat, però moltes estones amb la meva mare a l'hospital pues sentíem a Serrat, i d'alguna manera jo cap dia que estava a l'hospital, perquè jo era molt petit, tenia 13 anys i no havia sortit de casa, i per la nit pues, hi havia molt rebombori, perquè de vegades morien persones o cridaven, i jo sempre m'anava a dormir amb els cascos fins que em despertava, amb la qual cosa potser soc de les persones que més he dormit amb el Serrat fins desconnectar i marxar.
0: Que ara has dit un tema, ja per acabar m'agradaria comentar-lo, que és la teva mare amb tu a l'hospital, perquè aquí hem parlat molt de que tu has passat molt de temps a l'hospital, però com ho han portat els teus pares? Perquè clar, tu eres el seu fill, aquí li han tret una cama, vull dir, com
1: bueno,
0: han viscut ells?
1: És complicat, jo mai no hauràs vist cap història meva que parli dels pares com a protagonistes, ni a Polseres Vermelles eren protagonistes, perquè jo crec que com els pares del Dylan, no? Com ho porten complicat, i la meva mare pues, ho portava bastant complicat com el pare, perquè de cop canvia la teva vida, i jo pensava que eren molt grans quan jo vaig tenir càncer, però només tenien 46, eren joves. Però a mi em semblava com que eren molt grans i que bueno, estaven preparats, però jo crec que ningú, no he conegut cap pare, i normalment em deixen veure el nen pel matí amb els pares, i el nen no parla, i per la tarda sense els pares, i el nen sempre et diu: ara t'explicaré que em preocupa perquè els pares no ho porten bé, no? Amb la qual cosa el nen ho viu amb una felicitat diferent, i mai m'atreviria a fer una història de pares amb càncer, perquè crec que el dolor que els provoca és diferent a la felicitat en què la visquem nosaltres, perquè et surten unes ganes de viure brutals.
0: Doncs Albert, hem arribat al final del teu llapis de memòria. Et sembla si per tancar el cercle acabem amb Lucas, de Luz Casal?
1: És que és la cançó perfecta. Per mi és una cançó que parla d'un nen malalt, em recorda molt al Dylan, i jo l'he dit tantes vegades a la Luz Casal que és la cançó més bonica d'amor, perquè si l'escolteu parla d'això de... en lo que te conviertes, que és un protector.
0: Albert Espinosa, ha sigut un plaer tornar a conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Igualment, i espero que converteixis això en un programa de tele aviat, amb
0: orquestra.
1: Una orquestra, i crec que la gent ho viuria amb una felicitat total.
0: Ho podem provar, l'Òscar li hagués encantat.
1: Segur.
0: Amparo Pérez a la producció, Manel Sainz a la tècnica, Oriol Vila a la web, i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora. Que tingueu molt, molt bona tarda. Us quedeu amb la Luz Casal. So

0: La Ventana, con Carles Francino. Ràdio Barcelona. 96.9 FM. Cadena SER.
1: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
2: Saps que la disfunció erèctil afecta la meitat dels homes de més de 50 anys? No estàs sol. Les disfuncions, l'ejaculació precoç, els problemes de pròstata tenen solució. Demana cita a Andrologia Barcelona, el centre de referència en salut masculina amb uròlegs i sexòlegs experts. Al carrer Muntaner, al centre mèdic Tecnon o andrologiabarcelona.com. Discreció i resultats.
3: Et posem al dia des de fa més de 100 anys. Però també nosaltres ens actualitzem. Ràdio Barcelona renova els seus equipaments tècnics amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
4: Detrás de todo postre hay un gran secreto.
5: Y es que en Mardel tenemos la receta para que disfrutes de todos los momentos de la forma más dulce.
4: Mardel, dulces de leche, alfajores...
5: En tus postres o como snack a cualquier hora.
4: Entra en dulcedelechemardel.com y descúbrelo.
6: Sol, platja, una caleta amagada

0: i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
1: Volem portar la Champions des d'Oslo. El dissabte 23 de maig, a partir de les 5 de la tarda, el Keti juga als Barça, amb la narració d'Anna Palet i amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez. Des de Casa Cupra Raval, al Passeig de Gràcia en Diagonal. Futbol Club Barcelona, Olímpic de Lió. Vine a animar les jugadores del Barça capitanejades per Alexia Putellas en una final històrica. Inscriu-te a través de sercatalunya.cat i la web de Casa Cupra Raval.
2: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
3: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
5: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
6: La Ventana, con Carles Francino.

0: Cadena Ser.
1: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, la Bohème, la flauta màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi, i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
2: Formació professional. Estudis que no sols et preparen per encaixar en un únic perfil. A iLearn, amb el 90% d'ocupabilitat dels nostres cicles, encaixes en la vida real. iLearn, FP oficial, amb futur reivindicatiu.
3: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
4: l'Auditori.
3: I per anar de museu, concert i espectacle,
4: l'Auditori.
3: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
5: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
6: Que obri una llibreria sempre és una bona notícia, i més si està especialitzada en teatre, perquè n'hi ha ben poques. L'ho hem d'agrair al director Ferran Utzet. La llibreria es diu Jàssera i està situada al carrer Sitges, al Raval. Una jàssera, per cert, és, en llenguatge teatral, l'espai posterior a l'escenari per on es mouen els actors i actrius sense ser vistos per l'espectador. Si us agrada llegir teatre, teniu diferents opcions. La col·lecció Llum de Guàrdia, impulsada per Editorial Coma Negra, i el Teatre Lliure, Coma Negra, que també impulsa altres col·leccions rellevants, com dramaticles i paragrafies. Aquesta darrera, dedicada a la dansa i desenvolupada conjuntament amb el Mercat de les Flors. L'Institut del Teatre, en col·laboració amb Galès Edicions, té la col·lecció Zona d'Emergència. I no hem d'oblidar editorials com Arola, que fa temps que aposten pel teatre, o sales com la Beckett i la Flyhard, que editen els seus textos propis, a més de la màquina expenedora de llibres del TNC.
5: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.
7: Cadena Ser. El poder de la conversación.

0: Avui, al balcó, els professors tanquen la Sagrada Família i la bogeria del cap de setmana per comprar i revendre un rellotge. Fem tertúlia amb Ariadna Martínez, Clara Blanchard i Lucía Ramis.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: La set, Joan Bofill, bona tarda.
1: Bona tarda, Anna.
0: Què és un pis zero? O una infradenúncia o la indefensió presa? Què són els enterraments de beneficència o el dret al record?
1: Són només 5 conceptes dels 562 que recull el nou diccionari del sensellarisme en llengua catalana. És una guia indispensable que explica un món que no veiem o no volem veure i que afecta a quasi 2.000 persones que viuen pels carrers de Barcelona, més de 6.500 persones que no tenen llar a Catalunya.
0: En David Fernández, que és col·laborador del Balcó, ja ho sabeu, deia en un article al diari Ara que els mots configuren i eduquen la mirada. I citava l'Equipàs, així ho deia, que ha fet possible aquest diccionari. Deia en Jordi, la Bea, la Marisol i en Guillem. Què hem fet al Balcó? Doncs dur-los a gairebé tots aquí, al Balcó. Marisol Alafont, voluntària, 30 anys a la Fundació Arrels, ara col·laboradora al Centre Obert, Jordi Garcia, voluntari del Centre Obert d'Arrels, i la Beatriz Fernández, directora d'Arrels Fundació fa 2 anys. Què tal? Com esteu?
2: Molt bé. Molt bé.
0: Benvinguts.
3: Gràcies.
0: Quin regal, no?, que ens va fer a tots en David Fernández.
3: Sí, sí, sí. La veritat és que l'article és molt xulo. Sí, sí.
0: Qui té la idea d'aquest diccionari que tinc aquí sobre la taula i com es posa en marxa tot plegat?
4: Doncs hola, bona tarda. Sóc en Jordi.
0: El voluntari.
4: Diuen que sóc l'impulsor. Senzillament, no sé, no recordo com, doncs va caure a les meves mans la proposició de llei del sensellarisme. Diria l'any 22-23,
0: que encara arrosseguem, després en parlem.
4: Sí. I res, llegint-la, me la vaig llegir i vaig llegir en una disposició final que es deia, venia a dir que calia organitzar un corpus, la nomenclatura pròpia de l'àmbit del sensellarisme i incloure-la dins del diccionari de la llengua catalana. I allò em va fer pensar, dic, ostres, vol dir que no hi és, que no existeix aquest corpus, doncs vinga, doncs ja tenim un pretext per fer-lo.
0: Però imaginàveu que serien més de 500 paraules de conceptes?
3: No, jo crec que no.
4: No, al començament recordo que havíem comptat aproximadament unes 350.
0: Sí.
4: I s'ha estirat.
0: Mm-hmm. Com vau funcionar? Bé, què vau fer? Reunions i de l'A a la Z, anar afegint paraules que normalment utilitzeu vosaltres i que la majoria desconeixem, en molts casos. Com va anar?
3: Sí, això el Jordi potser fa com la introducció i jo continuo, perquè té una lògica, eh? O sigui, aquest diccionari està fet amb tota la rigorositat que marca una obra com aquesta. El Jordi també té un passat, no?, amb el Termcat, que això també ha ajudat molt a fer aquesta part més rigorosa i més científica, i té una lògica. Si comença tu, Jordi, i jo acabo de completar.
4: Sí, té a veure amb això, la idea també sorgeix d'això, que com jo havia treballat al Termcat durant força anys, doncs coneixia la metodologia. Llavors doncs dic, bé, doncs jo sé com tirar-ho endavant, doncs posem fil a l'agulla. Doncs primer de tot el que vam fer és, explico sintèticament.
0: Sí, sí, sí.
4: El primer que vam fer doncs és fer una mena de recerca documental de literatura especialitzada de l'àmbit per saber manuals, llibres, lleis, informes, doncs per tenir una recopilació d'obres d'on poder extreure els termes, d'on poder fer el que s'anomena el buidatge.
0: Perquè, perdona, altres països tenen diccionaris de sensellarisme, ni França ni Anglaterra, perquè això està també a utilitzar les paraules en francès i en anglès i en castellà.
3: Sí, de fet, perdó, aquest és un dels punts, és a dir, en el dia a dia moltes vegades fem servir paraules que les agafem d'altres idiomes i les fem servir tal qual, i la traducció no és ben bé correcta quan la fem, llavors aquest diccionari també ha servit una mica per poder portar, no?, a la nostra llengua. Clar. Aquestes paraules, aquestes expressions. Però
0: Jordi, segueix.
4: Bé, llavors, un cop teníem aquestes obres, el que vam fer és això, fer el buidatge. El buidatge és extreure, detectar els termes, detectar aquelles paraules que són termes de l'àmbit i extreure-les. I llavors les vam gestionar a través d'un gestor de terminologia que ens va cedir al Termcat. Era una eina informàtica que ens permetia gestionar la informació. Un cop fet aquest buidatge, el que vam fer ja és doncs organitzar, distribuir els termes amb àrees temàtiques per poder fer la revisió també d'una manera més còmoda, no de l'A a la Z, sinó per àrees temàtiques especialitzades.
0: Clar.
4: I això ens permetia, doncs, ens facilitava la feina i també ens va permetre doncs que cada àrea temàtica la pogués revisar persones experts, professionals experts en cada àrea.
3: Correcte, i aquí faig l'apunt, no? O sigui, aquí sí que llavors a nivell d'entitat, doncs, per exemple, jo recordo, jo era, en aquell moment era la jurista de l'entitat, llavors hi havia tota l'àrea temàtica de dret, em sembla, o la part més de drets o
4: termes legals.
3: O termes legals, llavors amb l'equip de juristes ens van passar tot un seguit de termes per revisar i després nosaltres, des de la nostra experiència jurídica amb sensellarisme, també vam aportar els termes que coneixíem. I el mateix vam fer doncs, amb treball social, amb carrer, etc.
0: I deixeu-me que la Marisol, que encara no li hem escoltat la veu, la Marisol porta 30 anys, oi?
2: 27, exactament.
0: 27. Tu, Marisol, vas a portar paraules. Perquè tu estàs en contacte amb la gent al carrer. Quines paraules, per exemple? Perquè se'n facin la idea.
2: A part dels 27, vaig estar 17 en l'equip de carrer. I va ser molt enriquidor. Aleshores, bueno...
0: L'equip de carrer, què vol dir?
2: Arrels té un equip de persones que surten al carrer a parlar amb les persones, a intentar que es vinculin o a acompanyar-les, més que res. Perquè hi ha persones que no es logren vincular, però que han tingut l'acompanyament sempre d'Arrels. Doncs un dia quan en Jordi em va dir mira, o va sortir amb una conversa, no ho sé. I jo vaig començar a pensar en paraules i un dia li ensenyo un paperet i li dic aquestes les teniu i ja està.
0: Digue'm algunes.
2: Pues, dignitat, empatia, respecte, què més?
4: Vincle.
2: Vincle, consol... Moltes paraules.
4: Esperança.
2: Sí, gràcies.
0: Que bàsiques.
2: Sí, exacte. Per mi eren molt importants, perquè per mi, quan tu li dones una mica de dignitat a les persones, a partir d'aquí la persona ja... ja... Són aquests petits gestos, per mi, que són molt importants.
0: Ja, mireu, la primera, perquè entengui l'oient com funciona aquest diccionari, la primera és a la intempèrie. I posa en espanyol és a la intempèrie, a la belle étoile en francès, in the open air en anglès. Però per mi la definició és preciosa, aquesta. Diu, en un espai descobert, sense sostre ni recer, i amb exposició al rigor del temps. Clar, tu aquí estàs parlant de pluja, estàs parlant de fred, estàs parlant de calor insuportable, tot està ple de definicions, perquè algunes us diré que són com poètiques i molt encertades, és a dir, us he imaginat a tots discutint moltíssim cada frase.
3: Sí, sí, és que jo crec que hi ha una part del diccionari... Repetiré una cosa, que és que a més estic repetint des del dia que ho vaig escoltar. Quan vam fer la presentació hi havia la persona que ha coordinat a nivell del TERMCAT, és a dir, la terminòloga, que no treballa ni és voluntària ni coneix res, o no coneixia fins ara res del món del sensellarisme, però que va revisar tots els termes. Doncs quan va acabar la seva presentació ella va convidar a tothom a llegir el diccionari, no a consultar-lo. A llegir-lo, perquè i em va, jo crec que a tots ens va agradar una mica aquesta expressió, perquè és el que reflecteix una mica la voluntat que tenim amb el document, no? De dir, explica, o sigui, a part de definir, explica la realitat del sensellarisme, i ho explica de forma molt concreta, que és a través de les paraules. Però totes les paraules, i això ho diem molt sempre, o sigui, cap d'aquests termes és neutre, i cap d'aquests termes et deixa indiferent quan el llegeixes, no? Jo crec que també aquesta és la característica o la gràcia del document, també.
0: Per exemple, ara parlaves dels drets, tu que ets jurista, Bea. Hi ha el dret a l'habitatge, el dret a la higiene, que són drets que no es compleixen i queden claríssims aquí. I que potser tots ho sabem, però que val la pena que aquí es recordi. Hi ha el dret a la ciutat,
3: correcte,
0: que és el dret a les persones a un espai col·lectiu on trobar les condicions adequades per desenvolupar la vida política, social, cultural...
3: Correcte.
0: Tampoc.
3: Correcte, perquè el que hem fet és l'exercici, i això el Jordi ho explica millor, jo crec que hem fet l'exercici de vincular doncs això, no? Tots aquests drets amb el sensellarisme. O sigui, no estem parlant del dret de l'habitatge per se, sinó com es vincula amb el sensellarisme i les persones que estan en situació de sensellar. Jo crec que també aquesta és la característica més important, no? del diccionari.
4: Sí, clar, hi ha molts termes que són termes compartits amb altres... Amb, altres...
0: amb la gent que té sostre.
4: Sí, exacte, amb la gent que té sostre. I el que hem fet és això, a través no de les definicions, sinó a través de les notes, acostar-los a l'àmbit del sensellarisme. És a dir, aquestes notes, veureu que és un diccionari amb moltes notes,
0: no acostuma
4: a passar amb un diccionari terminològic en què et centres en les definicions escèptiques, en què intentes definir de la millor manera possible el terme i ja està. Però aquí les definicions ens quedaven curtes. Necessitàvem explicar més. Llavors, a través de les notes, hem acostat a l'àmbit del sensellarisme i també a través d'aquestes notes, l'altre dia la Marisol em deia és que m'he llegit el diccionari i i l'he trobat que té sentiment.
0: És que té sentiment.
4: I jo crec que té sentiment sí. per les notes, òbviament, no per les definicions.
2: És com un relat.
0: Sí, per exemple.
2: Llegeixes l'obris per sí, on l'obris?
0: És el que deies, que moltes paraules són comunes, no? Però, per exemple, el dret a l'error. Quan tu llegeixes el dret a l'error, què és el dret de les persones a equivocar-se en una gestió o tràmits administratius sense que aquest error comporti sancions? Si ara, no?, la Marisol comet un error demanant una subvenció del que sigui... no passarà res. Si li passa a una persona sense llar, què passa?
3: Doncs, efectivament, el que passa, i ens està passant, que ens hem trobat amb persones que de sobte han de tornar una quantitat de diners impossible de tornar, però per ningú de nosaltres i menys per una persona que, a més, és un error que està vinculat a la seva situació de sensellarisme. Vull dir, és difícil que pugui conèixer com funciona tot quan no pot accedir de forma habitual. Sí, sí, o sigui, té aquest component de posar-lo en el context de la persona que es troba en aquesta situació.
0: Però, clar, aquesta persona té aquest dret a l'error i no ho sap que el té.
3: Correcte, correcte. Sí, sí, també, de fet, és un text que perfectament hauria d'estar també conegut per les persones que viuen al carrer, perquè aquí hi ha moltes definicions de situacions o de drets o de prestacions o d'elements als quals podrien accedir i que no coneixen. I que no coneixen i que, si no els anomenem, no els coneixeran mai.
0: Després hi ha, per exemple, n'hi ha alguns que ja hem après, no?, com la porofòbia. I tu llegeixes Aporofòbia, que és la versió als pobres, l'hem repetit molt als mitjans de comunicació, per fi s'ha fet una feina amb aquesta paraula. Però és que la següent que segueix és la porofòbia institucional. Què és la porofòbia institucional?
3: Vinga,
0: Jordi. Està bé posar exemples.
4: És la porofòbia que ve donada per l'acció o la inacció o de les institucions.
3: Sí.
4: Que les pròpies institucions, encara que no agradi, potser a vegades tenen comportaments, tenen actituds, o dels representants d'aquestes institucions tenen actituds, comportaments aporofòbics.
0: I existeix aquesta aporofòbia.
3: Sí, sí, sí. O sigui, és un concepte que, a més, quan es va incorporar, jo crec que el vam debatre en el sentit de dir, parlem d'aporofòbia com en termes molt generals, però anem a focalitzar. I l'aporofòbia pot venir donada per persones particulars, però també pot venir donada per la institució, per les diferents institucions. I anem a posar-ho, perquè és veritat.
0: A qui va adreçat aquest... Tu bé, això ens ho pots explicar bé.
3: Sí.
0: Què has fet amb aquest diccionari? Ara deies, estaria molt bé que la gent del carrer el tingués, però tu l'has fet arribar amb tota la intenció.
3: Sí, sí, sí. O sigui, d'entrada...
0: Quin camí?
3: La pregunta sobre a qui va destinat, jo crec que va destinat a tothom, per això que us deia, que és un document per llegir, no sabem per consultar. Però sí que és veritat que a nosaltres ens interessa molt que aquells que poden decidir sobretot sobre polítiques públiques o normatives, sobre aquells que poden decidir transformar la realitat de les persones sense llar, doncs rebin aquest diccionari.
0: Parlamentaris, polítics,
3: correcte.
0: Consellers, alcalde...
3: Llavors el que hem fet és això, hem fet una primera acció, que és la que ara d'entrada, després ja l'anirem fent arribar, però la primera acció que hem fet és fer-la arribar al Parlament de Catalunya, a tots els diputats del Parlament. També l'hem fet arribar a les diferents conselleries que creiem que tenen competència en tema de sensellarisme, que no solament és drets socials, habitatge, salut, interior... L'hem fet arribar a l'alcalde de Barcelona, al president de la Generalitat, és a dir, a tots aquells que tenen algun tipus de responsabilitat o haurien de tenir algun tipus de responsabilitat per transformar aquesta realitat.
0: Algun input?
3: Bueno, ha estat molt ben rebut. Sí que és veritat que des del moment en què es va saber que estàvem elaborant aquest document, més d'una persona, més d'algun representant, alguna persona de l'àmbit polític, se'ns havia atensat per preguntar com portàvem el document, i quan l'hem fet arribar, la veritat és que hem rebut d'entrada agraïment. I en algun cas, el més que agraïment és, ostres, ens va molt bé, clar, perquè justament el Jordi parlava de la proposició de llei, ara s'està tramitant una proposició i els diputats que l'estan tramitant han agraït molt el text.
0: Clar, heu fet la feina, els heu fet la feina.
3: Sí, com a mínim hem fet la feina d'explicar-los una part.
0: I jo volia preguntar-li a la Marisol, que porta aquests 27 anys, deia, i 17 de carrer. Com t'expliques tu, després la Bea em donarà la seva, com a directora, que no hi existeixi una llei del sensellarisme?
2: Perquè és molt incòmoda, perquè no dona vots, perquè és una realitat que es vol tapar i van traient la gent d'un lloc, però aquestes persones existeixen i se n'han d'anar a un altre. Ignoren la realitat. i a l'ignorar la realitat és el pitjor que pot fer.
0: De tots aquests anys que portes, ha canviat alguna cosa cap a bé?
2: No, més aviat cap a malament, en l'aspecte de que hi ha més persones al carrer. O sigui, a Arrels atenem a moltes més persones. L'equip de carrer és molt més ampli i, a més, ara hi ha professionals. En aquest aspecte, bé, l'Ajuntament no sé si encara també té voluntaris a carrer. Hi ha en Salut Sense Sostre, persones que són visitades també al carrer. Sí, s'avança una mica, però no és suficient pel que realment és el problema.
0: I segueixen la persona que està al carrer, li ha passat una mica, sempre passa el mateix, diríem, es repeteixen esquemes,
2: sí.
0: I se sent desprotegit i ningú l'ajuda i no el veuen, que és el que sempre diem.
2: Sí, tal qual.
0: No ha canviat?
2: No ha canviat. No ha canviat i hi ha moltes persones que et parlen amb molta pena, hi ha moltes persones que estan enrabiades i en fi, jo particularment no he volgut, jo sóc de les que no he volgut servir mai el motiu pel qual estan al carrer. Simplement els he acompanyat, he intentat acompanyar-los. Acompanyar sense preguntar, estar al seu costat i ja està. I això realment a través dels anys ho veus que ho agraeixen.
0: Com t'hi vas ficar, Marisol, a Arrels, a la Fundació Arrels?
2: Bueno, és una cosa una mica graciosa. En l'any 99, fent zàping, vaig veure un munt de mantes, i que era la Carme Minyana, i dos voluntàries, la Francina i la Maria Àngels, que s'acostaven, i va treure el caparró, una senyora, i va fer una cara de felicitat al veure aquelles dues voluntàries, que després vaig saber que eren voluntàries, d'Arrels, que s'acostaven, que jo sola a casa vaig dir jo vull participar d'aquesta mirada. Mira, va ser una cosa així.
0: Ai, que bonic. Jordi, en el teu cas, que també ets voluntari.
4: Doncs...
0: I ara l'ideòleg del diccionari.
4: Doncs no hi ha un... No recordo un moment precís, però jo col·laborava ja com a donant. Sí que feia una... I faig encara una... donació mensual, i ja feia temps que la feia, i vaig tenir aquella sensació de dir, ostres, això és com molt còmode. Em dona la sensació que allò era molt còmode.
0: Fàcil.
4: Era fàcil, còmode. No? Còmode, fàcil,
0: però sí. Però bonic, sí, però bueno,
4: sí.
0: Era més fàcil.
4: I no sé, no hi ha un desencadenant, però vaig decidir que volia.
0: I quants anys fa?
4: Sí que és veritat que quan vaig decidir fer-ho, vaig dir, però quan m'hi decideixi, no vull que sigui... He d'estar convençut de fer-ho i no vull que sigui flor d'un dia. I recordo que abans de decidir-me de ple, entre que em vaig decidir, va passar el millor, no sé, 3, 4, 5 mesos, 6 mesos, fins que vaig estar convençut de que ho volia fer i que jo no seria això, no seria cosa d'un dia.
0: I es veu que no. I quants anys fa d'això?
4: Doncs aquest any, el octubre, si no m'equivoco, farà ja 9 anys.
0: 9 anys. Bé, a tots són així, els voluntaris.
3: Home, amb aquestes trajectòries potser no tothom, però amb aquest compromís, sí. És una... Jo crec que, bueno, no ho sé, a mi és la impressió que tinc de que enganxa d'alguna manera, no? El fet d'anar tant al carrer, com... Clar, carrer i centre obert realment són els espais en els que pots veure o pots estar com en contacte molt més directe amb aquesta realitat tan punyent. Jo crec que enganxa, o sigui que tenim un equip de voluntaris molt compromès, sí. Mm.
0: Li he preguntat a la Marisol, per què no tenim la llei? Mm. Per què no tenim la llei?
3: És que jo crec que el que ha dit la Marisol
0: és
3: el mateix que diria jo. És a dir, crec que el sensellarisme és una realitat que no s'ha... que s'ha abordat com si fos una cosa, a veure com t'ho diria, com si fos una cosa d'emergència, és a dir, una persona, com si fos que una persona s'acaba de trobar al carrer i li hem de trobar una solució ràpida, i és com s'ha abordat des de sempre. I jo crec que ara ens estem, espero... que ens estem adonant que no és una cosa d'urgència, d'emergència, que es soluciona doncs, amb un dispositiu de fred, per exemple, no? Sinó que requereix una visió com molt més transversal que jo penso que no s'ha tingut. És a dir, el que us deia, no? Hem enviat aquest diccionari a drets socials, però també a habitatge i a salut. Pues aquesta visió de que el sensellarisme també és competència d'habitatge o de salut, que potser són obvietats, doncs fins ara no s'havia evidenciat.
0: Jo vull acabar amb la Z, és que amb la penúltima. Zero absolut. Què és el zero absolut?
4: El zero absolut és quan en un territori doncs s'ha erradicat el sensellarisme.
0: I llegeixo la nota. Mentre que el zero funcional, que és l'última, aquesta sí que és l'última introducció del diccionari, diu, mentre que el zero funcional es considera una meta realista i assolible, el zero absolut sol veure's com un objectiu inabastable. Sí, és inabastable?
3: Nosaltres creiem que no. De fet, nosaltres defensem que és possible que no hi hagi gent dormint al carrer. Però fa falta posar-hi ganes i voluntat i recursos. Però per nosaltres no és inabastable.
0: I posar-ho a l'agenda dels...
3: Evidentment.
0: Dels polítics, dels programes. Hi ha algun país que ho ha aconseguit? Sempre ens parlen del nord, no?
3: Sí. Sí, sí, de fet el paradigma que tenim sempre present és Finlàndia, i és veritat que Finlàndia potser no ha aconseguit el zero absolut, però sí que està encaminat cap allà, és a dir, el zero absolut... El zero funcional, perdó. Perquè sí que és veritat que hi ha una cosa, i és el sistema no deixarà, o fins ara no deixa mai, d'abocar a persones en aquesta situació. Per tant, sempre hem d'estar atents a això, no? I a Finlàndia també passa. O sigui, a Finlàndia encara hi ha alguna persona, potser que es troba en situació de carrer, però han pogut abordar la problemàtica i d'una població en situació de carrer molt gran, doncs han aconseguit trobar els diferents recursos perquè sigui real que sigui minoritari, això.
0: Ara la Marisol deia, no ha canviat res, però ets optimista, com ells?
2: Naturalment que sí. Jo sóc una persona molt positiva.
0: Ja ho veig.
2: Sí, jo crec que sí.
0: Doncs, de veritat, felicitats. Li agraeixo molt a David Fernández. Nosaltres ja ho anàvem a fer, però és així de cru. Havia quedat eclipsat amb altres notícies. Quan llegeixo David Fernández, diu, un equipàs ha fet possible això, i posa els vostres noms, no?, de Marisol, de Jordi, bé, i en Guillem, que no ha pogut venir, vam dir, aquests han de venir ja... aquí al balcó, la Marisol Alafont, la voluntària, 30 anys, 27, a la Fundació Rels, en Jordi García, també voluntari, i qui té la idea d'aquest diccionari del sensellarisme, i la Beatriz Fernández, directora de Rels Fundació fa 2 anys. Moltes gràcies.
3: A vosaltres.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Ha estat un plaer escoltar-vos, igualment.

0: Cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Joan, què està passant i què recollim del dia?
2: Doncs el que hem de fer és estar pendents del temps, especialment a Girona. Hi ha alerta per fortíssimes pluges, especialment també zones de l'Empordà, les comarques gironines, hi havia aquesta alerta per fortes pluges, així que jo crec que el millor que podem fer és connectar ja amb en Jordi Carbó. Jordi, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda.
2: No sé, ara ja hi estan caient pluges intenses, l'alerta era forta.
3: Sí, de fet, és una situació que des de mig matí aproximadament que va afectant diferents punts de Catalunya, a la mateixa ciutat de Barcelona o a l'entorn més immediat, hi ha hagut disparitat de pluja recollida, típic d'aquestes situacions, alguns llocs més de 50 litres, altres tan sols algunes gotes, i ara l'activitat, els núvols més actius els tenim per una banda les comarques de Barcelona, però aquí de manera més aïllada, per exemple, ara mateix una forta tempesta afecta a la ciutat de Manresa, i també n'hi ha cap al Vallès Oriental. Però les immediates 2-3 hores, la pluja continuarà caient amb intensitat a les comarques de Girona. Aquí a la Selva, per exemple, al sud de la Selva, s'han superat ja els 100 litres en alguns casos. És això que ha fet créixer rieres i rierols. Insistim, a les comarques de Girona i a estones al nord de Barcelona, fins les 10-11 de la nit aproximadament, compta perquè hi hauran aquests aiguats que deixen molta aigua en poca estona. Però t'hem de dir que això s'acaba a partir de demà. Tan sols alguns xàfecs durant la tarda al Pirineu més oriental. En general, ja farà molt de sol i començarà un ascens de temperatura que ens portarà aquesta setmana pràcticament ja a l'estiu.
2: Doncs mira, gràcies, Jordi.
1: Gràcies, Carbó.
3: Que vagi bé. Fins demà.
2: Per cert, que continua tallada ara mateix l'autovia A2 a Òdena, en sentit Barcelona. Des de les 7 del matí, que hi ha hagut un accident d'un camió frigorífic que ha bolcat, s'ha hagut de tallar completament la via llavors. Ara només ho està en sentit Barcelona. Encara es continuen les tasques de retirada d'aquesta càrrega i s'estan fent desviaments per la sortida de Jorba cap a la Nacional 2. També a Òdena hi ha un carril tallat en sentit Lleida. Per tant, aquesta carretera que fa molta estona que està afectada. Estem pendents també aquesta hora del carrer Calàbria de Barcelona. A aquesta hora hi ha la reunió del Consell Nacional d'Esquerra en marxa, que ha d'avalar l'acord que Oriol Junqueras ha tancat amb el PSC a canvi de que s'aprovin els pressupostos. Seran els primers comptes que aconsegueix aprovar Salvador Illa a canvi que l'Estat pagui i construeixi la línia del tren orbital, aquesta que doni la segona corona metropolitana sense passar per Barcelona, que s'hauria d'acabar el 2040, que pagaria l'Estat. És una línia que han presentat avui en un acte sense dormir d'Anoia, Illa i també Junqueras.
4: En l'acte d'avui, Catalunya diu que decideix avançar.
5: Més que una línia de tren, que òbviament no és la voluntat de canviar el model de país.
2: I també dos acords més, que l'Estat deixi de tenir majoria al Consorci de la Zona Franca i que l'Agència Tributària de Catalunya tingui 500 milions d'euros més per poder contractar més personal i tenir més recursos. Anem al carrer Calàbria, ara mateix la Laura Pons és allà. Fa estona que aquest Consell Nacional està en marxa, no, Laura?
6: Hola, què tal? Bona tarda, Joan. Sí, Consell Nacional en marxa des de fa pràcticament una hora. S'espera que el Consell Nacional sigui tranquil. Fons de la direcció asseguren que és una reunió per compartir els acords, que no hi ha una votació ni una consulta entre la militància, només es debat sobre l'acord i això, per tant, facilita les coses perquè la trobada no faci descarrilar els pressupostos de Salvador Illa. Si tot va bé, el president de la Generalitat i el líder dels republicans firmaran demà al matí, a primera hora, al Palau de la Generalitat, el pacte dels pressupostos. Faltarà només l'acord amb els comuns, que reclamen actualitzar-lo. El govern treballa amb l'escenari de convocar un Consell Nacional extraordinari divendres per aprovar els comptes i enviar-los al Parlament.
2: Gràcies, Laura Pons. I acabem de saber que el portaveu de Junts, Josep Rius, renuncia a ser el candidat del partit a Barcelona a les properes eleccions municipals. Ho acaba d'anunciar una carta que ha penjat a les seves xarxes. Diu que no vol participar de cap confrontació ni divisió interna. Tot això arriba després que l'actual portaveu del partit a la capital catalana, Barcelona, Jordi Martí, plantés cara a la direcció de Carles Puigdemont i es postulés també per ser el cap de llista. Rius, en canvi, era l'home de màxima confiança de Puigdemont per qui optava aquesta direcció, però finalment s'aparta per evitar que hi hagi primàries a les municipals de Barcelona. Tot això el dia després de les eleccions andaluses, tot i perdre la majoria absoluta i necessitar dos diputats d'un altre partit, el popular Juanma Moreno creu que pot governar en solitari fent valer els 53 escons que ha aconseguit.
7: Yo creo que el resultado en Andalucía es lo suficientemente contundente y lo razonable, lo sensato, es respetar lo que la mayoría de los andaluces han decidido en las urnas el día de ayer, que es que el Partido Popular, digamos, gobierne, ¿no? y gobierne Creo que de una manera en solitario, ¿no?
2: Ho ha dit a l'arribada de la directiva nacional del PP al carrer Gènova. Madrid no ha deixat clar, però, si acceptarà aquestes demandes de Vox, especialment aquest concepte de prioritat nacional davant de tot, que això vol dir, segons l'ultradreta, prioritat nacional, per exemple, per accedir a les prestacions de l'estat del benestar.
7: Nosotros tenemos una prioridad que es la prioridad de Andalucía, y la prioridad andaluza, ¿no? Y por tanto, eso es lo que nosotros vamos a respetar y lo que vamos a hacer y lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Priorizar nuestra tierra, que Andalucía funcione, y ese es el objetivo, ¿no? Pero bueno, ahora mismo, como digo, no hay, estamos todavía en la resaca de estas elecciones, no hay ningún tipo de contacto ni nada.
2: De seguida, en tertúlia, parlarem de les protestes als mestres, avui que és un nou dia de vaga, en aquest cas al barcelonès. Demà serà el torn del Maresme i els vallesos. I segons han explicat els membres de la flotilla que navegava cap a Gaza, embarcacions d'Israel els han intervingut fa poques hores. Soldats haurien abordat una trentena de vaixells a unes 250 milles de Gaza. Segons l'organització, afirma que hi ha una vintena d'embarcacions que hi segueixen i hi ha 23 catalans en aquesta expedició, entre ells l'alcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, afirma que hi ha entre una i dues desenes d'espanyols retinguts per l'exèrcit d'Israel ara mateix i titlla el ministre d'Exteriors d'il·legal el que ha fet l'exèrcit israelià perquè diu que se'ls ha interceptat prop de Xipre i que cap agent d'aquest país té jurisdicció a la zona.
8: El abordaje de las embarcaciones de la flotilla hoy en aguas internacionales en las proximidades de Xipre es una nueva violación del derecho internacional apenas 15 días después de l'anterior interceptació totalment il·legal.
2: Ara mateix hi ha convocada una manifestació per donar-lo suport a Barcelona, al Passeig de Gràcia, a la seu de la Comissió Europea. Allà hi ha en Pau Puig. Pau, explica'ns.
9: Ara mateix, davant de la seu de la Comissió Europea, s'han aplegat més d'un centenar de persones per protestar contra aquesta nova intercepció.
2: Pau, t'estem sentint molt entretallat. No sé si pots agafar, no sé si és el mòbil, agafar-lo d'una altra manera, a veure si t'escoltem millor. Ara, Pau, hola.
10: Ara, bona tarda.
2: Ara sí.
10: Em sentiu, ara?
2: Ara sí, perfecte.
10: Ara, bona tarda. Doncs, com us deia, ara mateix, davant de la seu de la Comissió Europea s'han aplegat

0: convocat més d'un centenar de persones per protestar contra aquesta nova intercepció de la Global Summit Flotilla. De fet, en aquest moment estan bloquejant el passeig de Gràcia, l'estan tallant amb dues direccions. Podem llegir missatges de prou complicitat de la Unió Europea amb Israel o Free Palestine. Pablo Castilla, portaveu de la Global Summit Flotilla, ha dit que no deixaran de mobilitzar-se fins a aconseguir el seu objectiu, arribar a Gaza. De fet, acaba de comunicar que la resta de vaixells que no han estat interceptats ara mateix segueixen el seu rumb cap allà.
1: Gràcies, Pau. Des de la Comissió Europea, aquesta protesta ara mateix al passeig de Gràcia.
2: Tege, Gradari del Balcó, com estàs?
3: Hola, Anna Puigvolta, estàs trist. Per és Fermín.
2: Que, és que jo avui dic, no sé per on començarà, si per Àlex Márquez, que el tenim al cap,
3: no, per ell Fermín... estic content perquè ha sortit de l'hospital, que ens vam espantar molt ahir, però avui...
2: O Lewandowski, que marxa...
3: Ha pogut anar cap a casa. Lewandowski, abraçades, no?
2: Abraçades. Girona s'ha salvat, però el Girona...
3: No, l'Espanyol s'ha salvat.
2: L'Espanyol, perdona, sí. L'Espanyol s'ha salvat i el que està ginyat és en...
3: No, però depèn de si mateix, el Girona.
2: Vale. A tu et preocupa, Fermín?
3: Que això, tinc amics del Girona que m'han dit, però això és la millor notícia, que el Girona depèn de si mateix, i la pitjor notícia és que el Girona depèn de si mateix, no?
2: Perquè
3: són partits de molta tensió, però
2: segur,
3: jo tinc...
2: Passa, segur, passarà, jo també.
3: Sí, jo també tinc plena confiança que
2: però
3: se salva.
2: Però que Fermín pensàvem que era res, no?
3: Espera el Mundial. És que hem passat que és una molèstia que t'ho mirin, que li han trobat que té el metatarsià, que és l'os del dit petit.
2: Quin és exactament l'os? Que jo
3: És l'os del dit petit.
2: No
3: el de la punta, entre el dit petit i el turmell, aquests ossos que ressegueixen tot el peu.
2: Sí,
3: si tu toques la part de dalt del peu, la part de l'empenya, que notes com una guitarra, doncs són els cinc ossos dels cinc dits que van des de la punta del dit.
2: Doncs és el del final de tot, no?
3: És el més...
2: Més cap allà, sí.
3: És el de més enfora. És el de més enfora, el de l'exterior, el del dit petit.
2: Pobret.
3: És l'os més prim. I ha de passar per quiròfan, i quan passes per quiròfan per un os trencat del dit petit, pel cinquè metatarsià, dos mesos no te'ls acostuma a treure ningú. Demà faltaran dos mesos per la final del Mundial, per tant... Llàstima, perquè segurament, si no, el que més en forma estava dels que més en forma
2: I més content d'anar-hi, no?
3: Sí, sí.
2: O sigui que avui li dedicaràs part de la graderia.
3: Dedicarem part de la graderia a això, dedicarem part de la graderia al que dèiem, no? El Girona, tot plegat, i Xavi Pasqual.
2: Xavi Pasqual, que
3: marxa cap a Dubai. Tinc el Seixó a dalt, que li surt fum del telèfon. Per tant, a dos quarts ho endrecem tot una mica, però bàsicament... Val.
2: I m'has dit que l'Àlex Márquez està bé,
3: Ha sortit avui de l'hospital,
2: sí. Ara no para de creure.
3: Està bé, s'està recuperant després de la doble operació que li van haver de fer ahir, d'urgència.
2: Les imatges de l'accident, a mi m'han commocionat,
3: Sí, sí.
2: I la mare, allà paralitza... Bueno, no, o sigui, no puc tornar a veure-ho, això.
3: No, jo, sincerament, les vaig veure de primeres per... Ah, estàs mirant la cursa i et surt, però no he vist repeticions, perquè et glaça.
2: No, tremendo.
3: Et glaça, i sí, tot el que s'ha de derivar, no? Les mesures de seguretat si eren correctes, l'any que ve les motos perdran potència, de si es pot estudiar posar la graella de sortida més enrere per les distants...
2: Sí.
3: Sí, sí, però el fonamental que és que l'Àlex Márquez estigui bé...
2: I tant.
3: De moment, després de l'operació, avui ha pogut sortir cap a casa.
2: Doncs Tege, t'espero, quarts de nou.
3: Molt bé.
2: Gràcies. Ja. Antoni Suárez, del control de so, ara són les 7:33 d'aquest dilluns 18 de maig. De què rius? Què he dit? De maig.
1: No, sí, és una estupidesa, no calia que ho compartissis, però m'ha fet gràcia com has dit maig. Ja està.
2: Com he dit? Maig.
1: Maig.
2: Baix.
4: Però ja estaria.
2: Joan, què ha de sonar?
1: Shakira.

0: Sí, l'any de, però ha dit l'any de la Piqué.
1: I no, era una broma.
2: Clar.
0: Ah, vale.
1: Encara, una, encara no l'agafa.
0: Sí, sí, ara l'he entès.
2: Un xist que
0: era dolenta, tampoc ho he entès.
2: Però era boníssim, no?
0: Bueno, era 2010 quan 2010. Shakira va publicar el novè àlbum d'estudi que es diu Sale el Sol. Clar, heu de pensar que veníem de Mundial de Sud-àfrica, just estava començant la Shakira amb Gerard Piqué, ara he entès la broma, i de fet el videoclip d'aquesta cançó és el que la Shakira grava a la platja de Sant Sebastià davant de l'Hotel Vela. I és un àlbum que també tenia temes molt coneguts com Rabiosa. O també aquest, Antes de las 6.
3: Si desde el día en que no estás ni la noche llega.
0: Aquest àlbum va tenir molt èxit. De fet, els fans el van celebrar moltíssim perquè la Shakira tornava una mica als orígens llatins, cantant en espanyol i una mica en anglès també en aquell àlbum. I en aquells temps, el 2010-2011, li van donar la seva estrella al Passeig de la Fama de Hollywood. Mm. La gala dels Latin Grammy la va anomenar com a persona de l'any. La persona més jove amb 34 anys en aconseguir-ho i també va guanyar l'àlbum de l'any. Va anunciar també la seva gran gira que es diu Sale el Sol World Tour.
4: Hoy, la Academia Latina de la Grabación reconoce a un artista de extraordinario talento.
0: Així la reconeixien els Latin Grammy i després va anunciar aquesta gira Sale el Sol World Tour. Una gira que des del setembre del 2010 fins al setembre del 2011 la va portar per una quarantena de països i fins a 106 concerts. I ens hem de quedar amb això. Finals del 2010, finals del 2011. La Shakira té una gira per 40 països i 106 concerts. Doncs avui, 15 anys després, i amb aquest dard, per exemple, el seu exnòvio pel mig... Ella mateixa dient que la deixen amb la con la deuda en Hacienda. Doncs ara, 15 anys després, aquella gira del 2011 ha servit de prova per guanyar la batalla que la Shakira tenia amb Hisenda. L'Audiència Nacional ha acceptat el recurs de la cantant i obliga a la Hisenda Pública a que li retornin gairebé 60 milions d'euros. Com s'ho ha fet la Shakira, com s'ho ha fet els advocats per demostrar que ella aquell any no el va passar a Espanya com corresponia perquè va estar d'arreu de gira? Doncs el nostre company Martí Oliver ens ho pot explicar, que és qui ha signat
2: amb
0: avui
2: aquesta informació. Amb la música de fons, de Shakira,
0: jo ho he. Amb la música de fons. Hola, Martí, com estàs?
5: Bona tarda, com esteu?
0: Aquests 60 milions d'euros que li retornaran són els que Shakira va haver de pagar quan la van acusar d'haver defraudat impostos per l'any 2011, només 2011. Considerava que ja vivia a Espanya, concretament a Barcelona, la major part de l'any, però ara, gràcies a, com diem, aquella gira, doncs, ella ha demostrat que no, que va passar més temps fora que dins del país.
5: El 2011, Shakira va fer una gira mundial, van ser 120 concerts a 37 països diferents, i el gran debat aquí era si es considerava Shakira resident fiscal o no resident fiscal a Espanya. Si se la considera resident, has de tributar tots els ingressos que tinguis durant l'any, és a dir, no només els que facis a Espanya, sinó en el cas que te'n vagis de gira i facturis en altres països, doncs aquests també els has de tributar per Espanya. Ara, segons el tribunal, el que hem vist és que només s'ha pogut acreditar que Shakira va estar a l'estat entre 143 i 164 dies quan el llindar perquè se't pugui considerar resident fiscal no és l'únic criteri, però sí un dels criteris principals, són els 183 dies famosos que es marquen com a llindar. A partir d'aquí, el que s'ordena és que l'Agència Tributària Espanyola hagi de tornar els 55 milions que se li van retenir, però és que, a més, haurà de pagar uns 5 milions d'euros en interessos, que aquests doncs els paga també l'administració. Però Hisenda, de moment, ha anunciat que demanaran a l'advocacia de l'Estat que ho recorri al Suprem i, per tant, si presenten el recurs, no hauran de tornar els diners fins que l'alt tribunal es pronunciï. Si tardés molt el Suprem, aquests interessos encara es podrien fer més grossos.
0: Però clar, aquests 55 milions més els 5 milions d'interessos són només per l'any 2011. Però sí. Shakira sí que ja havia acceptat haver defraudat a Hisenda els anys posteriors, del 2012 al 2014, i per això, de fet, ja va pactar a Hisenda pagar 8 milions.
5: Exacte, va ser un acord a ultimíssima hora amb la Fiscalia, Advocacia de l'Estat i Generalitat, que l'acusaven de frau fiscal, és a dir, en aquell cas estàvem parlant d'un procediment penal, en aquest del 2011 és un procediment administratiu i aquest acord es va tancar just abans de començar el judici. La Shakira va acceptar que no havia declarat, en aquell cas, 14,5 milions d'euros. Ho va fer a canvi d'una multa de 8 milions d'euros i també 3 anys de presó, que es va poder estalviar amb una multa de vora mig milió d'euros. En aquell moment, l'artista va dir que havia pactat per estalviar als fills la imatge d'ella asseguda al banc dels acusats. I, de fet, una de les grans diferències entre els exercicis és que en el moment, 2011, encara no tenia fills i, per tant, no es podia demostrar que tingués interessos vitals a Espanya, sinó que es podia dir que tenia vincles amb altres països. I, en canvi, a partir del 2013-14, que ja està més consolidat, que ja té un fill que viu aquí i que, per tant, doncs, encara que no estigués els 183 dies, sí que té la vida bastant muntada a Catalunya, doncs sí que es pot considerar que era resident fiscal.
0: Moltes gràcies, Martí Oliver.
5: Fins ara.
2: No sabeu que atentes estaven aquí la Clara Blanchard, Ariadna Martínez i la Llucia Ramis. Com esteu, guapes?
1: Molt bé.
2: Tot bé?
1: Sí, molt bé. Jo estava recordant la sèrie Celeste, la vareu veure o no?
2: Clar. És que és
1: protagonitzada per Carmen Machi.
2: Boníssima, no l'heu vista?
1: No. Molt basada en aquesta història.
0: La que és una inspectora d'Hisenda, Carmen Machi.
1: Exacte, és una inspectora d'Hisenda i està, es passa tots els capítols intentant replegar tots els dies que pot demostrar que la cantant famosa, que no és Shakira, però
2: Shakira. Evidentment, està parlant de Shakira. A veure si compleix els 183 dies aquests.
1: Exacte, i està intentant trobar tota la informació que té disponible per demostrar que ja ha estat al país. I al final no me'n recordo si se'n surt o no. Però sé que acaba anant a un concert.
0: No, però no feu spoilers, que la gent no la
2: Home, és molt divertida, perquè realment és una obsessió. Ella té totes les... un calendari marcat i cada cop que descobreix doncs, que ella ha anat a un restaurant perquè hi ha una foto o que té una
1: xarxa social,
2: tot això.
1: Sí.
2: Demostrant i va posant creuetes per arribar als 183 dies. El que està clar és que aquesta dona ara sí, eh? Ja no hi haurà factura i tan tranquil·la, no?
1: Sí, sí.
2: O sigui que algun comentari de Shakira... que té sort, no? Bueno, sort, que ho ha demostrat.
1: Té bons advocats.
2: Exacte, i té molt bons advocats.
1: I se'ls pot permetre.
2: I clar, i ara, us imagineu, ara que us tornessin 60 milions d'euros, és inimaginable.
0: La declaració et surt de retornar
2: exacte, 60 milions d'euros. Que et tornen 300 i jo volo d'emoció, no?
6: Ho devien tenir provisionat, perquè si no és una hòstia.
2: No, clar.
1: Jo crec que no podria permetre'm els advocats que tenen Shakira.
2: No, és que hi ha un pico, se l'emporta, no?, els advocats de tot això. Fem una pausa, 2 minuts, que tenim moltíssims temes a comentar. Ara tornem.

0: era 2010 quan
1: és
0: Shakira...
1: És de la Maria Piqué, aquesta cançó, no?
0: Perdona?
1: És de l'any... De la Piqué.
2: Ha fet una broma.
0: Imagina't si és vella l'expressió que no ni la conec.
2: L'any de la Picó, no saps aquesta expressió?

0: 7:45, aquí tenim la Clara Blanchard, l'Ariadna Martínez i la Lucía Ramis. Volíem comentar, abans de tot, un fet que va passar dissabte, que el Joan Bofill el va deixar aclaparat. Bofill, tu creus que pots fer
1: no,
0: un...
1: No només a mi, a moltíssima gent.
0: A tothom, a tothom. Té a veure amb els rellotges.
1: És que passava que tu venies... Clar, la botiga Swatch del Passeig de Gràcia està molt a prop d'aquesta ràdio. I ja divendres, molts companys que hi passaven es van trobar una fila llarguíssima amb gent amb cadires, amb tendes de campanya, fins i tot que feia dies, des de dimarts, alguns que estaven fent cua en aquesta botiga perquè es llançava una edició limitada, deien, d'un rellotge que és inspirat en un altre que realment val 15 vegades
0: euros,
1: més.
0: 400 euros, em sembla.
2: 10.000
0: no?
2: O no sé quants.
1: L'original és un Audemars Piguet, que és una marca de rellotges molt, molt, molt cara, de joies,
0: 20.000,
1: que
0: sí.
1: Pot arribar a costar 50.000 euros.
0: Però aquest que venien ara... 100.000,
1: i la reedició del Swatch valia uns 300-400, però era una edició, se suposava, limitada, que es llançava i es suposava a la venda dissabte.
2: Això... I clar, tothom volia comprar per revendre, no?
1: Exacte. Clar. De fet, el que va passar és que al moment d'obrir, doncs hi ha cada vegada més gent, volia comprar-ne un. De fet, la botiga no va poder ni obrir dissabte, van haver-hi d'intervenir els Mossos, la Guàrdia Urbana, tanta gent que hi havia. Clar, divendres aquí a l'hora 14 el nostre company Martí Ramírez va anar a preguntar a alguns d'aquests que feien cua abans que passés tot això per saber per què hi eren, i realment el que feien molts és volien comprar aquesta edició limitada perquè després sabien que si la revenien en traurien bastants diners.
3: Desde que está aquí, que viene de tiendas de reventa directamente, de relojes, de zapatillas, de artículos exclusivos, y viene directamente aquí para comprar. Y ya se lo llevan directamente a su tienda. Y de ahí lo vuelven a revender.
1: I el més increïble és que alguns estaven fent cua a sou, pagats per altra gent i fent torns, ja sigui per col·leccionistes que doncs, no es volen posar a fer cua, o per pàgines de reventa que volen comprar el màxim nombre de rellotges.
3: Típicos clientes que prefieren pagar un poquito más para comprar el reloj de una. Ahí está el negocio y por eso está tanta gente aquí.
1: Però no només ha passat a Barcelona, ha passat a totes les botigues Swatch d'arreu del món, i segur que haureu vist les imatges, a Madrid, a Tòquio, a Ginebra, a Singapur, a Londres, a Milà, a Nova York... I el fet és que just abans de que passés tot això, aquest estancament de botigues en massivament per seguretat, si tu buscaves a Wallapop, per exemple, o plataformes de revenda, trobaves aquell mateix rellotge ja per 4.000 euros. Quan el tingui, te'l vendré, perquè jo sóc el número X a la cua, el tindré i el podré vendre per 4.000 euros.
0: Jo no sé què dir, perquè per mi és incomprensible.
4: Però, i no es pot comprar online? Pregunta 100% ignorant.
1: De moment encara no, és edició limitada.
0: Boníssima, Ariadna, és veritat.
1: El que haig de dir és que ara sembla que estem fent publicitat d'aquesta marca, però el que ha passat és que es juga molt a això moltes vegades, perquè aquesta mateixa marca va llançar una edició limitada d'un altre rellotge fa un parell d'anys, que era d'una altra marca de rellotges molt bona, Omega, que agafaven el rellotge que va portar Neil Armstrong i que anunciava per pujar a la Lluna, era un rellotge d'una edició limitada, i aquesta marca va agafar-lo i va fer-ne una reedició. Per què? Doncs perquè sigués més a l'abast de tothom, que tothom se sentís que podia dur un rellotge que era superexclusiu, i va passar el mateix. I després, al cap d'un temps, un cop passa la febre dels primers dies d'edició limitada, podies anar a la botiga i el podies trobar i podies comprar aquest rellotge.
2: Clar, és que és una estratègia comercial que no és ben bé així, perquè després és una manera d'especular que no sempre funciona, perquè tu creus que podràs comprar aquest rellotge i després revendre'l per 20.000 euros o 5.000 euros, això, i no és veritat, perquè resulta que no són tan limitades com diuen que ho són.
4: I què té tan d'especial? Sembla com un penjoll.
0: Té la corretja molt prima.
1: No,
0: com el descrius?
1: El rellotge com a tal té la mateixa esfera que l'Audemars Piguet, que és el que costa entre 20.000 i 50.000 euros, i és aquella mateixa agafat com si fos un penjoll, però la cosa és que és l'estructura, diguéssim, l'esfera, és la mateixa que representa aquest rellotge de 50.000 euros, que el porten molts famosos, molta gent famosa, no pares de veure vídeos a TikTok, que és un dels rellotges doncs, més volguts, més cotitzats, i que apareixen més com un dels d'estatus, de símbol d'estatus.
2: Tu ara deies que no tenies això, però cada vegada hi ha més joves que estan fent aquesta especulació.
0: És guanyar diners.
2: Però online, moltes vegades, que compren unes bambes determinades de Nike perquè tenen edició limitada per després revendre-les, i ja ho fan amb aquesta intenció especulativa, no? No ho fan perquè se les vulguin quedar, ni per col·leccionisme moltes vegades.
0: Per treure diners, no? Que també és una forma de guanyar-se la vida, i al final amb la precarietat que hi ha, doncs vaig a fer negoci, no?
4: A la pròpia web del rellotge, a la web de Swatch, han posat han demanat als nostres queridos clientes que por favor no acudan a los puntos de venda en grupos numerosos para adquirir este producto a la propia web. Imagina. Que és com un reclam també, sí, no? Sí, com, sí. No vingueu, va, veniu, veniu.
5: Potser sí que és especulació, però és una mica Robin Hood, no? També no és un bé, no és un bé de primera necessitat, vull dir que especulin tot el que vulguin. Jo, si em permeteu l'anècdota personal, jo treballava en una botiga tots els Nadals, tots els meus cosins i jo, quan fèiem 16 anys, pum, cap a Vidal, a la carretera de Sants, a treballar, i començàvem el pont de novembre, el de desembre i tot el Nadal.
0: Botiga de què?
5: De regals, és una botiga de regals, hi havia des de peluixos, sabatilles, hi havia Swatch, i no n'hi havia gaires, no hi havia encara botiga Swatch, i era una xifladura, és que si, el dia que treien un model venia gent de tot Catalunya, o venia gent a buscar recanvis de corretges, i si no la tenien ploraven, no us podeu imaginar.
2: Ara, una cosa clara, que ara deies que especulin tant com vulguis que Robin Hood, no, perquè moltes vegades tu compres amb aquesta idea, et gastes els 400 euros pel mòbil, pel rellotge, i després no el pots vendre,
5: bueno,
2: no
5: el pots col·locar. Però llavors et fots, si estaves comprant per especular.
2: Però
5: mala
2: clar,
5: suerte.
2: Estem parlant de moltes persones que ho fan amb aquesta idea, i després, com que era una estratègia comercial, no era real que fos una cosa o
5: ja,
2: que no era
5: si
2: tan limitada.
5: Si vas de llesta, et pots, vull dir, això és el de dos o quatre pessetes, no?
2: Sí, sí, però que passa sovint, vull dir que no...
0: Jo és I que t'has de menjar el rellotge, no?
2: T'has de menjar el rellotge i no hi ha manera de col·locar-lo.
0: I mira que bé em queda, no?
2: I després l'has de vendre més barat, si és que el vols vendre.
5: Però vull dir que comprar una cosa a 400 perquè t'anar a comprar un ric de, per 20.000 sí. Tampoc em sembla el problema més gros del món.
2: Ah, no. Si te'l compren, cap problema, clar. Sí.
0: Bufill, afegim alguna cosa més de...
1: No, jo crec que ha quedat tot clar, però jo crec que segurament molta gent s'ha trobat els vídeos aquest cap de setmana i no en tenia massa.
0: A mi m'ha anat molt bé que m'ho expliquéssiu.
1: La intervenció de tots els agents de seguretat de diferents països en una botiga de rellotges era una mica surrealista.
0: A mi és que em sembla surrealista, hi ha un rellotge que valgui 400 euros. Ja està, aquesta és la meva aportació.
1: I els de 50.000?
0: És que ja no puc ni opinar, és que no m'entren... És no, com aquí, aquelles xifres que se m'escapen per un rellotge.
1: Jo aquí no estic amb tu, perquè jo soc molt
0: fric dels rellotges. Però ara discutiríem amb l'art, no?
1: I el rellotge és una joia, per mi, és una joia que... Sí. que
0: bueno. Però hi discutiríem si t'has de gastar tant en un restaurant, no?, en un quadre...
1: Sí, però no farem la tortura.
0: No farem la tortura. Deixem-ho aquí.
2: Cap de nosaltres porta... Ah, sí, tu sí que portes rellotge.
4: Sí.
2: Mari, porta sí, rellotge.
0: Preu, Ariadna, això...
4: No arriba als 100 euros.
0: Val. I el meu, home, jo sí, mira, el meu 20. 20 euros.
1: Meravellós. Ja sé. Podem seguir el següent tema, si vols.
0: Anem a la jornada de vaga del professorat a Barcelona.
1: Sí, perquè hem tingut la segona jornada aquesta setmana. En aquest cas, avui hi havia vaga al Barcelonès, a la comarca del Barcelonès. Ja sabeu que es van fent per diferents comarques aquests dies. Demà li toca el Vallès Oriental i Occidental i també el Maresme, però avui, en comptes de tallar carrers o accessos a la ciutat al matí, el que han fet els mestres és dur la seva protesta a les portes de la Sagrada Família.
6: Hem fet una cadena humana des d'una escola fins a la Sagrada Família i ens hem posat cada 2 metres una persona i hem anat baixant tant cadires com taules i fins i tot una pissarra petita amb guixos per reivindicar la vaga educativa, a veure si ens escolten d'una vegada.
1: A les 8 del matí, 450 docents d'escoles de l'Eixample han muntat aquesta aula amb taules, cadires, a les portes del temple, i això ha fet que el temple no pogués obrir les portes a les 9, com estava previst. Els professors s'han mantingut allà fins a les 11, i després ja hi ha hagut la manifestació. I, clar, què ha passat? Doncs que els turistes que tenien entrades, el que han fet, doncs els hi han dit que els hi tornaven els diners.
7: We must wait because we can come later.
1: Aquest turista el que demanava era, doncs, ja que tenim entrades per ara a les 9, perquè no ens deixen entrar després? Però clar, després a les 11 ja també està tot ple. A les 11-12 la Sagrada Família sempre està plena. Així que suposo que no podien recol·locar tota la gent del matí més tard de la protesta.
0: Què us ha semblat la novetat, Sagrada Família, aquesta nova manera de protesta, que aquí parlem moltíssim de la manera de mobilitzar-se?
2: A mi em sembla que és el camí que s'ha de seguir per 5 motius bàsics. Un és que no molestes els treballadors, més enllà dels que tinguin nens petits en edat escolar, que la vaga els ha afectat, òbviament, però no afectes els treballadors, com quan tallaven autopistes, etc. Després, recuperes el carrer, metafòricament i físicament també. Hem de pensar que el carrer de la Marina moltes vegades està tancat amb unes tanques i només hi poden passar els que han comprat l'entrada per accedir a la Sagrada Família, cosa que no sé si és molt legal, però és així. Després hi ha la reivindicació col·lectiva, són interessos que comparteixen amb més persones, no només llavors podem com a, repetir aquest model cada vegada com de manifestació, perquè podria ser un sistema habitual per protestar contra el model actual de la ciutat i del govern que hi ha. Per la imatge, o sigui, tenim la imatge de Mossos defensant turistes de 200, aquesta imatge és molt potent en tots els sentits, i potser els turistes no se l'emporten a casa seva, però si això se repeteix més vegades, acabarà arribant també en els seus països d'origen, i per tant aquesta protesta transcendirà Barcelona, Catalunya i la situació actual aquí, és a dir, que se coneixerà altres llocs. I finalment per l'eficàcia, perquè crec que els governs toleren millor el malestar dels ciutadans que les queixes d'alguns lobbies a qui interessa que els turistes estiguin contents i feliços.
0: 5 punts, que avui has vist tu les imatges i has dit vinga, ràpid.
2: És perfecte.
0: Han tingut la idea perfecta, esteu d'acord?
4: Sí, jo supercontenta. Ja que ho estem pagant, que déu-n'hi-do l'embolic d'organització familiar tots aquests dies de vaga, i trobo que estan utilitzant, a mi em recorda una mica el temps del procés, no? Entre que si la cadena humana, que sí, em recorden a una altra escala, no? Però quan van tancar l'aeroport perquè hi havia el tsunami democràtic, trobo que tot això, a falta d'una vaga general, perquè al final ens afecta a tots, són sectors principals, no? Afecta, però clar, tampoc podríem estar fent vaga per tot el que ens afecta, com sanitat, els agricultors, no? Doncs, com a mínim, liem la fort, sí, sí.
0: Una bona pensada. Clara, ara t'escolto. Hem de parar 2 minuts... i continuem. Hi ha una mosca aquí dintre, avui, dins de l'estudi. Anem a dir-ho, perquè ja sé que ningú ens mira per streaming, però la tenim aquí emprenyant i estem tota l'estona movent els braços. 2 minuts i la fem fora. Fins ara. Vosaltres no marxeu.
8: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes. Cadena SER.
9: Si crees que Agrimonia fue una emperatriz de Roma y Caléndula un día en el calendario, mejor apréndete este nombre. Regis KH, el complemento alimenticio natural que ayuda a reforzar tus defensas. Para tu bienestar integral, Regis Global, el laboratorio de la naturaleza.
10: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
11: Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
10: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
11: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
12: Quan venen els teus amics d'altres països i vols presumir del millor d'aquí, porta'ls al Glob, amb les seves estovalles de quadrets de tota la vida i el sabor de fa 47 anys. Fliparan. I tu diràs, sí, cuina catalana. Som així, al Glob, a Gràcia, l'Eixample i al Glob.com.
13: Lents progressives perfectes? Existeixen. Descobreix Varilux XR Sèries. Nitidesa instantània, fins i tot en moviment. Amb transicions fluides de prop a lluny. A vista òptica. Dissenyades amb intel·ligència artificial. Personalitzades per a gent real. Amb total garantia d'adaptació i el servei professional i proper de sempre. Vista òptica. Si busques una solució ràpida i eficaç per aconseguir diners extra, a CIM Joiers comprem el teu or amb la millor taxació i al moment. Podràs disposar dels teus diners a l'instant. CIM Joiers, a Barcelona, a l'Eixample, Toro Parc i a Viladecans.
14: Forns Gil som de bona pasta. I això es nota a l'obrador i en el gust. Productes 100% naturals i de màxima qualitat. Per això els nostres pans, coques, mones i tortells han estat premiats. Descobreix tota l'elaboració artesana i les botigues a forngil.com.
8: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
15: Directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
16: ¡Valorado!
15: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
16: ¡En España!
15: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
17: Esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Securitas Direct.
18: Está entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía.
17: Y esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Verisure.
18: Está entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía.
17: Porque es la misma tecnología, propia y exclusiva, con los mismos expertos que siguen respondiendo en menos de 20 segundos ante el peligro. Securitas Direct es ahora Verisure. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Primeros en proteger.
19: Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
20: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
19: Hazte mutuera.
20: Condiciones en Mutua.es.
21: Perdona, ¿el centro?
22: Mira, ¿ves ese Skoda Kamiq gris?
21: Uh-huh.
22: Pues estaba entre negro y blanco, pero lo vi en gris y míralo. Y como ya había tenido uno en blanco, total, que en gris mola más, ¿verdad? Ah, y el centro está por ahí, a dos calles.
23: En lo único que vas a pensar es en el color de tu Skoda Kamiq Go. Llévatelo completamente equipado desde 19.500 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Infórmate en Skoda.es.
24: Nuevas tensiones internacionales, líderes imprevisibles y una actualidad que cambia minuto a minuto. En momentos así, no basta con saber lo que pasa, hay que entenderlo en profundidad. Suscríbete a El País y accede sin límites a nuestras investigaciones, análisis y contenido exclusivo con el que conocer lo que está sucediendo y todo lo que está por venir. Únete a nosotros, El País.
8: A la cadena SER, el balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Estem aquí amb la Clara Blanchard, d'Ariadna Martínez, de Llucia Ramis. Estem parlant d'aquesta, de segon dia de vaga, i que a més avui l'han fet davant de la Sagrada Família. Hi havia aquí un consens de bona tria, aquest tipus de mobilització. No t'havíem escoltat, Clara, encara. Què penses?
1: No, les vagues han de molestar, i aquesta ha molestat. No sé si s'han pres la molèstia, que jo a vegades en alguna protesta ho he vist, d'explicar-los, no?, una mica de flyer en anglès, perquè ja que tornaran a casa rebotadíssims, els pobres que s'hagin quedat sense entrada, almenys, no?, que sàpiguen. I després m'he fixat en una cosa que és guai, que hi havia una pissarra, bueno, les fotos que he vist, hi havia una pissarra amb el 6%. Sí. I avui parlava amb una persona molt propera i em deia, és que el 6%, clar, aquí, com en totes les vagues, s'ha parlat de sous, no?, la patronal, en aquest cas,
0: explica-ho,
1: que és el
0: govern. Explica-ho, el 6%, per això, explica-ho bé.
1: Ah, vale. El 6% és el que es... És que no sé si és una ILP o el que es per llei s'hauria de dedicar a educació. Estem a... No arribem a un 4, vale? I llavors, clar, aquesta persona em feia la reflexió i em deia, és el 6% el compra. El profe que fa vaga, el profe que no fa vaga, el pare emprenyat, el pare content, la iaia que pilla amb els nens a dinar. I llavors és molt bona idea, és molt gràfic. El 6% supera la mitjana europea, que és del 4,4 del PIB, i però és la xifra dels països que considerem que són excel·lents en educació.
0: Finlàndia.
1: Exacte. I llavors això estaria guai, perquè seria com allò, la xapa que tothom es podria fer. Mm. Perquè mentrestant, què passa? Que sempre s'està parlant de sous quan no s'està parlant prou de lo trinxada que està l'escola. Les bressols estan trinxades, les de primària estan trinxades i els instituts són directament la jungla.
2: M'agrada molt aquesta idea, en modo souvenir. Quasi,
1: és guai, no?
2: Al voltant de la Sagrada Família, les botiguetes de souvenirs amb el 6%, la xapa del 6%.
1: No crec que triomfessin en absolut, però...
3: De fet, aquest percentatge que dius tu, que ha anat més o menys baixant i ara està al 4,09, però amb els anys consecutius ha anat baixant, i aquesta setmana que hi ha negociació de pressupostos amb Esquerra, Comuns, el que deien avui molts professors amb els que ha parlat la Soledad Domínguez, que ha anat a la manifestació, és que es queixaven que davant d'aquesta negociació de pressupostos, les demandes dels docents i també les dels metges, que aquesta setmana també fan vaga, no han figurat com a condició de sí o de sí per aprovar-los, que no han estat com el debat públic de les negociacions entre els partits pels pressupostos de la Generalitat.
1: Què? Ah, pensava que anàvem a sentir un tall.
3: No. Jo us ho deixava anar com a reflexió.
0: Quin silenci.
1: Clar, jo també entenc que una vaga tan llarga te l'has de... Que no dic que no se l'hagin currat, però vull dir que has de com preveure, no? El dia 1 què fem? El dia 2 què fem? Però és a dir, s'ha d'escapar d'aquest parlar de sous? I per, és a dir, l'escola inclusiva és collonuda, però és un absolut desastre en el moment en què no té mitjans. La quantitat de trastorns de tota mena que hi ha ara mateix, els nouvinguts, és que és un drama. És un drama. Vetlladores en escola, una vetlladora per una escola que té no sé quantes línies, és un desastre. I a secundària els xavals cada vegada tenen situacions més complexes.
0: Pel que esteu dient, dius, les vagues incomoden. Ja hi ha recolzament social, no? O sigui, ja fa temps que parlem d'aquest tipus de mobilitzacions. Jo penso que ara sí que hi ha. No sortim tots com vam sortir altres vegades, però sí que hi ha més
2: I cada vegada n'hi ha
0: acceptació.
2: Més. I sobretot cada vegada, com més mobilització hi hagi, per exemple, en la sanitat, que també comença n'hi ha aquests dies, no?
0: Sí.
2: És a dir, al final sí que és vera que qualcú pot dir és que me molesta, i això sempre passarà perquè han de molestar, però per això m'agradava molt aquesta idea de dir no, anem a manifestar-nos allà on hi ha el problema de base, no? Que és que s'està invertint més en turisme que no pas en els serveis bàsics de qualsevol societat, no? És a dir, que això serveix també per protestar per l'habitatge, serveix per protestar...
0: T'anava a dir l'habitatge.
2: Clar, és que serveix per protestar absolutament per tot, no? És a dir, per la llengua, per, o sigui, absolutament per tot, i està molt bé començar com a enfocar el lloc on hi ha el problema de base, i a partir d'aquí és que ho visibilitza molt bé, trob, no? Crec que és una bona pensada.
4: Sí, jo he vist molt seguiment. És de les vegades que, quan anant a l'escola d'un dia que no teníem ni avis, ni cangurs, ni res, hi havia molt pocs nens. Sí, molt de suport.
0: És a dir, que les famílies també donen suport.
4: Tot aquell que pot.
2: No, i sobretot que és això, crec que tothom està d'acord que vol més inversió en educació, no?
0: La pregunta és, funcionarà?
1: Jo crec que venim de protestes de fa 15 anys quan hi va haver les retallades de l'austericidi, i ara és quan toquem fons. Ara és quan es toca ferro, que ja no hi ha per on tallar. Jo no comparteixo en absolut que hi hagi suport a aquesta vaga, ho detecto. D'entrada, home, doncs, gent que no té nens escolaritzats, tu no pots saber de tot. Igual que jo no tinc una residència, no sé com estan les residències.
4: Clar, jo em referia entre pares i de la una mostra.
1: Clar, però pares de la pública, que per cert, l'altre dia feia un goig espectacular, la mani de professors de la concertada baixant Via Laietana, llàstima que no anessin junts, sempre tot ben separadet, no sigui que s'aconseguís alguna cosa, però feia goig, però... I els cotxistes, la gent que entra a Barcelona, és allò de no, si a mi no m'importa que facin vaga, però pues, però no quieres huelga.
0: Yeah.
1: No? Jo no crec que hi hagi aquest suport social, i després que és una tocada de butxaca, tants dies de vaga, són 150 i pic... 320 i 150 euros al dia. Quina butxaca ho aguanta, això?
0: Però estan resistint.
4: Bueno, ara s'ha matitzat perquè es veu que estan cobrant com els increments, els pocs increments que s'han acordat, els cobren just ara, no? Com que els ha tapat el mes d'abril i maig, entès, pels amics que s'hi dediquen, però...
1: Sí.
4: Per salvar el cop, més que res, no per enriquir-se, òbviament.
0: Jo situaria Anna fent mans i mànigues per
4: intentar no portar-los.
0: Per intentar no portar els teus fills a l'escola.
4: Per donar suport, també, no? Perquè els pobres que fan serveis mínims no es quedin allà amb més nens de l'habitual, que ja són masses.
0: Aquesta novetat de protestar i fer reivindicacions laborals en un epicentre turístic, com hem vist avui, d'alguna forma connecta amb un dels altres temes que volíem parlar, l'informe Fènix. Us l'heu mirat el cap de setmana, sabeu, no? Que va presentar divendres un grup d'economistes.
3: Sí, és un informe que envia una alerta sobre la baixa productivitat, diuen, de l'economia catalana, malgrat tenir dades de creixement molt altes durant els últims anys, especialment del PIB. Aquests economistes de la Pompeu Fabra assenyalen que ara mateix 4 de cada 9 llocs de feina que s'han creat a Catalunya els últims anys són en sectors altament subvencionats. Què vol dir això? Doncs que els treballadors cobren de mitjana salaris tan baixos que no generen prous impostos per cobrir el cost dels serveis públics que utilitzen. Són treballadors altament subvencionats, aquells que cobren menys de 29.000 euros bruts a l'any, segons aquest informe Fènix, i per tant el que diuen és que l'economia creix en sectors de nivells productius de baixa productivitat, salaris molt baixos, i un creixement rapidíssim de la població. Doncs això no porta a que les empreses catalanes estiguin sent productives. Escoltem a Xavier Roig, que és coordinador de l'estudi.
5: Aquest model amenaça la supervivència de Catalunya i posa en risc l'estat del benestar i, en conseqüència, el model de la democràcia social de dret.
3: Aquests sectors altament subvencionats que paguen aquests sous per sota de 29.000 euros bruts a l'any són sobretot el turisme, hostaleria, serveis i el sector càrnic.
0: Quines conclusions n'heu tret? Que us l'heu mirat, m'encanta això. Us heu posat a la bata d'economistes.
1: També parla del repartiment a domicili, parla de les càrniques, és a dir, que no es limita al turisme. Aquests autors d'aquest estudi són... ja n'han fet algun altre, o algun d'ells ja n'ha fet algun altre. Jo en recordo un, perquè em va tocar fer-lo quan
0: aquests
1: estava a la secció
0: mateixos, aquests mateixos
1: en aquest cas jo que recordi eren dos. Però per exemple feien un qüestionament brutal de la figura del funcionari i deien que s'haurien d'erradicar, tu no pots erradicar els funcionaris que tens ara, però no viure de funcionaris. Jo avui el comentava amb un company d'economia i també arribàvem a la conclusió que té com és una mica classista aquest. És a dir, és allò com el turisme de qualitat i no volem el turista motxilero. És a dir,
4: totalment.
1: I després que hi ha altres sectors on no es posen, no? Com la dependència, jo què sé, el lleure educatiu, hi ha mil coses que no toquen, però parlen de què posa en perill a Catalunya com a país, parlen de que s'haurien de triar...
0: Catalunya és de sagna, de fet, diuen.
1: Immigrants que parlessin català... té com una... És a dir, sí que està... El que està guai és que defensa com un decreixement inicial per tornar a créixer en millors condicions, no? Perquè parla de tancar apartaments turístics, de limitar els hotels... però hi ha altres coses que jo les trobo prou polèmiques.
2: Jo crec que no. Jo crec
1: i que a més fot poca... fot poc hòstia al sector privat.
2: Jo crec que és que
1: privat,
2: ja donen per fet que l'immigrant ha de cobrar malament, i no és així. És a dir, si tu li dius... Això l'altre dia ho parlava amb una docent, precisament, no? És que, clar, els que venen després del patró els hi paga aquells salaris que, evidentment que me quedaré sense feina. Bé, doncs tu reclama-li al patró que el nouvingut li pagui el mateix que tothom. És a dir, que li pagui un bon salari. És a dir, si no vols turisme mochilero o no vols turisme baix, el que has de fer és pagar molt bé a tots els teus treballadors i llavors s'ha acabat el problema. És a dir, el que s'ha de reclamar és que el sector turístic o tots els altres sectors, també el sector de la dependència, tots els altres sectors estiguin ben pagats. Amb bons salaris no arrossegues els salaris de la resta. I és aquí on s'ha de posar el focus. I és això el que estan dient.
1: Però el que s'estava dient al final, estava dient fot poca hòstia als empresaris sí. per pagar poc. Home, clar, si un cambrer cobrés 3.000 euros al mes, tothom voldria ser cambrer.
2: No ho sé, però, jo hi ha una part... Jo tinc aquesta síndrome de Cassandra sempre, que venim del futur, els que venim de les illes, i això fa molt de temps que passa. És a dir, el PIB puja, perquè puja la població, però el PIB individual baixa, perquè
1: té
2: menys... Clar, exacte. Llavors, això, i això és, el que, això és el que passa amb els monocultius. Quan tu fas qualsevol tipus de monocultiu, bé, és això, no permets que altres activitats econòmiques funcionin, perquè clar, cada vegada has d'apostar més sobre aquell monocultiu perquè doni més feina a les persones.
0: Monocultiu és turisme.
2: En aquest cas és turisme. És veritat que hi ha altres sectors, però en aquest cas...
4: Les càrniques,
2: no? Són monocultius que el que fan és que tu estàs pagant molt poc aquells treballadors. I llavors els exigeixes molt poc, també. Vull dir, al final... Si tu comences a exigir, o sigui, a mi no em sembla malament, sempre que li paguis exactament el mateix que hauria de cobrar qualsevol persona, és a dir, no anar a la baixa, sinó al contrari, cercar que tothom tingui un bon salari. Jo això a l'informe sí que ho he llegit, el fet de dir, hem de començar a pagar bé a tothom, és a dir, no podem pagar malament a uns i a uns altres, perquè al final això arrossega el salari de tothom, que és un dels problemes que hi ha a Espanya, no només a Catalunya. Vull dir que a mi m'ha fet pensar en això, que dius, hem de començar a pensar que no hi ha d'haver monocultiu i que el turisme ha de ser un turisme ben pagat per als treballadors. Evidentment, qui vengui després, això ja no ens ha d'afectar, diguéssim.
4: Sí, a mi el que m'ha cridat l'atenció, per sobre de tot, és aquest punt on es desquadra la balança, aquest salari de quasi 29.000,
0: sí.
4: On a l'Estat li surts més car que el que tu has generat en la teva vida productiva, quan el salari mínim interprofessional a Catalunya crec que està...
0: És que aquí està la clau, no?
4: En torn als 17.000.
0: Sí, ells això sí, no? Reclamen augmentar el sou mínim interprofessional.
4: I l'altre, que per mi hauria d'haver estat el titular, perquè jo el titular que llegeixo d'aquest article i dels comentaris que he vist després del voltant era una mica el sobrecreixement degut a la immigració. Mentre que per mi el titular titularíssim és el creixement no és igual a progrés. I aquest no el repetim mai prou. O sigui, que el diguin uns economistes per mi són bones notícies. Però després també definim aquest progrés, perquè... Quan veig aquesta divisió entre indústries del valor afegit i sectors subvencionats, jo i la meva parella, per exemple, estem als del valor afegits, jo com a consultora i ell com a investigador, però, si em permeteu, ser una miqueta populista, també jo necessito una dona neteja, uns cangurs, uns avis, uns mestres zeladors, monitors extraescolars, tots els que estan mal pagats, perquè jo pugui tenir aquesta feina d'alt valor, entre cometes, no? Afegit, que a més no en sé de macroeconomia, però entenc que el tema aquest de la productivitat es basa en dues coses, en especialitzar-se i en externalitzar. Clar, si aquí tots som consultors i investigadors, qui fa
0: les feines?
2: No, però
0: qui t'ajuda a tu a casa, no?
2: Per això és el focus dir que s'ha de pagar aquest que està... infravalorat.
4: I és part de les solucions que proposen, en el mateix algunes.
2: A mi és el que m'ha semblat llegir, potser no ho he llegit bé, però m'ha semblat que sí.
4: Algunes, però hi ha aquest punt classista que deia la Clara, que em dona la sensació que és que aquí volem ser un país de consultors i investigadors i ja faran l'agricultura i la resta.
2: Jo no ho he llegit així.
3: Per afegir el que posàveu de context de quin és el salari mínim a Catalunya, és que el sou mitjà a Catalunya, a dades de l'IDESCAT el 2023, és de 29.978 euros.
1: Però, ojo, Joan, això és molt important. Això és el sou mitjà, però la mediana, que és el que més gent cobra,
2: l'habitual...
1: No recordo...
0: El sou mitjà és 29.
2: Molt més baix, el més habitual.
1: És a dir, una cosa és la diferència entre el pobre i el ric.
0: Això és la mitjana.
1: Això és la mitjana, però després hi ha la mediana, que és quina és la franja de població que guanya.
3: Mm. I
0: la gran majoria està per sota
2: del salari més habitual. Està molt per sota, sí, és veritat. I fins i tot està, diria que està fregant el mínim.
0: A mi el lèxic, això que estan altament subvencionats...
3: Llavors, no?
0: Sí, però sí. Aquesta manera d'expressar altament subvencionats... Jo crec que la gent, això no sé si ho acaba d'entendre.
4: Per això, jo no veig tant aquesta crítica que tu trobes a faltar clara al sector privat, no?, com una crítica amb coses que són estrictament necessàries, com són la pagesia, les cures... I, d'altra banda, tots els titulars també giraven entorn de la crítica del turisme, però la càrnica, els números eren esfereïdors.
1: Però fa... la càrnica té llocs de treball superqualificats, d'escorxadors i gent que, que la feina no la faríem ni tu ni jo, no aguantaríem ni mig de matí.
4: Bueno, però dintre d'aquests molts subvencionats hi havia especialització. Es queixaven d'aquesta especialització en sectors massa subvencionats. Però, a més, hi va haver aquell... Penso que era un sense ficció sobre que deia Porca Misèria, sobre la indústria càrnica, que els números eren... O sigui, ja no només
0: boníssim.
4: De nivell de contaminació dels pocs llocs de treball que generaven al final, en comparativa, no?, a la riquesa que estaven generant. I, l'atac també ha d'anar molt per aquí, no?
2: No, i la concentració de la riquesa, que també no en parlen, d'aquesta concentració en aquest informe. Vull dir que a mi m'ha semblat interessant. És veritat que després la gent, com sempre, ho tira cap al racisme, cap al classisme. Efectivament, en les lectures jo he vist molts comentaris que anaven per aquí. Però jo no tinc tan clar que parles d'això. A mi m'ha semblat més veure dir, escolta, s'està apostant molt i s'està subvencionant molt coses que potser no ens estan anant bé. Cosa que ho hem dit moltes vegades.
4: I que beneficien els de fora, no? El turisme, les càrniques beneficien els de fora.
2: Clar,
4: no?
2: Sí, exacte. Llavors, fer aquesta reflexió també em sembla interessant, no? Com ja era hora que siguin els mateixos que ho diguin. I que després aquesta destrucció de la indústria pròpia també està passant factura, que també era una cosa que se podia haver previst amb més temps.
0: La pregunta que us faig, igual que abans deia, serveixen informes com aquests? És a dir, fan, com a mínim, els estem discutint, els està discutint tothom, però van a port?
2: Clar, el problema és que si els començava a enfocar cap a... No, això és un informe racista, o això és un informe classista, o és un informe... Ja els desacreditam, s'ha de... Vull dir, on es posa el centre del debat? Aquesta és la qüestió, jo crec, no? És a dir, quan començam a parlar d'aquest tema? A qui interpel·la aquest tema? Qui es posarà a la defensiva i qui el defensarà? Mm. És a dir, tot això, al final, és el que acaba fent que aquests informes tinguin més o manco recorregut, no?
4: Però el llenguatge és important.
2: Clar,
4: i el que deies tu, Anna, dels sectors altament subvencionats...
0: És que a mi m'ha semblat fortíssim, això,
4: La càrnica on queda? No, està subvencionada o simplement hi ha uns permisos, no?, a 4 empreses, perquè està, el que dius tu, molt concentrat la riquesa, perquè facin aquestes macrogranges, no? Mm. I això no està subvencionat i és un problema. Per tant, estem penalitzant feines més d'immigrants quan tenim un sector principal, que és la càrnica, i no és per atacar tampoc, no soc ni vegetariana, saps? Però no és per atacar la càrnica, però posem, no?, posem el focus on cal, perquè sí, llavors són molt fàcils d'atacar aquests informes
2: i la pagesia,
4: per totes les bandes.
2: Però és que és veritat que la pagesia, si no fos per la subvenció, no podria mantenir-se i hem de justament fomentar que hi hagi més pagesia pròpia, diguéssim.
4: Però la pagesia respon a aquest altament subvencionat i ho sabem, tots sabem que necessita ser altament subvencionada, però la càrnica, per favor, deixem de facilitar.
0: Però el que deies tu, Clara, dels empresaris...
1: Clar, tutela pública, que, si sempre anem al cap del carrer...
0: Clar, no? però que han de pagar més, això com queda reflectit?
1: Com?
0: Perdona, és a dir, no, que els empresaris són els que han de pagar més, també.
1: Clar.
0: I tu deies, no dona prou canya als empresaris.
1: Bueno, jo no me l'he llegit sencer, me l'he llegit molt en diagonal i tampoc em sabria molt de greu pifiar-la. Però vull dir que, és a dir, al final... qui decideix salaris mínims, no? Sempre estem parlant aquí de tutela pública de l'economia, perquè és que si no, això és la llei de la selva.
0: Jo me'l llegiré millor, més detallat, però no, perquè em sembla... Jo sí que penso que acabarà... És un bon punt de partida, si més no, que algú estigui sacsejant i dir què està passant, no?
4: Sí.
1: També com a consumidors valdria la pena fer una reflexió de què comprem, com comprem...
0: Totalment.
4: I què considerem el valor afegit. Perquè jo tinc un munt d'amics i amigues, integradors socials, i em sembla que tenen un valor afegit molt més alt que qualsevol de les meves jornades laborals com a consultora. O sigui que... també reflexionem-hi.
0: Integradors, integradors socials. Cobrem que, més. Que, sí, que aquest... no arriben als 1.000 euros,
4: exacte,
0: la majoria.
4: Que no, en tot cas, no arriben a aquest punt d'inflexió que dèiem dels 29.000,
3: sí,
4: segur.
3: Avui, de fet, a Ser Catalunya, l'Oriol Soler feia la radiografia dels centres de menors, dels anomenats CRAES, que de 157 que n'hi ha a tot Catalunya, 150 són de gestió privada, i això què fa? Que els educadors socials que treballen subcontractats, per tant, en els centres privats, cobren un 40% menys que els seus companys que treballen al sector públic com a funcionaris fent exactament la mateixa feina, també.
2: Clar, no, però això també és un clàssic d'aquesta secció, no? Més política social eficaç.
0: Home, total, i més ben pagada. Abans d'acabar, hi havia una reflexió sobre llibres. Ariadna, tu et vas fixar amb el discurs de la Dua Lipa.
4: Sí.
0: Que podem escoltar un fragment.
6: Last year I played live in 33 cities in 20 countries and sang in 9 different languages. My reading habits follow a similar pattern. Since we launched the service.
3: Era una reflexió als premis Booker, parlava de les seves lectures, la immensa majoria deia novel·les traduïdes i venia a dir una mica doncs que la lectura de ficció per la definia com un antídot contra la indiferència, que la seva forma de conèixer el món i com es sent la gent de molts racons del món és a través doncs, de la lectura de ficció.
4: Sí, de fet deia, crec, antídot contra l'alteritat, no?
0: Sí.
4: I just aquest cap de setmana també sortia una entrevista a l'autor de la novel·la de Trainspotting que deia una cosa similar. L'Irving Welsh, que deia que en particular parlava dels joves nois d'avui dia que no llegeixen prou i que la lectura per ell li semblava que era una pràctica de l'empatia. I tots dos comentaris em van fer pensar i discutir molt perquè bueno, jo soc una lectora... tinc incontinència lectora i molt de ficció, però és aquest debat que ja hem tingut també de no em sembla que el llegir et faci com a tal millor persona.
0: Te n'estàs anant a Maria Pombo, no?
2: No, ella no deia exactament això. Deia que... Bueno,
3: que llegir això... no et fa ser millor que els que no llegeixen.
0: Exacte.
3: No ets millor, sí, per llegir.
4: Sí. Sí. Que depèn del que llegeixis, no? I també parlàvem amb una amiga mestra que veu estudiants adolescents que estan llegint a classe i de cop agafa el llibre, llegeix un paràgraf i és un
2: horror.
4: Una escena de sexe. O sigui, són els llibres que estan llegint les nenes, que són roses amb el rivet daurat, i una escena de sexe hardcore, quasi en plan les ombres de Dorian... No, com es deia aquella?
3: Les 50 sombres de Grey.
4: 50 sombres de Grey.
2: Les ombres de Dorian Grey.
4: De Dorian Grey, no.
0: És el que llegeixen les teves filles, Clara? No.
1: N'hi ha una que llegeix bé i l'altra que no llegeix.
0: Ah, val.
2: No, i després que durant...
4: Segons com millor no llegir, en aquest cas.
2: Els nazis eren molt cultes.
4: Exacte.
2: Vull dir que és veritat que poden no fer-te més bones persones, però sí que és veritat que te fan entendre millor les coses. I llavors, després, doncs, pot ser, en el moment que tu tinguis més coneixement, tens la possibilitat de decidir moralment o èticament que és el que opines sobre qualsevol situació. I això, si no llegeixes, és més difícil perquè no tens un criteri propi. Estàs com acceptant el criteri que te donen els altres, per exemple, a través de les xarxes, o el que sigui.
0: Era la Dua Lipa, era tan motivadora, no?
4: Sí.
0: Amb la lectura.
4: T'hagués hagut de convidar aquest cap de setmana a les converses perquè
0: m'he trigat
4: 2 hores
0: Ariadna
4: a arribar en aquest punt.
0: Sí. Què et discutien?
4: Justament, discutíem, si no us fa res, és una frase que em va agradar molt, del Joan Margarit, d'una mena de memòries que té, que es diuen "Per tenir casa cal guanyar la guerra". I just deia que, a veure si ho trobo, sobre la cultura, no era més ampli que la lectura, però deia: "Mai no he vist ni pensat la cultura com una novetat, un descobriment absolut, sinó com un portar a primer pla alguna cosa que ja era dins meu". I jo, per mi, la lectura també és molt això. Llibres que als 18 anys no em deien absolutament res, però que és veritat que els vaig llegir igualment. Llavors, algun pòsit devia quedar allà i quan, perquè sigui, perquè és veritat, els he repescat als 30 o als 40, m'han obert una d'horitzons, no? Però sí que és veritat que llegir-los abans no és del tot inútil. Però, clar, sempre amb aquest nou del peu, depèn de quin llibre.
0: Però Juanjo Millás escrivia una columna boníssima al País que deia que els llibres t'esperen, que hi ha un moment en què tu, de sobte, descobreixes ara m'ha entrat, ara ho he entès.
4: T'esperen i et troben.
0: Ell perquè... parlava, ell que en té 70 i molts, Emily Dickinson diu, ara l'he entès. No?
2: La literatura, tant escrita com llegida, és descobrir coses que no sabies que sabies. I llavors...
1: Mira, jo anava a dir que no et fa millor, però et fa més savi.
2: Sí, és que és així. És així. I a partir, des de la teva saviesa, des del teu coneixement, és quan pots triar.
4: I que és una saviesa que no pots anar-la a buscar quan la necessites, que l'has d'haver anat cultivant mica en mica, no?
0: Mm-hmm. Quants llibres llegiu al mes?
1: Uai, jo al mes cap. A l'estiu 3 o 4 i durant l'any potser 3 o 4 més. Però no puc dir que llegeixi un llibre. Vull dir, és que a més jo per feina
0: llegim... No, ja he llegit moltíssim, sí, sí. Jo vaig com tu... No. Ariadna.
4: Jo molts, de fet tinc un diari, la cita aquesta la traia d'una foto del diari on m'apunto cada lectura i faig un resum d'una pagineta.
0: Però al mes quants pots...
2: Que guapo això.
4: A l'any en llegeixo un per setmana. Hi ha setmanes que en llegeixo tres, hi ha setmanes que igual no en llegeixo cap.
1: Però,
4: sí, bueno, però no miro sèries, llavors si voleu que comentem els Oscars o algun premi de cine, no em truqueu.
0: Però llibres sí.
2: Jo més o manco, igual que tu, però clar, en el meu cas molts són per feina. Vull dir, no és que me'ls llegeixi tots els llibres per gust. De vegades és perquè...
4: També he de dir que no n'acabo molts, eh?
2: També, també, no, cap problema, no, no cap problema tampoc. No,
0: escolta, ja, que ens queden dos minuts. Si seguiu a les xarxes, qualsevol llibreria catalana, haureu vist una publicació que diu Davant la distopia i marca la data demà a les 10 del matí. No podem... És un misteri. Hem parlat amb una llibretera que ens ha confirmat que és una convocatòria de llibreters. Sí. Ui, està a punt d'arxivar-ho la Llucia.
2: No, jo no tinc ni idea del que és.
0: És una convocatòria, sabem, eh? Hem trucat dels llibreters per a una roda de premsa demà a les 10, on participaran desenes de llibreters per donar un toc d'atenció sobre una sèrie de problemàtiques del sector i reivindicar i fer divulgació de tota la cadena de la indústria del llibre.
1: A veure si...
0: No ens donaran més detalls.
2: És que tothom ho ha penjat, totes les llibreries ho han penjat en els seus perfils d'Instagram.
0: I que no sàpiga res la Llucia,
2: i després es van fent
0: que
2: dissabte comentaris...
0: va presentar Taifa el seu llibre, un metre quadrat.
2: Després es fan comentaris amb focs i amb el puny a l'aire i això.
4: Sí, ho han publicat i s'han fet likes
0: anem
4: entre ells.
0: Anem a fer una mica de... Què?
1: Especulem. És que no hi haguessin llibres o que no hi hagués indústria editorial o que no hi hagués llibreria.
2: Diu, davant la distopia.
1: No, els lloguers,
0: la distopia,
1: no sé què,
0: clar.
2: Quina és la distopia? Què faran davant la distopia?
0: Clar, què faran? Tindrà a veure amb la compra de llibres, no?, per internet? Tot, també, no?
2: Pot ser.
0: Pel futur.
1: Veus, això sí que no ho he fet mai.
0: Ah, mira, demà a les 10 escriu-me.
2: Demà a les 10 escriu-me.
4: A mi, o de segona mà, no?
1: Sí, però no per internet.
0: Tinc curiositat, veurem què passa.
2: Us ha explicat alguna cosa?
0: No. No sabem res. No, de veritat. Pensava que em xivaríeu alguna cosa.
4: Jo he investigat, no vull dir res. Sí, sí.
0: Misteri, demà a les 10 sabrem què planegen les... Una altra reivindicació. Clara Blanchard, Ariadna Martínez, Llucia Ramis. Gràcies.
2: Que vagi molt bé.
0: Deixem amb la graderia.

Bona tarda. Fermín López espera el Mundial. Té una fractura a l'os del dit petit del peu per la molèstia que ahir va sentir després del partit contra el Betis, i avui, quan li han fet unes proves més exhaustives per mirar-ne l'abast, li han trobat que ha de passar pel quiròfan. 2 mesos de recuperació no els hi treu ningú i, per tant, el migcampista del Barça es queda sense Mundial, un dels més en forma ara mateix, tant del conjunt blaugrana com de la selecció espanyola. És la mala notícia del dia al Barça de futbol, al Barça masculí, en què la cara ha estat que Hansi Flick ja ha signat la seva renovació fins al 2028 amb una opció d'allargar-ho una temporada més. Però la banqueta, que ara mateix, entre tots els focus, no és la de futbol, és la de bàsquet. És dilluns, 18 de maig, el Toni Suárez segueix el control tècnic.

0: Després d'uns dies en què apareixen informacions que Xavi Pascual podria de fer les maletes i marxar a final de temporada per deixar el Barça i anar-se'n a Dubai, avui hi ha hagut reunió entre el tècnic del Barça de bàsquet i el president interí del club, Rafa Juste. Xavi Saissó, bona tarda.
1: Bona tarda, Teje.
0: Com ha anat aquesta reunió? Què ha traslladat Xavi Pascual al club i quina resposta ha obtingut per part de Juste?
1: Bueno, doncs, com deies, aquesta trobada, després de que l'equip hagi tornat de Tenerife, Pascual ha comunicat la superoferta que té de Dubai en el club, els motius pels quals està molest, pels quals vol marxar, però en cap moment no ha comunicat, i això voldria remarcar, no ha comunicat que marxa, almenys oficialment. El club li ha confirmat que pujarà el pressupost de 28 a 36 milions de cara a la temporada vinent i, atenció, hi haurà una propera reunió amb Joan Laporta i Xavi Pascual. És a dir, aquesta seria una mica els ítems de la trobada. Tot sembla indicar que Xavi Pascual marxarà, però a dia d'avui, Teje, encara jo crec que s'han d'escriure alguns capítols. El cara a cara amb Laporta serà decisiu. Jo crec que el que pot decantar la balança, si no hi ha un canvi de guió, és aquests 3 anys que li ofereix Dubai a Pascual, que li tripliquen el sou. Recordem que allà no hi ha impostos i, bueno, doncs clar, lògicament és una oferta d'aquelles que costa molt de rebutjar. Però bueno, aquesta ha estat la reunió avui que s'ha produït entre el president interí Rafa Juste i Xavi Pascual, amb aquests ítems que hem explicat, i tot queda pendent d'una propera reunió amb Joan Laporta. Recordem que el proper partit del Barça al Palau no és fins al 31 de maig contra el València. Per tant, ara hi queden dies per veure exactament què és el que va passar.
0: Ben bé un parell de setmanetes, però explica el Xavi Saissó que l'oferta no només hi és, sinó que Xavi Pascual ha traslladat que és de les que s'han de considerar, que el club li parla, li segueix insistint en les millores del projecte de cara a la propera temporada, amb una mica més de pressupost, amb aquests 8 milions, dels 28 als 36 de pressupost per seguir creixent amb la secció, i que s'hauran de veure cara a cara Xavi Pascual amb el president electe Joan Laporta, que va ser clau pel retorn de Pascual a la banqueta del Barça. Aquest migdia t'escoltava el que t'hi jugues, Xavi, que explicaves que la clàusula de Pascual està al voltant dels 300.000 euros i que ell és un entrenador que té una metodologia de treball molt clara, sap molt bé com vol i sap molt bé com no vol treballar Xavi Pascual, i que això és un ingredient que ha de ser clau a la seva decisió, com ens deies ara amb els arguments que li donava el club, i també que d'alguna manera el fet del seu retorn, ell és conscient

0: conscient que amb les eleccions tan a prop també van ajudar. I suposo que aquí, això també, la conversa amb Joan Laporta, tots aquests elements han d'aparèixer.
1: Sí, sí, efectivament. Com bé dius, l'exigència del club, que ell entén que no és la que va acorde amb la seva metodologia de treball, tot el que li van prometre en el cas de lesions, sobretot joc interior, fitxatges, que no s'ha produït. El tema electoral, Pasqual va acceptar el que li va dir Laporta, però una mica se sent, diguem-ne, d'alguna manera, amb el tema de ser una bassa electoral, no?, en el seu moment, i tot això ha fet que esclati, no?, i que en principi es plantegi molt seriosament, suposo que al final serà així, que marxi a Dubai, no? I després les negociacions que va haver el diumenge de la Final Four posterior a Badalona amb Ivón Navarro, el tècnic d'Unicaja, també es parla ara de Vasilis Spanoulis, en fi, ara sortiran molts noms, òbviament, però tot això ha fet que Pasqual mostri el seu malestar, que recordi que té aquesta, insisteixo, superoferta de Dubai, que està fent un superequip, i bueno, doncs veurem quins capítols s'escriuen a partir d'ara.
0: En el sentit que Pasqual pot pensar, imagina't el valor o la importància que li donin a que continuï o a convèncer-me que continuï, que encara no els he traslladat que tinc una oferta i estan negociant amb altres entrenadors. El club, recordem-ho, divendres ens explicaves aquí a la graderia, Xavi, va fer un comunicat per desmentir que haguessin existit negociacions amb cap entrenador, deia el comunicat, eren al·lusions a les informacions de la trobada amb Ivón Navarro. Aquest comunicat, no sé si l'hem d'interpretar més ara amb el pas dels dies, com un part del relat que necessita construir el club per no quedar com el dolent, no quedar com, clar, com que no li hem donat a Xavi Pasqual el que necessita i marxa, que no quedem com els dolents, sinó que estem a cegues amb ell i si marxa que sigui Xavi Pasqual el que, entre cometes, ens deixa penjats, tot i que ningú vol acabar amb aquests termes, o si realment el club està per la labor de seguir només amb Xavi Pasqual i per això vol treure ferro a que s'hagi pogut sondejar altres opcions només en cas d'emergència.
1: Clar, aquí, efectivament, aquí cadascú té el seu relat. En aquell comunicat, el Barça recordava les paraules de Juan Carlos Navarro dient que no entenia el futur sense Xavi Pasqual, no? És que exactament va ser el que va dir Navarro. I el representant d'Ivón Navarro va desmentir totalment converses amb el Barça, no? Aquí, clar, cadascú aquí explica la seva pel·lícula, però, repeteixo, jo crec que l'únic que està clar és que Pasqual té aquesta oferta de Dubai, que Pasqual està emprenyant no lo següent de com estan anant les coses, i ho ha comunicat al club, no? Si després el club és capaç de convèncer-lo, si la porta és capaç de convèncer-lo i tal, això donarà un gir, doncs, espectacular, no? Però a dia d'avui, doncs, tot s'ha d'indicar, repeteixo, que marxarà, però queda l'asterisc aquest de la trobada amb la porta i si el club és capaç encara de convèncer a Xavi Pasqual.
0: Per tant, el partit no s'ha acabat. Gràcies, Xavi.
1: Fins ara, que vagi bé.
0: Amb la banqueta del bàsquet en l'aire a les portes dels play-offs de la Lliga ACB, la banqueta que ja està afiançada, ho sabien de fa dies, és la de futbol, però s'ha escenificat avui la renovació de Hansi Flick. Nil Solà, bona tarda.
2: Bona tarda, Teje. Doncs sí, és la notícia positiva sense cap mena de dubte del dia. És veritat que era un secret a veus, que tothom sabia que ja estava pràcticament renovat. Faltava aquest acte de la firma, on avui Hansi Flick, a partir de les dues del migdia, ha estampat la firma, continuarà fins al 2028, és a dir, una temporada més de la que ja tenia. A més, amb una altra d'opcional, s'ha posat molt de moda últimament entre els entrenadors això d'anar any a any per veure com va el projecte i per no hipotecar-se. Per tant, una bona notícia, un Hansi Flick, que de moment dues temporades, dues lligues ha guanyat el tècnic alemany. A més, ahir amb la victòria que va aconseguir davant del Betis, són 59 les victòries que ha aconseguit en Lliga. Això iguala el millor registre fins ara de la història d'un tècnic del Barça que empata amb Luis Enrique. És a dir, si Flick guanya, el Barça guanya a Mestalla el dissabte, situarà amb 60 victòries com l'entrenador de la història amb més partits guanyats a les dues primeres temporades dirigint el Barça. Està clar que és un èxit de moment la carrera de Hansi Flick al Barça, que a més forma un bon binomi amb Deco, i de moment el Barça, doncs, que continua en bones mans amb el tècnic alemany, que ja ha demostrat des de la seva arribada que té una gran sintonia també amb el públic, amb la porta, i de moment també amb els jugadors.
0: I Flick ja pensa com pot seguir reforçant l'equip de cara a la propera temporada per intentar assaltar aquest gran objectiu pendent, que és tornar a conquerir la Lliga de Campions, la Champions. Ja sabem que la prioritat absoluta, ho hem anat explicant, és un davanter centre, però també un altre jugador de banda, més aviat de banda esquerra, Nil, i avui has deixat caure un nom al que t'hi jugues, conegut per l'afició culer, i que ahir va ser sobre la gespa de l'estadi, però amb la samarreta del Betis.
2: Sí, hem parlat avui d'Abde al que t'hi jugues. És veritat que el Barça necessita una extrema esquerra, que Flick era bastant escèptic amb el perfil del marroquí fa unes setmanes, però que es va marcar aquest partit com una prova, com un examen per valorar-lo, per veure'l en directe. Els números d'Abde realment aquesta temporada són bastant bons. Ha marcat 14 gols, 9 gols i 8 assistències en Lliga amb el Betis, que ha sigut una peça clau per la classificació per la Champions. No vol dir que hagi de ser el futbolista que vingui al Barça, però sí que és veritat que el Barça té un 20% dels seus drets, que hi va agradar, va portar de corcolla a Koundé durant una bona estona, sempre deixa detalls, és un futbolista vertical, agressiu, amb el perfil que coincideix amb el que vol Flick per la banda esquerra. La clàusula és de 60 milions, pel que hem pogut saber. Abde veuria amb bons ulls sortir del Betis després de 3 temporades ja allà, el que passa que busca, pel que ens diu el seu entorn, bastanta continuïtat. Això, evidentment, al Barça seria difícil, però, donat el cas que el Barça es decidís anar per ell, també és molt complicat que dir que no al Barça. En tot cas, la situació és aquesta. Flick ahir li va agradar, es va veure sorprès gratament pel nivell que va demostrar Abde, per tant, un dels noms que hem d'estar atents a l'extrem marroquí del Betis.
0: Quedat per aquí, Nil, que ara parlarem de Fermín, però una altra de les notícies de la tarda és que Carvajal marxa del Real Madrid després de 23 temporades al club. És un dels 5 futbolistes que ha guanyat 6 Copes d'Europa. Li faran l'homenatge aquest diumenge al Bernabéu. I és la 6ª temporada consecutiva en què el Madrid li marxa el primer capità. 2021 Sergio Ramos, 2022 Marcelo, 2023 Benzema, 2024 Nacho, 2025 Modric i ara Carvajal. L'ha explicat l'Antonio Romero a Ser Deportivos, que ni el jugador ni el club han fet massa força per intentar seguir junts i, sobretot, ha ajudat a decantar la balança que torni Mourinho, que ahir el meant al Carrusel Canalla i explicava que ho tenen tot tancat, que s'anunciarà quan acabi la Lliga. I segurament el procés electoral, si no hi ha més candidats que Florentino Pérez, acabaria aquest diumenge. Però fa un moment, Enrique Riquelme, al micròfon de la SER, no ha tancat la porta del tot.
3: La idea es trabajar. Trabajar 3 días más y si estamos preparados, iremos sin ninguna duda.
4: Los próximos días entiendo que tenéis el interés de que no va a suceder. Estamos trabajando todavía. Han dejado muy poco tiempo para
5: dando sombra,
4: organizar algo que realmente pues, tenga sentido, que sea algo bueno para el Real Madrid. Vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, 2-3 días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un jugador de Madrid de los últimos 10, 15 o 20 años. Así que, muchas gracias a todos, el interés, y espero daros noticias en los próximos días.
6: ¿Tiene el aval?
3: ¿Tiene el aval?
4: Sí, por supuesto. Si no, ¿sí? No,
6: o sea, ¿tiene equipo también? ¿Tiene plan?
4: Els pròxims dies podrem decidir alguna cosa.
0: Per tant, els 180 milions, gairebé 190 d'aval, diu que els té, que en els propers 2-3 dies acabarà de decidir si va o no Enrique Riquelme a les eleccions del Madrid. El Girona ha esgotat les entrades per dissabte, entrades venudes per intentar guanyar l'Elx i quedar-se a primera divisió. Depèn de si mateix el conjunt de Mitchell. Avui hem conegut la llista de Croàcia pel Mundial. Hi ha Livakovic, també hi ha Modric, que jugarà el seu 5è Mundial. Abans del Campionat del Món s'han de definir els tornejos de clubs. Acabem de conèixer també aquestes últimes hores que no perilla la final de la Champions per Dembélé, només té una distensió muscular segons el Paris Saint-Germain, i s'ha de conèixer el campió de la Premier. L'Arsenal, que és el líder, juga aquesta nit, rep a les 9 el Burnley, el seu partit de la penúltima jornada. Si l'Arsenal guanya avui i el City no guanya demà al camp del Bournemouth, l'Arsenal dirà hola, que és el rival del PSG a la final de la Champions, seria campió. I per rematar l'actualitat, avui hem conegut, Pol, que Àlex Márquez, després de l'ensurt que vam tenir al circuit de Catalunya aquest cap de setmana, ja ha pogut sortir de l'hospital.
7: Així és, Àlex Márquez ha rebut avui, aquesta tarda, justament l'alta hospitalària després de l'accident que va patir aquest cap de setmana durant el Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot va ser operat ahir per la nit de la seva clavícula dreta i, a més, també té una fractura a la vèrtebra C7, al coll, que el pot tenir de baixa fins a un mes i mig. El subcampió no arribarà al pròxim Gran Premi a Itàlia a final de mes, de la mateixa manera que tampoc arribarà el seu germà Marc, en aquest cas després de la seva doble operació. L'altre pilot accidentat va ser Joan Zarco, que també ha rebut l'alta avui i marxarà demà cap a França perquè l'examinin i pugui començar la recuperació. Arran d'aquests accidents hi ha hagut moltes crítiques contra la seguretat del circuit.
0: De seguida repassem més notícies, però la del dia és la lesió de Fermín López, que ahir va acabar amb molèsties al peu al partit contra el Betis. Avui li han fet proves i li han trobat que té una fractura al metatarsià, sí, al cinquè metatarsià, que és l'os que lliga el dit petit amb el turmell, perquè ens entenguem, el que ressegueix tota l'empenya per la part de fora, l'hauran d'operar i això vol dir que no podrà jugar al Mundial. 9:15.

0: A partir de les 5 de la tarda, el Keti juga als Barça, amb la narració d'Anna Palet i amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez. Des de Casa Cupra Raval, al Passeig de Gràcia en Diagonal.
1: Futbol Club Barcelona, Olímpic de Lió.
0: Vine a animar les jugadores del Barça capitanejades per Alexia Putellas en una final històrica. Inscriu-te a través de sercatalunya.cat i la web de Casa Cupra Raval.
2: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
3: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.